0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes i cap.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que et dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAF, FM, app i 3CAT.

Activa el mode estiu. Escolta i cap. Ja comença a fer-se clar.

això et crema tant, ets un cas de manual. Pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3.

0: il·lusió.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

crash out. Your ex emotional lash out. You don't appreciate.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Ocultar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi.

emoció als fulls de la llei de la gravetat o d'una puta pastanada que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

Escoltes ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem ja a partir d'aquí una nova jornada i un nou dia de programació. Avui, dimarts 11 d'agost del 2026, això sempre a través del 107.1 de l'FM, tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtv-elvendrell.cat. I si no fos poc, l'espai matinal de Calaixera, que està a punt de començar, també el podeu seguir a través de televisió, el que anomenem Ràdio en Imatges. Al mateix temps, presència a les xarxes socials i en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. Així, us convidem a que seguiu la programació, que està a punt i que, de fet, ja comença. Som-hi.
1: El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, família, què tal? Com esteu? Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja una nova edició de programa. Avui que ja som dimarts. Dimarts 11 d'agost, programa número 4022. I sempre la intenció, l'objectiu i les ganes d'acompanyar-vos i d'explicar-vos moltes coses. A més, amb una setmana, doncs, això, diferent i especial, perquè justament és l'última setmana d'aquesta temporada abans de fer parada estival. Demà serà l'últim dia en directe, demà dimecres serà l'últim dia que estarem rigorosament en directe, i el dijous i el divendres el que farem és haver un recull final de com ha anat tota aquesta temporada i els millors moments d'aquest espai matinal. Però bé, encara ens queden moltes hores per davant i encara moltes coses per explicar. Per exemple, avui dimarts, només faltaria. Sempre començant pel temps, la previsió. Hem triat una primera cançó que escoltarem per posar ritme i amb això anirem cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. També el repàs que fem a les portades, a les principals portades dels diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, butlletins, en principi, programats a cada hora en punt. I després del butlletí de les 10... Bé, seguim això, recordant aquests bons moments de la Calaixera, seccions que hem anat fent i tractant. En aquest cas, marxem un parell de temporades enrere per recordar una secció, doncs, que ens parlava de les persones grans. A través de la treballadora social Gemma Armengou vam parlar de moltes qüestions. I avui volem recordar un tema que, bé, va ser molt, molt interessant. Va ser així com molt intens al mateix temps. I és que va ser una secció on vam parlar de les dones grans pageses. De què significa aquest punt de fer-se gran sent dona i en el món de la pagesia. Doncs avui recordarem aquesta secció, que com hem dit ja veureu que val molt la pena fer-ho. A banda, si hi ha temps, destacarem l'agenda, l'activitat cultural, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i ens quedarà tercera i última part. En aquest punt, i com cada setmana els dimarts, parlem de tecnologia. Intentem perdre la por a la tecnologia amb en Joan Molinas, de Goi del Vendrell. I bàsicament amb això arribarem a les 12 al migdia i tancarem barraca per avui. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre destacant que això és casa vostra. Molt ben trobats.
2: La Calaixera, un programa únic de tot.
1: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
0: Sempre pendents del temps. Per començar, avui tindrem una jornada marcada per al sol i per la calor, tot i que al llarg del dia poden aparèixer alguns intervals de núvols, especialment a partir de mig matí. Les temperatures, que continuen sent força molt altes, al Vendrell la màxima es pot situar al voltant dels 33 graus, mentre la mínima d'aquesta passada nit no ha baixat dels 23 graus. Per tant, tornarem a tenir, i també passarà aquesta propera nit, una nit tropical amb temperatures que costen que baixin. Pel que fa al vent, és fluix, moderat, amb entrada de la marinada durant les hores centrals del dia, cosa que pot fer una mica més agradable l'ambient de les zones pròximes a la costa. Pel que fa a la pluja, poca cosa, al Baix Penedès, el risc de ruixats i tempestes és més aviat cap a zones d'interior i de muntanya, mentre que al litoral la probabilitat és totalment baixa. En resum, sol, alguns núvols, calor i poca probabilitat de pluja, amb una màxima, com dèiem, de més de 33 graus i una nit que tornarà a ser força càlida. I atenció, perquè aquesta calor anirà a més durant les properes hores, especialment demà i dijous. Uf, poca broma.
1: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
0: Avui ens hem llevat amb ganes d'escoltar Amaia des del seu darrer disc, que a més ho fa molt bé, és diferent, és original i ens agrada i té molt de talent. Tengo un pensamiento.

0: Amaya, no decepciona. Tengo un pensamiento, és la cançó per posar ritme avui dimarts, en directe, en proximitat, com sempre, i un dia més a través del 107 Tambor de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 9 minuts. Notícies.

0: Neix el Vendrell de la plataforma ciutadana Barris Marítims Nets, que exigeix solucions als problemes de residus. Les promotores han començat a recollir signatures per portar-les al ple municipal i reclamar canvis en el model de recollida de la brossa. Denuncien els problemes que pateixen per l'acumulació de deixalles als carrers, una situació que s'agreuja amb les altes temperatures que intensifiquen les males olors i empitjoren les condicions de salubritat. Tot plegat des de la implementació del nou model de recollida selectiva amb contenidors tancats i servei de porta a porta. Una de les impulsores, dues de les impulsores d'aquesta plataforma, Barris Marítims Nets, és la Nora Prepelici i l'Ana García Junco. Les escoltem.
1: Que nos han quitado contenedores, no hay suficiente recorrido de los mismos, o sea, no hay servicio, no hay limpieza, son contenedores algunos cerrados, que no corresponden a una población fluctuante como son las nuestras.
2: Y la recogida, que anteriormente era diaria, ha pasado a ser dos o tres veces por semana, con lo cual el aumento de población, las temperaturas que tenemos y la falta de limpieza, pues la verdad es que hay unos aromas, restos así biológicos, y las basuras, mucho el pescado, alimentos que se descomponen, y verduras, y ahí en la calle y a pleno sol.
0: Posen de relleu altres particularitats dels barris marítims que consideren que no s'han tingut prou en compte.
2: Los barrios marítimos es una población turística. Hay muchos restaurantes. Estos restaurantes tienen un horario, que son las comidas, los desayunos y luego la cena. Necesitan una recogida de basura distinta a lo que puede ser la población.
0: I la primera acció d'aquesta plataforma ha estat una recollida de signatures. Les promotores les volen presentar al proper ple municipal per reclamar solucions amb una taula de diàleg on la ciutadania pugui exposar les seves propostes i plantejar alternatives al model actual.
1: Pedimos que se revierta esta situación. Contenedores abiertos, contenedores más grandes, accesibles para los minusválidos, que no pueden usar ni el pedal, ni si van con muletas, ¿cómo hacen? Con la tarjeta y abrir después.
0: També critiquen com estan plantejades les àrees d'emergència i apunten que, tot i que hi ha incivisme, no és la causa principal del problema.
1: Los han cubierto con una tela oscura, pero adentro no hay contenedores de discriminación, o sea, de reciclaje. O sea que ahí se llena de basura mezclada y después se junta todo y vaya a saber a dónde va eso. Entonces, es el propio ayuntamiento quien nos falta el respeto no permitiendo un reciclado, pero sí nos lo exige a nosotros, hablando de que todo esto es culpa solo del incivismo. Y el incivismo existe, pero existe en la última escala. Reclama Bruselas es llegar a un resultado en el 2030 de un 60% de reciclado. Ahora no llegamos al 40%. Pero no exige con sanciones el método, sino el resultado. Y este no es un método aplicable en una población fluctuante.
0: I finalment han expressat el seu desacord amb el sistema de càlcul de la taxa d'escombraries, que té en compte els metres quadrats de l'habitatge i no si les famílies reciclen correctament. Canviem de qüestió, anem a altres notícies, ens endinsem cap al món cultural, els nens del Vendrell que han descarregat a Llorenç la segona clàssica de 8 de la temporada. Ho han fet amb solvència, en una plaça fonamental per la colla per la vinculació de l'entitat amb el municipi, on el passat divendres van protagonitzar el pregó de la festa major. La colla va obrir plaça descarregant el 3 de 8, castell que ha arribat tard però que està consolidat. En segona ronda, el castell descarregat va ser el 4 de 8. En tercera ronda, la colla va descarregar novament la Torre de Set, també amb solvència. Els de la camisa vermella tancaven l'actuació amb un venú de 5 i 3 pilars de 4. El balanç de la diada es tanca al segon tram de la temporada dels nens i indica que els deures de la colla, que passen d'entrada per al 7 de 8 i potser a la llarga, recuperar el 4 de 9, com ha destacat el cocap de colla dels nens del Vendrell, Pere Rovira.
3: Sí, més que la jornada d'avui, al final crec que amb els que és important tenir perspectiva i valorant el que ha sigut aquest tram després de les vacances que vam fer per Sant Joan, al final veníem d'un primer tram que no ens havia anat gens bé, que havíem tingut caigudes, que havíem perdut confiança, I des que vam tornar a Sant Cugat a finals de juny ja, fins al dia d'avui, tots els cassers que hem portat a plaça els hem descarregat. Hem fet el 3 de 8 i la torre de 7, ajuntant-ho amb el 4 aquest, i hem descarregats, fent dues clàssiques seguides. Per tant, ens hem posat amb el mínim de castells que sempre han de tenir els nens i hem agafat molta confiança. A partir d'aquí, queda feina pendent. Avui és cert que volíem tirar el 7 de 8, per qüestions no ha sigut possible, i aquesta feina, l'assaig està feta i tocarà aprofitar-la a l'últim tram de temporada. Bé, doncs el primer és aquest. De tot el que hem treballat aquest segon tram de temporada, podem dir que tot ho hem pogut portar a plaça i descarregar-ho, i 7 al 7 de 8. Per tant, el primer repte que tenim és poder fer aquest 7 de 8. A partir d'aquí, hem descarregat ja el 3 de 8. Això sempre permet començar ja més seriament el 5. Tenim un 4 de 8 que l'hem descarregat 13 cops. Per tant, si surt algun castell de gamma alta de 8, sempre és possible tornar a ser ja 4 de 9, que aquesta colla és un castell que li agrada molt i que ha descarregat en diverses ocasions. Per tant, se'ns obren portes amb aquest segon tram i amb aquesta confiança recuperada, i ara seguir treballant. S'haurà de treballar molt i quan hi hagi l'oportunitat intentar-ho.
0: La colla tornarà als assajos el 25 d'agost i a la plaça el dissabte 29 d'agost a Sitges, compartint actuació amb la colla jove dels castellers de Sitges, els Minyons de Terrassa i els Xiquets del Serrallo. Els nens que van compartir diada amb la colla jove dels Xiquets de Valls, que van descarregar el 4 de 8, la Torre de 8, el 3 de 8 i un Pilar de 7 folrat. Per la seva banda, la colla jove de Tarragona va descarregar un 5 de 8, un 3 de 9 en folre, un 4 de 8 amb l'agulla, un pilar de 6, un pilar de 5 i 4 pilars de 4. I parlem de música. El grup baixpenedesenc Zimen des Ums, que ha presentat el seu darrer treball amb un concert al Parc d'Utrera del Vendrell. L'actuació ha format part del programa de promoció de talent local El Vendrell sent la música. Ens ho explica en Dani Vázquez.
4: El Parc Utrera del Vendrell ha estat testimoni aquest divendres 7 d'agost d'un concert del grup vendrellenc Zimen des Ums. L'actuació ha servit per presentar als assistents les peces del seu àlbum més recent, El veloz murciélago hindú, Comia feliz cardillo y kiwi, editat per Disc Medi Warner. També s'han escoltat els seus temes més clàssics.

Luxe. Aquest nou disc inclou 7 cançons i 2 pistes addicionals. S'ha distribuït tant en format físic com digital a través de les plataformes habituals, a banda d'una edició en format vinil especialment valorada per amants de la música.

0: i Guillermà, amb la ja molt rellevant...
1: Amb aquest concert, Jim and the Zooms ha presentat al Vendrell el seu darrer treball en directe. L'any passat ja va presentar un dels nous temes a la primera de Radio Televisió Espanyola.
2: I amb un altre d'estil musical, ja ha començat la 16a edició del cicle de música als jardins del Museu Pau Casals. Enguany, l'encarregat de donar el tret de sortida a les actuacions ha estat el duet Macondo Sonoro, amb una interpretació molt arrelada a la música llatinoamericana.
1: Ha començat un nou cicle de música als jardins del Museu Pau Casals. La iniciativa que permet al públic gaudir a l'aire lliure de joves formats a l'Escola Superior de Música de Catalunya. El concert ha estat a càrrec del duet Macondo Sonoro, format per Rodrigo García Bernal al saxòfon i Andreu Ballarri al vibràfon i percussió. La seva proposta reivindica la música llatinoamericana i combina la sonoritat tradicional amb un context instrumental contemporani. Els artistes han interpretat peces com Contigo Aprendí, d'Armando Manzanero, Muñequi Linda de Maria Grever o Palabras de Marta Valdés. Una experiència innovadora que ha travessat l'Atlàntic i que ha creat un ambient íntim i delicat als jardins.

0: La següent cita tindrà lloc el proper divendres 14 d'agost amb l'actuació del Quartet Auró, un grup molt jove amb un repertori de música de cambra.
1: I Cunit ha acollit la 11a edició del festival Fes Humor. Els millors còmics del moment, entre ells Quim Masferrer o La Riota, que han actuat a la localitat baixpenedesenca amb un ple de públic a les 4 sessions d'aquest certamen. Qui recull la crònica d'aquest festival és el nostre company Llorenç Avinyó.
2: Cunit ha acollit l'11a edició del festival Fes Humor, una cita que amb els anys ha anat creixent i que s'ha consolidat com una trobada estival de primera d'intèrprets de diferents gèneres que busquen fer riure gent de totes les edats. L'humorista, creador i director del festival, el cunitec Guillem Estadella, recorda els inicis de Fes Humor.
3: Doncs la primera edició del Festival de l'Humor de Cunit va sorgir una mica copiant la idea d'un concurs de monòlegs que es feia a l'Ijar, a Almeria, on vaig participar i vaig dir, ostres, jo justament començava a fer monòlegs i vaig dir, jo vull que també a Cunit hi hagi una miqueta de comèdia i que també doni l'oportunitat als còmics que comencen. I bàsicament vam copiar el concepte del concurs de monòlegs i a cada edició l'hem anat afegint més actuacions, més dies, fins que s'acaba convertint en un festival amb dos escenaris i amb els millors còmics del país.
2: Fins diumenge han passat per la plaça Jaume Vidal de Cunit reconeguts còmics com Quim Masferrer, Jordi Merca, Elisenda Pineda, La Riota i protagonistes de monòlegs, podcast i espectacles d'improvisació, amb totes les entrades venudes.
3: Vull dir, hem fet gairebé sold out, sí que és veritat que al final fem preus populars i hi ha moltes vegades que hi ha molta gent que compra l'entrada i després no ve, perquè òbviament prefereix estar a casa amb l'aire condicionat, ells s'ho perden, però sí que és veritat que crec que hem consolidat un públic que més o menys ja sabem cada espectacle o cada franja horària que tenim quanta gent vindrà, no? I la veritat que estem molt, molt contents perquè crec que en aquest espai, a la plaça Jaume Vidal de Cunit, era un espai que estava poc utilitzat i des de que fem el Festival de l'Humor s'hi fan altres activitats al municipi aquí i sobretot crec que és el tamany perfecte, vull dir, 600 butaques, crec que és el tamany que podem absorbir, sobretot perquè som una associació sense ànim de lucre, ningú cobra per fer això, i que tirem de voluntaris, de col·legues que els liem per vine aquí, hòstia, vine a tirar cervesa, vine a acomodar la gent. I llavors jo crec que és el tamany que pot absorbir Cunit i el tamany que podem absorbir nosaltres com a organització.
2: Una de les estrelles d'enguany està Quim Masferrer, que per tercer cop ha actuat a Cunit, on se sent com a casa.
4: És la tercera vegada que vinc, per tant, suposo que queden contents, perquè si no, no m'ho dirien. I la veritat és que quan a un lloc et diuen per repetir, estàs molt content, perquè vol dir que quan vas venir la cosa vas deixar petjada, però quan et diuen de repetir, és a dir, perquè la segona vegada que repetim, suposo que això ja se'n diu fidelitat. Per tant, és un festival que me'l sento, el Fes Humor de Cunit, com si actués a casa. He vingut tres vegades, ja, és que ja, això és casa meva. Mireu, si voleu anar al lavabo, són allà. L'escenari és aquí, després el cotxe el podeu aparcar aquí darrere i ara us portant alguna cosa per sopar. És com si estigués a casa, ho veus?
2: Li preguntem, tenint en compte el seu espectacle, si la del Baix Penedès és bona gent.
4: Sí, hi ha de tot, eh? Hi ha molt cabron, també, eh? Vull dir, com a tot arreu. Però sí, a més, és una comarca que hi he vingut molt, hi he actuat molt, i evidentment hi ha bona gent, perquè és que la bona gent són majoria. És a dir, hi ha bona gent a aquesta comarca, però és que la comarca del Maresme, la comarca del Pallars Sobirà i a l'Empordà. La bona gent guanyem a la gent que no és bona gent. Per tant, per defecte, segurament hi ha molt més bona gent que no pas mala gent. I m'agrada molt venir aquí. I m'agrada molt, sobretot amb el clima aquest de festival, perquè fer el que hem fet aquí, després de tants anys, aconseguir aquesta solera i aquesta fidelitat per part del públic, que estan exaurint entrades aquí al mig, amb un descampat, que construeixin això és una meravella. És per felicitar l'organització i el poble de Cunit, i tant.
2: Guillem Estadella i els seus col·laboradors ja treballen pensant qui serà el Fes Humor de Cunit de l'any que ve.
5: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
6: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
8: l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: 5 minuts per 9:45. Saltem ja cap a les portades. Anem a conèixer quina és l'actualitat i la informació a les principals portades dels diaris avui dimarts 11 d'agost. Comencem pel Diari de Tarragona. Tall de carrers i restriccions a la AP7. Tarragona es prepara perquè milers de persones puguin gaudir de l'eclipsi amb seguretat. A Tarragona, les obres del camí de ronda de la Sabinosa, a marxes forçades, acabaran en setembre. El camí de 4 metres d'amplada pren forma, però continua la polèmica. A Ceuta, Espanya, es prepara per una possible entrada massiva el 15 d'agost. I al Priorat, la campiona de natació sincronitzada Iris Tiocases estiueja a Ulldemolins. I també en informació internacional, Colòmbia tremola, un terratrèmol de magnitud 7.4 sacsejat, entre d'altres Cali i Pereira, i deixa més d'un centenar de morts. Canviem de portada, saltem cap al Diari Ara. En aquest cas es parla a nivell internacional que Itàlia i Dinamarca reclamen endurir la política migratòria. Meloni i Frederiksen demanen crear centres de repatriació i vinculen la immigració amb la delinqüència. El Marroc demana que se li retornin els menors i el Partit Popular confirma que anirà a la reunió per repartir-los. I un terratrèmol de magnitud 7.4 sacseja Colòmbia. És una de les informacions internacionals del dia. També es parla de restriccions en zones boscoses per l'eclipsi. El govern tem que s'aturin llocs amb risc d'incendi. I els esports. Setmana clau per al mercat de fitxatges del Barça. El club rebutja la primera oferta per Ferran i espera Rodri i Julián. I acabarem parlant de La Vanguardia, també una altra de les capçaleres habituals. Itàlia i Dinamarca tensen la Unió Europea i s'alineen contra la immigració sense control. Meloni i Frederiksen aviven la crisi de Ceuta i aposten per l'obertura de centenars de repatriacions en tercers països. I Trump sospesa declarar que ha guanyat a l'Iran sense esperar el pacte nuclear. Les aerolínies inicien una altra onada de compres i fusions. I a Colòmbia, més d'un centenar de morts per un sisme. Espanya es prepara per a 1,5 milions de viatges per l'eclipsi, miradors, hotels, embarcacions, a la recerca de llocs per veure el fenomen. En esports, el càsting del fals nou del Barça. I quan Peter Cas va néixer a Barcelona. Una recepta històrica. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem ens ajuda a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
8: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
9: Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
8: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
10: Aquella secció que ja sabeu que de manera habitual ens ajuda a conèixer aquests termes sobre salut o la importància de la salut. Sempre, sempre, sempre. A més important són nosaltres mateixos, és la nostra salut i tot parteix d'un mateix. I després d'aquí ja podem desenvolupar altres coses i ja podem anar a ajudar a altres persones. Però la salut d'un mateix és aquesta part d'egoisme ben entès que sempre s'ha de portar a terme. I és bo recordar-ho, crec. Doncs bé, nova secció sobre aquesta àrea bàsica de salut del Vendrell, a més, en aquesta comunitat de salut i que justament intenta fer aquesta obertura i de donar aquests bons consells de salut més enllà, segurament, que de les pròpies consultes o dels propis àmbits sanitaris. Avui parlem d'un tema prou interessant. Ara ho desvetllarem. Deixeu-me que us torni a presentar una mica les professionals que s'encarreguen d'explicar-nos el tema d'avui. I anem per aquest ordre, eh? Més que res, perquè ho tinc aquí en llista i apuntat, simplement, eh? La Eva Carmona, Eva, com estàs?
11: Hola, molt bé, bon dia.
10: Gràcies per acompanyar-nos.
11: Gràcies a tu.
10: Tu ets infermera pediàtrica del Botafoc.
11: Sí, en el centre Botafoc.
10: Molt bé.
11: Molt bé.
10: Gràcies i benvinguda altra vegada.
11: Molt bé, molt
10: gràcies.
11: Bé.
10: I la Maribel Tocados, el mateix també, eh? Infermera sí, pediàtrica igual. Del Botafoc. Com estàs?
12: Molt bé.
10: Sí?
12: Sí.
10: Esteu bé?
12: Sí.
11: Sí, molt sí? Bé. En caloreta, però bé.
10: Fantàstic. Molt bé.
11: Sí, sí, sí. Ara l'estiu.
10: És el que hi ha, eh? De fet, l'última vegada que ens vau acompanyar ja vam parlar de la calor,
11: eh? Sí, de la calor, sí.
10: I dels consells, sí, i de tot plegat, que és, això és aplicable tot a l'estiu i més enllà de l'estiu,
11: sí,
10: eh?
11: Sí, sí.
10: Em refereixo. Bé. I avui també ens torna a acompanyar la Núria Esteve, que ja, me'n recordo l'altra vegada, va ser la primera vegada que participava, però ara ja és una experta en la ràdio, em sembla. La Núria Esteve, que és llevadora també d'aquesta àrea materno-infantil d'aquest espai de Botafoc. Núria, com estàs?
13: Hola, bon dia, molt
10: sí?
13: Bé.
10: Sí, sí. La ràdio dominada ja, no?
13: Bueno.
10: Sí, home,
12: sí. Sí, sí, sí. Ja la té dominada. Ho va fer molt bé la primera vegada.
10: Jo penso que sí.
13: I a més, posa nerviós aquest micro.
10: No. Mira, clar, la Núria, com que no ha vingut mai, potser no ho sap, però jo he dit 50.000 vegades, estic convençut que és molt, molt pitjor. A veure, que és molt més complicat afrontar una consulta que no pas venir a un estudi de ràdio. Vull dir, deixeu-ho que ho digui així, és a dir, en comparació al que us toca treballar i fer el dia a dia,
12: sí,
10: això és...
12: Sí, sí, ja està.
10: Això no és nada.
12: Està superat. Ho poses fàcil, Pere.
10: Bé, és la nostra feina, i que vosaltres ho poseu fàcil a la consulta i la gent que us ve a consultar, també s'ha de dir. Ara, fer aquesta reflexió inicial, que m'ha sortit a mi, jo a vegades començo aquí a paranoiar de la meva manera, però és veritat, no? Sempre s'ha parlat. És evident que en salut emocional i en benestar emocional, però també en la salut física, no? Que a vegades sempre tenim aquesta tendència d'intentar ajudar els altres, ajudar la gent gran, ajudar els fills, ajudar les filles, i ens oblidem de nosaltres. I tot parteix d'un... Nosaltres, per poder ajudar, hem d'estar bé.
12: Sí.
10: Físicament... i mentalment i emocionalment
11: sí,
10: parlant. No?
11: Molt important.
12: Sí.
10: Ho he dit bé, doncs, a l'entrada.
11: Sí,
10: no,
11: sí,
10: no,
11: sí,
10: no s'ha
11: sí,
10: parlat
11: sí.
10: L'olla i començar.
11: No, molt bé.
12: Va. Hem de tindre, a més, cadascú, cada persona, tindre el seu moment d'estar sol o de fer alguna
10: sí,
12: cosa que li,
10: sí,
12: que li vagi bé.
10: Correcte.
12: Encara que sigui fer anar a fer un cafè o donar una
10: ciutat?
12: Volta amb
10: sí,
12: el gos.
10: Un passeig,
12: sí,
10: agafar a vegades i... És que jo vaig amb moto. A vegades porto moltes coses personals, però no m'importa, que tants anys ja m'és igual. Jo vaig amb moto. Ostres, i saps com li diem la gent que anem amb moto, això? El psicocasco.
12: Sí, sí, sí.
10: I, ostres, doncs d'això que fas la... I jo sóc de moto tranqui, eh? És
12: sí,
10: a dir, jo no vaig a fer...
12: Carreres,
10: eh? Sí, no, jo és el passeig per al passeig. I, ostres, jo ajudo molt, que tens
12: sí,
10: per tu per reflexionar i per pensar.
12: Sí, sí, sí.
10: Va, dit això, no és el tema d'avui.
12: No
10: és el tema d'avui.
13: Seria un bon tema, també.
10: És que sí, sí, a vegades ja l'hem parlat, també, quan hem parlat en termes més psicològics i tal, l'hem parlat, en aquest benestar emocional. No, avui parlem d'un tema que és prou especial, també, molt concret, que és la lactància. Que
12: sí,
10: per això ens acompanya també avui la Núria, que és el tema de la lactància. Ostres, un tema que podríem també extreure moltes coses, perquè també té un component, no, com social, que sí,
12: emocional,
10: de lligam cap al nadó, no sé. Per això que és complicat. No sé per on comencem, Núria, quan parlem de lactància. Com iniciem el tema?
13: Quan parlem de lactància, doncs a mi em ve d'iniciar parlant que si una dona és capaç de gestar un bebè, 9 mesos,
10: sí,
13: de crear una criatura, de parir-la, com no ha de ser capaç de lletar-la,
10: vale,
13: d'alimentar-la, no? Aquesta cosa primera, no? De que mires a la naturalesa, no? I totes les femelles mamíferes donen la llet a les seves cries, no? I a més, cada espècie fabrica la llet específica que necessita la seva cria, no? I nosaltres no som una excepció. No. Sí que som una excepció en el sentit que per què les nostres lactàncies són tan difícils?
14: Val.
13: No? Per què tantes dificultats?
14: Clar, però a vegades també, jo penso que ja veniu, és que no, si fiquen, no vull ficar-me, però no, vull fer-ho inclusiu, a vegades em passo, no és el cas, eh? Però clar, a vegades arribeu a aquesta situació, o les mares, tampoc, no vull ficar-me si sou mares o no, però les dones arriben a aquesta situació, ja hi ha preocupació, com dius tu, ja arribem a preocupació, amb pors, ja amb la predisposició que anirà malament i que patiran.
13: Clar, perquè és molt més que un fet biològic, sinó que la lactància materna, clar, intervé doncs, totes les nostres creences, els nostres pensaments, el que hem viscut, les experiències, la cultura, la societat, no? És a dir, que és tot un conjunt, no?
14: Clar.
13: I que porta inclús a les mares a tenir idees sobre la lactància molt negatives.
14: Ja, sí, és això, no? La percepció sempre és negativa.
13: Quan penses que és l'aliment que està dissenyat en el teu cos per al teu bebè, i que, per tant, és l'aliment ideal.
14: Clar.
13: Doncs a partir d'aquí tot haurien de ser facilitats, no?
14: Clar, amb aquest punt de... Clar, perquè és, no, clar, també és un instint. Tu vols el millor per al teu fill o filla, per al teu nadó, i és evident, no? Entre l'alimentació i tal, clar, és, no?
11: Però todo esto es mucho la sociedad, ¿eh?
14: Ya.
11: Hablamos del típico vivero, la industria, ¿no? La comercialización, los anuncios, la televisión, las redes sociales, todo esto.

0: tenemos, somos mamíferos, ¿vale? Y todas las mujeres pueden lactar.
1: Todas, ¿eh?
0: ¿Vale? Entonces, claro, algunas con más dificultades, otras con menos, ¿no? Uh-huh. Pero claro, ahí viene, ¿no?, la típica, ¿no? Dale biberón, no pasará nada. Bueno, no pasará nada, entre comillas.
1: Clar, suposo que també, ara en parlarem, ara ho desenvoluparem tot això, eh? Suposo que també, al cap i a la fi, eh? Mm-hmm. És un recurs, també, no? És a dir, la lactància artificial és un recurs. Mm-hmm. Arribats al cas.
2: Un recurs i una opció, eh?
1: Aquí vas. Jo el que volia dir és, entenc, que tampoc no és just criminalitzar les mares que, per les circumstàncies que siguin, doncs utilitzin l'alimentació artificial.
2: No.
1: Però, exacte, abans d'arribar a aquest recurs i arribar a aquesta opció, sí que és bo, que és el que farem avui, que és seguir parlant i explicant els beneficis que comporta la lactància materna i natural, eh?
2: És a dir, les llets de fórmula estan perfectament dissenyades, sí, perquè el bebè creixi en salut, sí, i es desenvolupi. És a dir, i és una opció de la mare.
1: Clar.
0: Sí. És una opció, eh? Jo a vegades en la consulta les digo, si le vas a dar el pecho a disgusto, porque, bueno, porque lo pasa muy mal emocionalmente, ¿no?, pues plantéatelo, ¿no? Porque hay mamás que lo pasan mal, ¿eh? Emocionalmente, con lloros, con depresión. Entonces, no, tú tienes que disfrutar de tu crianza, ¿no? Entonces, si tú eliges la opción de dar biberón, le das el biberón, pero que sea feliz dándole el biberón.
1: No, y tan y tan.
0: ¿Vale? Porque si no, es un sin vivir, como yo digo, ¿no? Estar ahí pasándolo mal y que ellas no tienen esa decisión, pues cuando tú ya decidas, una crianza lo más, ¿no?, natural, ¿vale? Pues con biberón, però dar-lo a gusto i ja està.
1: Exacte. Vale? És això, que dèiem al començament amb la Núria, que és partint d'aquesta base que ja l'instint et dona a portar la millor alimentació possible que pot tenir un nadó que acaba de créixer, i és evident que això passa per la lactància. És el millor que es pot donar a un nadó.
2: Que moltes vegades la decisió de no donar el pit ve d'informacions que no són del tot correctes, que ens arriben, de molts mites que corren sobre la lactància materna, no? Llavors és important que la dona pugui prendre una decisió informada, que sàpiga, no?, exactament en què la lactància materna, què li pot aportar, i tot allò, totes aquelles experiències negatives que de seguida ens empapen, no? És que la meva mare ja no va poder donar el pit i la meva germana tampoc, és que jo tampoc no podré. És que jo no tinc llet perquè tinc els pits petits. És que la meva llet és aigualida. O sigui, moltes coses que són mites, no?, i que és important tenir la informació correcta per poder tenir una decisió informada.
1: Sí. No, està clar.
3: Jo també crec que abans veiem molt la lactància a tot arreu. I ara la comencem a veure un altre cop molt, però va haver una època que era com molt tabú, no?, molt de casa. Sí. I veus altres cultures que ho tenen com molt més fàcil perquè l'han viscut a casa i perquè entre les dones s'ajuden unes a les altres.
1: Clar.
3: I llavors a la societat occidental,
1: no, està clar.
3: Això
1: ha influït molt, suposo, no?
3: Sí.
1: I és un tema, no anirem cap aquí perquè no és això, però clar, suposo que la sexualització dels pits ha comportat això, que sigui un tabú, clar, que veure un pit pel carrer, veure un pit, perquè allà tant, Bueno, allà tant o no, que veiem un pit i ja sembla que, en aquest cas, tu veus un pit amb una mare que està allà tant, en un lloc públic,
3: i ja està.
1: Ara per això ja no passa, jo crec que les noves generacions això ho tenen bastant més assumit, però altres generacions que, bueno, escandalitzats i escandalitzades perquè hem vist un pit, no?
3: Sí.
1: I això ha comportat això, no?
2: Sí, però no només això, és a dir, que es criminalitza més veure una dona donant el pit en un banc d'un carrer, que no veure un anunci enorme d'una dona
1: que està
2: mig despullada, que està quasi ensenyant els neurons,
1: sí.
2: No?
1: Sí.
2: És a dir, que és això.
1: Sí, per això dic que culturalment també això suposo que ha afectat la cultura de la lactància.
2: Per què tenim pits?
0: Cultura,
2: per què tenim pits?
1: Per això, els pits...
2: Per alletar.
1: Exacte.
2: Després els pots utilitzar
1: com vulguis,
3: per altres coses.
1: Però com qualsevol altre element del cos, no sé com dir-ho,
3: sí,
1: és a dir, que nosaltres li hem donat aquesta connotació sexual perquè li hem donada, però si li haguéssim donat el dit petit de la mà, doncs també seria, i hauríem d'anar amb el dit petit tapat perquè, clar, estaríem provocant, no? M'explico, una mica això,
2: Però és
1: així. Va, encarnem el tema, sisplau.
3: Sí.
1: Cap al tema de la lactància, jo suposo que també una de les claus, Núria, és, suposo que també deixar que tot segueixi el seu curs, no?, a nivell natural, no?
2: Uh-huh.
1: Vull dir, estem dissenyats, esteu dissenyades per donar el pit i els nadons estan dissenyats genèticament per anar a buscar aquest
2: pit.
1: Per
2: als nadons és totalment instintiu.
1: Uh-huh.
2: És a dir, un nadó, quan acaba de néixer, lo esperable és que passi de l'úter, surti de la mare i passi a sobre de la mare, a sobre del ventre de la mare.
1: Sí.
2: I si deixes un nadó així, aquest nadó començarà a moure's. A moure els braços, a flexionar les cames, a impulsar-se cap amunt, a aixecar el cap, a buscar el pit, decidir que si me'n vaig

0: cap a l'esquerra o cap a la dreta i trobar el mugró. De fet, està estudiat que la majoria de bebès al cap d'una hora s'agafen
1: sols.
0: S'agafen sols al pit.
2: Clar.
0: I a més s'agafen en una bona posició.
2: És
0: a dir, i aquesta primera toma que fa el nen instintivament serà molt important per l'èxit de la lactància, perquè fa com una impronta en el cervell del bebè. Si aquesta primera toma es perd, a vegades és més dificultós després que els nens estan més dormits les primeres 24 hores a que s'agafin al pit. Però si ja tenen aquesta primera...
2: Val. I deixar fer, suposo, sí. No? Que a vegades venim això, no? que sí, aquí de costat, no sé què, ara que també, no? Els coixins, sí. No sé què, i posem tot sí. Això, i pit esquerra, pit dret, no? La mare que diu això, l'àvia que diu una altra cosa.
0: Això és una altra, sí, clar, ara parlaré. És a dir, que pel nen és molt instintiu, però la mare, per la mare ja és diferent. Per la mare és un aprenentatge.
2: Clar.
0: I llavors és molt important que ella ja s'hagi informat prèviament. És a dir, Val. Si tu t'has decidit donar el pit, et serà molt útil de... d'informar-te abans, i no només tu, sinó totes les persones que estan al teu voltant,
1: sí.
0: La teva parella,
1: sí.
0: És a dir, per tu tenir confiança de que pots allar del teu bebè, la teva parella ha de confiar en tu.
2: Clar.
0: Perquè si no, en una nit en què tens el bebè en braços, plorant. 2 hores plorant, un comentari de la teva parella dient és que potser la teva llet no és bona,
1: vaig a la
0: farmàcia a buscar un biberó,
1: sí,
0: o
1: ja
0: li poso un xumet, o t'acaba tu minvant la confiança.
1: És molt important els grups preparto que hacen las mal llevadoras.
2: Claro.
1: Ahí todo lo que dice la Nuria de la información, puede venir la pareja, van las parejas,
2: sí,
1: puede
2: venir
1: la suegra. Sí, puede venir.
0: Molt important. Parlar a les sogres, a les àvies, que estiguin informades, perquè també un comentari, un simple comentari, cala fins a la mèdula a la mare.
2: Sí.
0: I això li fa baixar la confiança.
2: Sí.
0: És a dir, que parlar prèviament, abans que estigui el bebé allà, de com anirà la lactància, de que el bebé necessitarà molt de contacte físic, que el bebé necessitarà mamà quan necessiti, sense horari, sense rellotges, perquè les àvies tenen al cap aquella frase mítica de que no, és que el bebé ha de mamar cada 3 hores i 10 minuts de cada pit. I peus i
1: de 10 i 10.
0: Això no funciona.
2: Val.
1: I s'acostumbrarà als braços. Lo importante que son los brazos y los mimitos y todo eso. Pero es muy importante, nosotros en la consulta cuando ya han nacido el bebé y vemos alguna, les digo, ¿traerá la suegra? Engáñala, tráela
2: y que
1: de alguna manera, no le vamos a decir, pero se le da la importancia y ellas cogen más seguridad.
2: Clar.
3: Igual que la de dormir amb els bebés, nosaltres les diem que si elles estan còmodes dormint amb el seu bebé,
1: sí.
3: Que dormin, que lo important és allatar i donar de menjar aquest bebè, però dormir, descansar,
2: sí.
3: Que no passa res, que no escoltin,
2: sí,
3: que ningú s'entararà si dorm al llit de baranes o dorm amb ella al llit, així que, listo.
2: Saps què ens va dir nosaltres a la nostra llevadora el seu dia? Em va dir, no patiu, que no he vist mai cap adolescent de 16 anys dormir amb sons pares.
3: Sí. Jo sempre els dic, quan tinga nòvio o nòvia, no querrà dormir contigo.
2: Exacte, és a dir que no, ja és això.
0: Totalment.
2: Ja és això. I entraríem en tot aquest concepte de pit a demanda, aquests 10 minuts de pit per pit, no sé què, tot ha de ser més natural, no?
0: Sí. Perquè és que la producció de llet, és a dir, el llet que té a la mare, no depèn de com és ella o del seu pit, sinó depèn de l'estímul que tingui aquest pit.
2: Clar.
0: És a dir, tant mama el bebè, tanta llet tens, amb la qual si deixem el bebè que prengui totes les vegades i tota l'estona que necessiti, ens assegurem de que la mare produeixi la llet que necessita el seu bebè.
2: Val, clar.
1: És a demanda.
0: Sí, és a demanda.
2: A demanda, eh?
0: Sí.
1: Claro, habrá
0: sense
1: niños
0: bellotge.
1: Que... Usted dice las mamás, es que está cada media hora, bueno, es normal, cada media hora, su cuerpo le está pidiendo que coma, y habrá otros que te dirán, aguanta 2 horas. Pues bueno, esa demanda, y el cuerpo es súper sabio, produce lo que gasta.
2: Vale. Sí.
1: Entonces a las mamás les tenemos que decir, a veces las mamás te dicen, es que no me noto leche. Tienes leche, es adaptativo, es decir, pasa que es lo que decíamos antes, ¿no? O mi leche no le alimenta o tal, es normal que un bebé esté enganchado contigo. Los 6 primeros meses de vida, el bebé, yo les digo nada más, es un pin tuyo. Es un pin, es súper importante. Hacia los 3 meses ya van espaciando un poquito, pero es súper importante el vínculo y que quiera estar contigo. Es que lo has tenido 9 meses.
2: No,
1: es
2: está,
1: que...
2: claro, está claro. Es un...
1: Entonces eso cuesta de entender, ¿eh?
2: Yeah. Sí, per moltes raons, eh? Però sí. I després d'això, també podem completar-ho, eh? El que anem sentint, no? Per una banda, és que no em puja la llet, és que no s'agafa el pit, no? Aquest tipus de coses, també, no? Són com, no? Com autoexcuses, o no sé com dir-ho, eh? Com...
0: Bueno, que
3: són ser, dificultats,
0: clar, dificultats, no? No s'agafa el pit, potser aquest bebé està més adormilat pel que sigui, o potser se l'ha d'estimular una mica més, o potser la forma del mugró fa que dificulti el bebé, llavors necessita una mica d'ajuda o de suport en quant a quina posició li aniria millor i no... Aquí sempre nosaltres, no, parlem que el més important és buscar l'ajuda.
1: Sí, superimportant.
0: El més important. No quedar-se sol a casa amb una dificultat. no? Amb la teva parella només al teu costat, sinó anar a buscar ajuda. I l'ajuda la podem buscar només en el moment en què, si tenim el naixement a l'hospital, doncs les llevadores, les infermeres de la planta de maternitat, sinó també arribem al centre de salut i tenim les infermeres de pediatria, les llevadores, que continuem donant suport, és a dir, buscar l'ajuda.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Les llevadores tenim una consulta només de lactància.
1: Sí. En el centro Botafoc, ya aprovechamos.
2: Venga, no, andaban.
1: Tenemos la visita espontánea de lactancia.
2: Vale.
1: Realizan las matronas y la enfermería. Entonces, es una visita espontánea, quiere decir que yo no tengo que coger hora.
2: Vale.
1: Sabemos cómo están las listas de espera.
2: Sí.
1: ¿Vale? Entonces, la mamá llega, tenemos un horario, ¿vale? Que normalmente les decimos las matronas, bueno, de 1 a 2, ¿vale?
0: Dos partidas a las 12:30.
1: Sí, 12:30 las matronas, pero bueno. Entonces, 12:30 matronas, que quede claro, y a partir de la 1 con enfermería pediátrica. Entonces, las mamás llegan, lo dicen y nosotras nos gestionamos y lo hacemos. Es decir, una mamá con una dificultad, es súper importante atenderla en el momento. Si no, es una lactancia perdida.
2: Además,
1: se va a esperar con dolor 1 día, 2 días, 3. Yo he tenido mamás que han llegado, pero ¿cómo has aguantado? Bueno, porque no me daban hora, porque... No. Vienes al centro de primaria y te tienen que atender. Y si pasa el fin de semana, igual, ¿no? Está el hospital, están las matronas, está el servicio que pueden ayudarte. Súper importante que lo
2: sepan. Sempre, sempre, sempre, eh?
1: Sí.
2: Demanar ajuda, acostar-se, consultar. En salut en general, que de fet aquesta comunitat, no? aquest espai, aquesta comissió de salut comunitària busca això.
1: Y los grupos postparto que tienen las llevadoras, súper importante.
2: Sí.
1: ¿Vale?
2: Sí.
1: Porque el grupo, lo que a ti te pasa, le pasan a otras mamás.
2: Uh-huh.
1: Entonces el profesional, nosotras somos muy empáticas, intentamos ayudarlas, pero a veces llega mucho más lo que le dice una mamá, ¿no? Y si tú estás en un grupo y a todas, no a todas, pero a alguna la ha pasado, te sientes como, ay, no soy la única, ¿no?
2: Ja.
1: Respiro.
3: S'ajuden
1: entre
3: elles.
1: Claro.
2: I a més, no sé si encara existeix, jo recordo que fa uns anys, perquè jo havia parlat amb elles, hi havia una associació de lactants.
1: Però aquí després se dissolvió.
2: Sí, ja no funciona. Jo recordo d'haver parlat amb elles, una de les, recordo, una de les converses que es va donar el pit aquí en un estudi de ràdio en directe.
0: Vendellet, no?
1: Vendellet.
2: Veus? Jo ho recordo.
1: Bueno, hay otros grupos en Arbós.
0: En Arbós
1: también. Es decir, que si en el Vendrell no está, en el Arbós está, en el Tarragonés, si pones grupos de suport de lactancia, además están 24 hores,
3: Vilanova.
2: Ajuda hi és, només cal demanar-la, sisplau, que la gent no s'ho quedi, que dèiem, no? que a vegades que és un gest íntim, sí que també s'ha de dir, però que hi hagi l'oportunitat de poder preguntar i de poder exposar-ho.
3: A més, és que pobres arriben molt apurades i moltes vegades és una exposició del bebè, i és que els dius més o menys com posar-les o l'ajudes una mica demanant permís i és que posen una cara de... s'ha enganxat i no em fa mal i marxen supercontentes, no? I la parella allà de uala,
1: i a vegades
3: han sigut un moment
2: és el saber, no?
1: A vegades és el suport lo emocional, jo he mamás que vienen y el bebé está enganchado pero están, ¿no? Todo lo que dice la sociedad, ¿no? Me dice que llora, que tal, que si los brazos, y a veces es el soporte emocional, estar un rato con la mamá, hablarles, decirle que lo está haciendo estupendamente bien.
2: Sí, claro.
1: Ay, respiran como... ¿Ves? No sé qué. Y ya es eso, el soporte, ¿no?
2: Sí,
1: súper importante.
2: Sí, sí. I tant,
1: ¿no?
2: I tant, no sé. I la pregunta del milión. ¿Fins a quina edat?
1: Fins a cuando quieras.
2: Fins quan hem de...
1: Si quieres, hasta los 18 años.
2: Yo tampoco no lo veo mucho, yo no lo veo tampoco.
1: No será.
2: Bueno, pues si arribats al cas, ¿no? Tampoc no hem de buscar aquesta connotació, ¿no? Però més o menys...
0: Tant l'Organització Mundial de la Salut com l'Associació Espanyola de Pediatria el que estan recomanant és 6 mesos de lactància exclusiva. Exclusiva vol dir que l'únic aliment que pren el bebè és la llet materna.
2: Val.
0: I que sigui l'aliment principal fins a l'any. I a partir dels 6 mesos es comença a introduir l'alimentació complementària, que això en saben molt més les infermeres pediàtriques que tenim aquí. I idealment fins als 2 anys... ens estan dient, i a partir d'aquí fins que mare i bebè vulguin, és a dir, que no hi ha un tope.
2: Val,
0: un moment en què deixa de ser beneficiosa, mentre sigui una cosa que estigui satisfeta la mare i el bebè.
2: Val. I que una cosa no treu l'altra, no? És a dir, la lactància no treu l'alimentació.
0: No sé
2: com ho direu, vull dir, no? Començar amb els aliments, la introducció, etc. Una cosa no treu l'altra i una cosa treu l'altra tampoc.
0: No.
2: És a dir, que és complementari.
0: No.
2: Arribats a l'edat, és complementari.
0: Exacte.
2: Ni més ni menys.
0: Sí. S'ha de pensar que la llet materna és un aliment viu.
1: Sí.
0: I que no sempre té la mateixa composició i es va adaptant al creixement del bebè i del nen, no?
1: I lo importante que és los 6 meses, incluso más. La leche materna hace una gran protección, tanto para la mamá como para el bebé.
0: Sí.
1: Hay estudios, muchísimos estudios, tomando leche se pondrán menos malitos, tendrán menos infecciones gastrointestinales. Eso está todo comprobado, ¿vale? Entonces es súper importante los 6 primeros meses y después hasta el año. Nosotros al año es cuando le decimos, a partir de 6 meses, una alimentación complementaria al pecho.
2: Vale, eso, complementaria.
1: Y si le dan biberón es lo mismo, ¿vale? Es decir, es complementaria a la alimentación, ¿no? Sí, porque sí, la gente tiene esa idea. Entonces nosotros hasta la que la mamá quiera, ¿vale? No hay ninguna... Sí.
2: Home, això tot dit, eh?
0: Saps que això és un gran què i una màgia de la llet materna, no? Sí. El que sigui viva.
1: Sí.
0: No? I ser viva vol dir que té moltes immunoglobulines, sí, que són defenses. És com fer una petita dosis de vacuna diària amb el bebè, que a més és exclusiva pel teu bebè, perquè només pel fet d'estar xupant del pit, el contacte de la saliva del bebè amb la mare fa que la mare fabriqui les immunoglobulines, les defenses específiques per al seu bebè.
2: Val.
0: És a dir, que tots els problemes digestius, respiratoris, típics dels bebès, dels nadons i dels nens, doncs és una gran ajuda, no? És com aliment i medicina.
2: Sí. No, està clar. És això, no? Orgànicament som la màquina més perfecta que existeix, no? I en principi és el cos qui produeix o s'adapta a les situacions vitals de cada cosa. En aquest cas és l'acompanyament del nadó, perquè ja no esteu preparades justament perquè això sigui així, no? Que això sí que es pot replicar de manera química, per entendre'ns, és evident que quan parlem de... és el millor possible.
1: Sí,
2: durant tota l'estona em venen com ganes. Em sorgeixen les preguntes d'algun tip, algun consell de posició i tal. És complicat, suposo.
0: És complicat, sí.
2: Aquí en ràdio poder explicar-ho.
1: És que no hi ha una posició.
2: Per això
1: hi ha milers de posicions.
2: Per això dic, el consell màxim és això, que la gent, les mares, les famílies, en aquest cas s'acostin, les mares sobretot s'acostin al que dèiem ara, a la consulta, que preguntin, que puguin informar-se i que es deixin una mica acompanyar, perquè jo sé que també les llevadores des d'un primer moment també sempre parleu i aconselleu molt pel que fa a la lactància.
0: Sí, una de les coses que hem dit al principi que és clau en la lactància, que és deixar el rellotge, no horaris. L'altra cosa clau és la posició.
2: Clar.
0: I amb això no diem en quina posició, si me'l poso al davant estirat o dret, en vertical o horitzontal, bebé, sinó la posició de la boca respecte al pit, no?
2: Val.
0: Que això determinarà que hi hagi una bona agarre i que hi hagi una extracció eficaç de la llet.
2: Val.
0: Per tant, és clau, no?, com està mamant aquest bebè. I és important que inclús no surtis de l'hospital si ningú no t'ha vist com està aquest bebè al pit. No t'hagin comprovat que realment està succionant bé, que està fent una succió eficaç perquè pugui treure la llet, perquè, clar, la que treu és la que l'alimenta, però també és la que et fa produir a tu.
2: Sí.
0: No?
2: Sí,
0: és a dir, que és la clau. I fa que l'agarre no sigui dolorós i que no es produeixin les temudes clivelles.
2: Les clivelles.
0: No?
2: Sí.
0: Que és per una mala posició.
2: Sí. Però no ho hem dit, però ja ho hem mig intuït, és a dir, la lactància no és dolorosa.
0: No.
2: Això ha de quedar clar,
0: que
2: a vegades també hi ha aquesta connotació que la lactància ha de ser dolorosa.
0: No.
2: És a dir, si és dolorosa és que alguna cosa no s'està fent bé o que no va bé.
0: Sí.
2: Vull dir que la lactància no és dolorosa.
1: No. I no tiene que doler, perquè va más que te dicen... No, es que me duele en el enganche, pero después ya aguanto. No tiene que doler. Y cuando modificas postura... Es cuando no me duele, quedan asombradas, ¿no? Súper importante lo que ha dicho Nuria, ¿no? Un buen anclaje de la boca, ¿no? Labios bien vertidos, bien pegadito, ¿no? Bueno, que esté piel con piel, ¿no? El bebé, sobre todo la boca, súper importante, porque si no, la succión no es nutritiva.
2: No, claro.
1: Y las clivellas a veces es por una mala... Bueno,
2: sí.
1: Siempre son por una mala posición, ¿no?
2: Ya.
1: Comen del pezón, no tienen que tomar el pezón, sino todo el pecho, y es importante.
2: Claro, no, hi ha un component físic, no?, també, és a dir, no?, és una succió perquè, evidentment, que pugui sortir la llet. Bé, molt interessant.
1: Sí.
2: Ens hem deixat alguna cosa? No? Més o menys?
1: No.
2: Ja sé, Núria, que tu
1: sabies.
2: Núria, es podria parlar 3 hores sobre la lactància.
0: Estaríem aquí xerrant moltíssim, però sobretot el missatge de que realment la lactància materna és cosa de tots.
2: Mira,
0: és cosa de tots, no només de la dona que apareix, de la parella, sinó també de la família, de la societat sencera, no? Que hi hagi un suport a la lactància, que ara mateix no hi és, perquè tenim una baixa maternal ja ridícula, de 19 setmanes, quan ens estan recomanant que fem 6 mesos de lactància exclusiva, és a dir, començant per aquí, no? I que no sigui transferible la baixa paternal a la mare, que és la que dona el pit. No pot ser que a les 19 setmanes tu estiguis a la feina traient-te la llet i la teva parella estigui donant el biberó de la teva llet a casa.
2: No
0: té cap sentit, no?
1: No tiene sentido, tendría que ser como los países nórdicos. ¿Cuándo lo conseguiremos? No lo sé.
2: Jo crec que no està la cosa pel camí,
1: no, però és el que dice la noia, és superimportant, la pareja i la família, eh? Sí. Y nosotros ahí en el centro, todo el mundo que está en el centro, hasta la mujer de la limpieza está a favor, claro, de la lactancia. Es decir, que pueda tener una formación y si viene una mamá lactando en la sala de espera, animarla y, ¿no? Y,
2: sí.
1: Y, pero pasa que es difícil. La sociedad de hoy en día
2: es complicada.
1: Vivimos con el tiempo.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: De la prisa.
2: Claro, claro.
1: Sí. Es la prisa.
0: Sí, pero es que el bebé, el temps
1: no
0: del bebé...
1: No tiene tiempo.
0: Es un temps,
1: claro,
0: de calma.
1: Es muy
0: de
1: difícil.
0: De pausa, que a vegades, pues, no? Ens pensem que la lactància és algo que ens pot fer... ara no em surt la paraula... com estan més pel bebé, que estan més enganxats al bebé, però no és la lactància, sinó que...
1: És que és beneficioso.
3: És això.
1: És estar en braços. Jo, cuando dicen las abuelas, es que se acostumbrará a los brazos. ¿Y? Es que es beneficioso, la oxitocina, todo. Es decir, es que está comprobadísimo. Yo les digo a las mamás que en la India, Teresa de Calcuta, mucha gente la conoció. En un orfanato los bebés se morían. Los dejaban en la cuna y se morían, pobrecitos, porque no tenían alimentación. Las monjitas empezaron a coger a los bebés y sobrevivían más.
2: Claro.
1: Simplemente por el contacto humano.
2: El contacto humano, claro.
1: Entonces yo les digo, ¿qué tiene de malo que lo cojan? Disfrútalo, ya se separará de ti.
2: Sí, sí, sí.
1: Pero eso es difícil, en la sociedad que estamos es difícil.
2: Exacte, sí, no? Això perquè el temps, perquè hem de dormir, perquè no sé què, hem d'anar a treballar, perquè clar,
3: perquè
2: tot,
3: tot
2: és una pressió, eh?
3: Sí. Els volem autònoms perquè... des que són molt petits.
1: Sí.
2: I és així, eh?
1: Sí.
2: Com menys feina, millor.
1: Y se ven las estadísticas, cuando empieza la lactancia, cuando nacen, es un, bueno, pues hay un tanto por ciento, y cuando nos tenemos que incorporar, la lactancia materna,
2: claro,
1: va disminuyendo por la incorporación al trabajo.
2: Sí, sí, sí, está claro. Es... Hi ha molt de camí a recórrer aquí.
1: Sí.
2: Hi ha molt de camí a recórrer. Bé, una bona manera de divulgar-ho és a través d'aquest espai, que és el que hem fet, no?
1: Sí.
2: I sobretot, torno a dir, en general i en qualsevol terme sanitari, és a dir, que qualsevol persona que tingui una inquietud, una dificultat, el que sigui a nivell sanitari, que s'acosti als centres de proximitat, als CAPs del Vendrell, que són fantàstics, amb professionals fantàstics, que si no fora per la vostra vocació seria una altra cosa, però tampoc no vull entrar. Sort de vosaltres, i per això que qualsevol consulta, dubte, que s'acostin i que preguntin.
1: Que vinguin.
2: Que vinguin.
1: I tant, que vinguin. Que vinguin amb nosaltres.
2: Correcte.
1: Sí.
2: Gràcies, altra vegada.
1: Vinga, gràcies a tu.
3: Gràcies.
2: Que vagi bé.
1: Adéu.
2: Adéu.
4: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Connecta't a Ràdio El Vendrell. A la FM 107.1. I en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Hem mobilitat i afectacions a l'AP7 en sentit Tarragona, a l'altura de Santa Margarida i els Monjos, i també a Vilafranca del Penedès per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha afectacions a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts i a l'AP23 a Molins de Rei per vehicles al voral. A banda, les obres a l'AP20 a Barcelona també continuen provocant retencions amb un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost, també per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí també s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plena internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres. El govern espanyol no té constància per ara de que hi hagi víctimes espanyoles. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. La Generalitat el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, Roquetes, amb conferències científiques i el llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. Pel que fa als dispositius, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància dels espais naturals davant l'elevada afluència i també del risc d'incendi. El CAT 112 també reforçarà més d'un 15% la plantilla habitual davant la previsió que les trucades d'emergència augmentin entre un 10 i un 15%, i també hi haurà un dispositiu de 700 efectius de Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat en els diversos punts habilitats. Salut recorda que caldrà utilitzar ulleres homologades excepte durant la fase de totalitat. Precisament, les autoritats de consum han ordenat de retirar 6 models d'ulleres per risc de lesions oculars greus. Pel que fa a la mobilitat, Renfe també ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Tortosa a Barcelona, i Trànsit recomana evitar l'AP7 i proposa rutes alternatives i insta a no seguir el fenomen des de les carreteres i també evitar fer desplaçaments innecessaris. I un nou tiroteig al Prat de Llobregat arran d'una baralla ha deixat 32 beines i 5 cartutxos localitzats pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar ahir a la nit en 2 punts del municipi, un a la plaça de l'Amistat i l'altre al carrer del riu Túria, i no hi ha hagut ferits ni detencions, tot i que els agents van identificar una persona que portava una navalla. El cas se suma a 3 tirotejos més registrats els darrers dies a Barcelona i també en municipis de l'entorn. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Segona part, notícies actualitzades, el butlletí de les 10 i que ens porta això, la segona hora i la segona part de programa de Calaixera avui dimarts, recordem-ho, 11 d'agost, programa número 4022. Gràcies per ser-hi i gràcies per fer-ho possible. Més qüestions i més coses, anem recordant aquests bons capítols i bones seccions diferents i variades que tenim en aquest espai matinal, per sort. Aquesta és la intenció i d'aquí el nom de la Calaixera, perquè tenim calaixos replets de temes i de qüestions. Doncs bé, recuperarem una qüestió de fa ja, en aquest cas, un parell de temporades, on, si us recordem, vam parlar de les persones grans. A través de l'especialista i la treballadora social Gemma Armengou vam parlar sobre això, els drets de les persones grans, consells, etc. Doncs una d'aquelles seccions vam parlar sobre les persones grans, les dones pageses. Un tema interessantíssim i que això volem recordar justament a la segona part d'avui dimarts. Anirem cap aquí, ho farem de seguida. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després encara ens quedarà tercera i última hora amb la secció tecnològica d'en Joan Molines, de Goyle al Vendrell, per perdre la por a la tecnologia. Tot plegat, recordem-ho, a través del 107.1 de l'FM, sobretot sempre a través de la ràdio, tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtv-alvendrell.cat o a través de Televisió al Vendrell. Però sempre ho diem, trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: Les persones grans, les persones grans, quantes coses en podem explicar des d'aquí. Gerard Mangou.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, moltes ganes de tornar aquí, de tornar a parlar de tot allò que pot interessar les persones grans, apropar tota la informació. És el dret de totes les persones que tenim aquest sentiment de solidaritat, que no ens hem de quedar tots els coneixements per nosaltres, sinó també transmetre'ls. Per tant, doncs, i molt feliç, perquè em sento molt ben acollida i molt estimada en aquesta casa i amb tots vosaltres. Un petó i moltes gràcies per tot.
0: Doncs benvinguda altra vegada, i amb això, amb la intenció de sempre explicar moltes coses. Podem dir que aconsellar, també, no? Aconsellar, explicar, abordar, afrontar, debatre, si fa falta, sobre tot allò que pot ser interessant per la gent gran, per les persones grans.
1: Sempre hem de recordar, i des del que vam iniciar la trajectòria aquí a la casa de donar la informació a les persones grans, han de tenir aquesta informació, saber, i llavors elles són les que han d'escollir què volen fer amb aquesta informació. Si no ets coneixedor d'una certa realitat, difícilment tu te la podràs autodefensar.
0: Vull dir,
1: hem de donar la informació i també ajudar-los a que es puguin autogestionar dintre de la seva autonomia i de la seva independència. Cap i la fi són ells els que han de decidir com volen envellir en aquest procés tan important de la seva vida. Llavors intentem de buscar programes que puguin interessar, com jo crec que el d'avui. Jo crec que el d'avui, que, bueno, he intentat de buscar informació, però gràcies a que avui ens ve, no, ja no només és una amiga, és una excel·lent professional i veïna que anem a caminar plegades. És allò que fem en l'exercici físic, allò, l'empoderamiento, allò de dir l'envejecimiento saludable, com diuen, que és la Patrícia, que després ja la saludarem i explicarem el que és ella. Aviam, el tema molt important que ja fa dies, no sé si te'n recordes que sempre parlàvem,
0: hem de parlar
1: de la dona rural, que no se'n parla de la dona rural i de la dona rural gran. Però m'he trobat que hi ha molt poca contextualització. Possiblement, si hi ha algú que en sàpiga i que jo no he tingut la sort de saber-ho trobar, doncs que ens ho diguin. Però jo faré una petita contextualització,
0: sisplau,
1: territorial, també de polítiques, i després donarem el pas a la Patrícia, que ens pugui parlar d'uns temes que jo crec que han de tenir molt present les dones, ja no només rurals, grans, les dones rurals, sinó qualsevol dona, i a causa també de lo que estem visquent últimament totes les dones en aquest context social.
0: Val.
1: Llavors, si vols, començo.
0: Sisplau,
1: et
0: va,
1: sembla
0: som-hi,
1: bé?
0: Som-hi, vale. Som-hi.
1: Primer faré una contextualització territorial. Anem a veure. M'he centrat una mica en la dona de més de 75 anys i, evidentment, sí que podem veure que territorialment hi ha una evidència d'un envelliment molt progressiu de la població. Primer de tot, perquè causada per les migracions. Molta gent ha anat a buscar-se feina a altres nuclis urbans, però tot aquest fet ha fet de que la dona gran es quedi a casa per continuar tenint la cura de la seva família i dels seus nets. I amb el seu terreny o amb les seves masies s'han vist afeblides econòmicament i han hagut d'esperar una certa requalificació econòmica per poder tenir una mica més de pensió econòmica. Per tant, ens veiem que avui en dia la persona dona gran, hi ha una manca d'empoderament. La persona gran encara es considera, la dona gran es considera com la consorte, la que està al costat d'una societat patriarcal on les tasques que ella desenvolupa són les tasques de suport.
0: Ja.
1: I que en moltes ocasions no té cap ingrés econòmic, possiblement el té més endavant. Imagina't això, la complicació que li pot portar a una dona si vol prendre una decisió determinada. La dona rural té una manca de formació i d'informació sobre el que pot tenir dret. Ja no només de formació individual, de creixement com a persona i professional, sinó també inclús de les noves tecnologies. La bretxa digital, la qual cosa també dificulta que aquesta persona pugui tenir una certa autonomia. Parlem de la bretxa digital, no només com a persona gran, sinó també com a dona dintre del món de la pagesia. Sentiment, ja dic sentiment, de soledat no volguda. Ja vam parlar en un moment determinat què passa amb la soledat. No només la tenim en els nuclis urbans, sinó que també la tenim. Quin fet fonamental o més bàsic provoca això? La distància territorial. La distància geogràfica fa que la dona no pugui sortir de casa. Hem de tenir present que fins fa poc la dona pagesa només sortia de la masia per anar al metge. La qual cosa també es troba en una situació que dius, jo què faig aquí? Llavors, com afecta tot aquest mapa actualment amb una dona de més de 65 i 75 anys? Aquest és el punt de partida que després la Patrícia també ens ajudarà. Fer-se gran, l'esperança de vida, aquest augment de l'esperança de vida, que també és un moment de que ens augmenta l'envelliment, no tots els àmbits poden ser positius. Vull dir, la feblesa de l'autonomia i de la malaltia i afegida que estàs lluny del teu territori pot agreujar molt. Llavors, en el segle XXI es fan unes propostes, unes polítiques. Hi ha un interès de poder desenvolupar què fem amb la persona dona pagesa avui en dia. Llavors, volen impulsar la igualtat d'oportunitats. Garantir la pervivència de la dona dintre de la món de la pagesia pel seu propi desenvolupament personal i professional. I donar importància també a totes les seves aportacions, no només en el sistema aquest patriarcal. Ara, en el segle XXI, aquesta situació no ha variat gens. Continua havent-hi aquesta diferència. Per tant, estem parlant d'una bretxa de gènere. Hi ha una estadística, ho llegeixo, publicada per la Sobany, SOBANY, que exposa que les dones rurals actualment treballen un 85% menys de la seva jornada, generant un sobreesgotament on no té ni temps de repòs ni temps d'esbarjo. Llavors, si hi ha un interès de fer unes polítiques de la dona rural, aquesta es pot parlar d'una conciliació i que fomentin aquesta igualtat en el món rural? Ja veurem, aviam què passa. Estem en aquí. Llavors, la dona, si vol sortir-se'n, promocionar-se, desenvolupar-se econòmicament, es troba que està igualment en una societat patriarcal, que totes les seves propostes no estan valorades com es podrien valorar. Llavors, si vol sortir-se de tot aquest entorn, diu, bueno, és que jo em sento afablida i si no puc en sortir-me, jo de què viuré?
0: Clar.
1: Jo de què viuré? Tot això es ve agreujat per una manca d'una adequada distribució, que és el que penso jo, de drets socials. Estan força lluny. Estan a distàncies geogràfiques. Llavors, és una consorte la qual cosa no cotitza la seguretat social. Llavors, de què viuré? I en ocasions ens trobem amb una certa violència de gènere que la persona, la dona, vol separar-se i es troba doncs, amb una diferència de recursos i de serveis perquè no pot accedir. Llavors, davant d'aquesta situació, per això tenim a la Patrícia.
0: Molt bé.
1: Llavors, si et sembla bé, Patrícia, ara et donaré...
0: Li podem sentir la veu, ja, eh?
1: Li podem sentir la veu. Bon dia, Patrícia.
2: Bon dia a tothom.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: A més, em va ajudar molt, vull dir, vas a salvar la vida. No tinc gaire el tema de la dona. Jo sé que tu ets una gran experta i jo crec que avui donarà un mapa de com es troba la situació, les dones, i jo crec que ens ajudarà. Mira... La Patrícia és advocada, apunta't al currículum, Pere, apunta't al currículum que és força interessant. La Patrícia, advocada especialista en drets de família i dona, membre de l'Associació de Dones Juristes, membre de, dic les lletres, és la Societat Catalana Advocats de Família, SCFA, assessora jurídica de diferents CIATs, Serveis d'Informació d'Atenció a les Dones, a Vilafranca, Sant Quirze, Vilassar i Lliçà d'Amunt, entre d'altres. De què ens parlarà avui?
2: No, Vilassar no, eh?
1: Ah, no?
2: No.
1: Perdona.
2: Lliçà d'Amunt, la Mancomunitat del Tenes i Sant Quirze del Vallès.
0: Va, doncs no li donis més feina, que ja en té prou, sí, la Patrícia, prou, pobra.
1: Doncs vaig escoltar malament, gràcies. Va, llavors, crec que les dones, si ara ens estan escoltant, han de tenir present el que ara ens dirà i ens informarà la Patrícia, per si hi ha algú que també es vulgui posar en contacte,
0: i tant.
1: Perquè tal com estem avui en dia, hi ha moltes dones que es puguin identificar amb el que ella ens parlarà.
0: Sí.
1: Ens parlarà de drets de família, drets laborals, manca de la seguretat social, que també hi hem fet una petita contextualització, la figura de l'hereu, que també ja n'hem parlat, la tasca de cuidadora de la dona, que també ja n'hem parlat, i, evidentment, ella ens dirà a on hem de demanar ajut en cas d'una situació que nosaltres, com a dones o les que ens estan escoltant, se sentim vulnerables o afeblides i dir què faig i on he d'anar.
0: Molt bé.
1: Per tant, Patrícia, moltes gràcies. I si ens surten preguntes, les hi preguntarem,
0: eh? I tant. Intentarem interactuar i ajudar la Patrícia perquè pugui exposar aquesta qüestió, que és molt àmplia i molt extensa.
1: Si no surt algú que ens vulgui preguntar alguna cosa...
0: Correcte, sempre ho diem, eh? La participació sempre és oberta, i a més amb aquest tipus de seccions que tenen una clara vocació de servei, i sempre ho recordem. Si algú vol enviar un WhatsApp, vol dir el que sigui, vol preguntar sobretot, aprofitant que tenim això, el mestratge de la Patrícia, que ens enviï un WhatsApp al 638-58-99-88, que no dubti en fer-ho, sisplau. Hi ha molta cosa a explicar i a exposar, Patrícia. Per on podem començar?
2: Ai, anem a veure. Jo crec que la Gemma ha fet una molt bona contextualització de com es troba la dona al món rural. Sí que una premissa que jo potser explicaria és que a nivell formal sí que hi ha una igualtat entre homes i dones, però aquesta igualtat a nivell formal no es correspon amb una igualtat a nivell real. És a dir, ja des de l'any 2007, amb la Llei d'Igualtat, es van començar a promoure polítiques igualitàries entre homes i dones, però, com explicava la Gemma, hi ha una bretxa molt important, no només en temes de violència, sinó en discriminació salarial, en discriminació en quant a pensions, inclús a pensions de viudetat, hi ha un major atur femení, una escassa representació de les dones a la política social, cultural i econòmica, i, evidentment, un problema molt gros de conciliació de vida laboral i vida familiar. Si tot això ja es dona en un context urbà,
0: ja,
2: diguem, imagineu-vos en un context en el món rural on, bàsicament, el principal problema que té una dona és l'aïllament.
0: Clar.
2: No només la solitud que pugui sentir, sinó l'aïllament. Comentava la Gemma una cosa molt interessant que deia normalment la dona, quan surt del món rural, surt per anar al metge. Per anar al metge, jo afegiria per anar al metge on ha marcat.
0: Ha marcat, sí, també ha vingut al cap de seguida. Sí.
2: És a dir, la dona surt o bé per un problema de salut que normalment surt malament i tard, perquè va aguantant, o per anar al mercat a realitzar una tasca que ni tan sols està reconeguda a nivell laboral.
0: Sí.
2: Quan pensem en la dona al món rural, pensem bàsicament en dones, actualment, comentava la Gemma, majors de 75 anys, perquè són aquestes dones les que ja no han tingut un accés a una seguretat social i a uns drets laborals que els hi pertocaven. Imagineu-vos si... jo quan penso en la dona al món rural penso una mica en la dona que inclús ha treballat fora de casa, que pot ser que hagi treballat fora de casa, però ha fet tasques dins la casa, no només de cuidadora dels seus fills, sinó cuidadora dels animals domèstics que hi havia en un mas o en una masia, com puguin ser les gallines, els porcs, etc. De treballar també la terra a les vinyes i moltes vegades de cuidadora dels seus sogres.
0: Clar, dels padrins.
2: Exacte, dels padrins, perquè moltes vegades aquestes dones viuen en una masia on al cap de la masia són els seus sogres i l'hereu, que normalment és el seu marit, I ella, doncs, bueno, doncs, té aquest context. Quan tot això falla, és a dir, quan la relació de parella no va bé, quan es produeix en l'àmbit de parella violència, etc., doncs imagineu si hi ha una dona té una problemàtica en el món urbà, en el món rural, evidentment això es multiplica. Mireu, el meu interès per la dona al món rural va sorgir a través de la tasca que jo faig d'assessora jurídica a diferents punts de servei d'informació i atenció a dones, com pugui ser a Vilafranca del Penedès i a la Mancomunitat del Tenes, que la conformen diversos municipis i nuclis relativament petits, com Santa Eulària de Ronçana, Vigues i Riells o Lliçà de Montval.
0: Molt bé.
2: Sí que em vaig trobar que la majoria de dones que vivien aïllades perquè vivien en una masia o en un mas, totes elles tenien una cosa en comú, i és que quan es produïa un trencament de parella o una crisi de parella, eren elles les que marxaven de l'habitatge. Llavors, clar, a mi això em va donar que pensar i vaig pensar, ostres, quan es produeix això amb una dona dins d'un nucli urbà, com sigui Barcelona, Vendrell, Vilafranca, etc., aquesta dona no ha de marxar de la seu habitatge si es queda amb la cura dels fills, diguéssim. Però vaig veure que la majoria d'elles acabaven pactant en el seu trencament de parella unes condicions que les desfavorien. Moltes d'elles motivades pel fet de que elles es negaven a treure els seus propis fills d'un àmbit molt estable com era la vida en un mas. I clar, deien, jo no puc marxar a viure a una ciutat, no tinc mitjans econòmics, i trec els meus fills, els desarrelo d'un tipus de vida que bueno, doncs elles consideraven...
0: Que és positiu,
2: que és
0: no, per
2: positiu
0: elles.
2: Per ells. Sí. Però clar, la realitat era que aquesta dona... no acabava vivint en un mas amb els seus sogres i fent fora, que no seria aquesta la paraula, però havent de marxar al pare de les criatures. No, perquè és que es quedava a viure amb els seus propis sogres i això no... la dona, diguéssim, no ho permetia. Amb la qual cosa, bueno, doncs, a través de l'assessorament amb ella sí que ens donàvem compte que això era, bueno, doncs una bretxa molt important per la dona en el món de la pagesia i en el món rural. Ja ni comentar-vos allà el tema de la violència.
0: Ja.
2: O sigui, si a nivell... quantes vegades no hem sentit a nivell a nivell urbà que la gent diu, ostres, com és que aquesta dona patia aquesta violència, nosaltres no hem vist res, els propis veïns et diuen que ell era una persona encantadora i no hem vist res, doncs imagineu-vos...
0: Amb un mas aïllat, clar.
2: Exacte.
0: Clar.
2: Amb un mas aïllat en el que t'és difícil demanar ajuda i és difícil... inclús verbalitzar el que t'està passant, perquè les pròpies persones que conviuen amb tu doncs són més properes a l'agressor que no a tu mateixa. Val? O sigui que una mica la situació que avui volíem visualitzar era aquesta.
0: A mi hi ha un fet que em perturba força, perdoneu, és que clar, estem parlant del segle XXI, que estem parlant d'aquest 2023, per entendre'ns, que sembla que ens estiguem fent referències a la vida rural de fa 30, 40, 50 anys, que tot és una trajectòria quan parlem de persones encara més, però que és una realitat que encara es viu en zones urbanes. I és el que a mi, ostres, em frapa molt, que encara sigui una realitat tan absoluta, tot això.
2: Sí, et diré que potser la diferència... entre dones majors de 75 anys i dones menors de 75 anys seria possiblement que la gran majoria de dones que són menors sí que han accedit al mercat laboral fora. Exacte. Però el fet de que hagin accedit al mercat laboral fora de l'àmbit familiar no vol dir que no segueixin tenint la tasca de cuidadora en l'àmbit familiar i de realitzar altres tasques que no estan remunerades i no estan sota l'aixopluc d'una seguretat social. Val? Llavors, sí que hi ha hagut, hi ha polítiques fomentades d'igualtat en aquest sentit, i l'Institut Català de les Dones ha elaborat tot una feina i uns protocols per la dona al món rural, però jo trobo que encara ens cal fer molta feina i donar molta informació a aquestes dones.
1: Clar, perquè una pregunta, ara jo em poso jo com una persona que pugui estar afectada. Jo si ara entro en una situació afeblida, que jo vull prendre una decisió però que em sento limitada i no indefensa i amb poca... dic, què faig? Llavors, per si alguna dona ens pot escoltar, quins recursos té? Com ho pot fer? Quin guiatge pot tenir? Si pot estar protegida fora d'aquest entorn? Perquè, clar, quan una persona pren una decisió, aquesta l'ha de tirar endavant i assumir les conseqüències. Però, clar, amb una certa seguretat, perquè tu tens un futur. Jo he de seguir menjant i tinc uns fills que jo tampoc em vull desvincular. Ja ho viu, que jo pugui tenir la meva família, que em puguin ajudar, que em puguin donar suport, però és la meva vida. Llavors, clar, quan jo prenc aquesta decisió de dir no puc tirar més endavant, però em sento atrapada en aquesta situació, ara que tenim veu, si una dona ara es troba en aquesta situació i vol prendre la decisió de dir poc a poc com inicio aquest camí, què ha de fer? Quines sortides té? Com es pot tornar a adaptar en el seu dia a dia? Si pot continuar doncs, amb la cura dels seus fills, en el seguiment bueno, de la seva vida, de la seva vida amb els seus fills, deixant a banda doncs, la vida en el mas, la vida amb el seu marit i amb la família que comporta per ell, sobretot si estàs en una situació de violència, de violència ja no física, que pot ser d'ignorància, psicològica o verbal
2: o econòmica. La gran majoria de dones...
1: Econòmica, imagina't. On va a buscar-se la vida? Perquè és el teu futur.
2: Mira, jo, en dones que es puguin trobar en una situació d'una crisi de parella o una situació ja més de més greu de violència, sigui psicològica, sigui violència física, com sigui violència econòmica o inclús violència vicària, el primer que els diria és que s'han d'adreçar als SIADs, als Serveis d'Informació i Atenció a Dones. Les dones que viuen a nuclis urbans com ara el Vendrell es poden adreçar al SIAD de l'Ajuntament del Vendrell. Però les dones que viuen a les afores del Vendrell amb nuclis rurals s'han d'adreçar al Consell Comarcal del Baix Penedès. En el cas del Baix Penedès està a la plaça del Centre, número 5, i el telèfon és el 977 15 71 77. Què és el Servei d'Informació i Atenció a Dones? És un servei on a la dona se li dona assessorament jurídic, atenció psicològica i atenció molt especialitzada en violència de gènere. És un servei gratuït en aspectes relacionats a la vida de les dones, tant en l'àmbit personal, familiar, social i laboral. Pot ser que una dona s'adreci a un servei d'aquest sense tenir cap problema ni de violència ni de crisi familiar, etc. Penseu que des dels Serveis d'Informació i Atenció a Dones s'organitzen tallers d'empoderament, tallers d'autoestima, bueno, diferents tallers i diferents activitats adreçades a les dones que, a més, també fan que les dones es puguin comunicar entre elles i bueno, i és un espai on també parlar de les seves problemàtiques. O sigui, no cal adreçar-se en aquests llocs només quan tens un problema de crisi de parella o crisi matrimonial o un tema de violència. No, et pots adreçar doncs, perquè tu no estiguis bé amb tu mateixa, vulguis un major empoderament i bueno, doncs, tindràs una atenció psicològica. Sí que és veritat que hi ha una especial cura i una especial atenció a les dones, evidentment, víctimes de violència. Però és un lloc on te pots trobar molta ajuda i pots trobar molta companyia.
1: Companyia, vols referir també acompanyament en el camí a seguir per aconseguir els recursos per marxar d'aquest entorn.
2: Exacte.
1: T'acompanyen, t'ajuden, et donen suport, i el seguiment...
2: És un suport tant a nivell jurídic com a nivell psicològic i a nivell social. Penseu que també hi ha treballadores socials allà que t'expliquen quin tipus d'ajuts pots tenir i quin tipus d'ajuts econòmics, em refereixo. I també pensem que les dones, no només quan s'adrecen en aquest servei, vulguin iniciar un trencament de parella. O sigui, hi ha dones que venen al Servei d'Informació i Atenció a Dones per saber senzillament els seus drets. O sigui, el que volen saber és, escolta'm, jo en cas de que no em vagi bé amb la parella, en cas de tindre problemàtiques inclús amb els fills, penseu que també, aviam, estem parlant de violència de gènere, però parlem també de violència filiomarental. O sigui, hi ha molta violència en aquest aspecte. Mm. Bueno, doncs, elles necessiten parlar i treure-ho. Moltes vegades, a través de l'atenció psicològica i a través de l'empoderament que se'ls dona a les dones, a vegades bueno, doncs la dona acaba obrint els ulls i diu, mira, el problema que em passa és aquest concret. O realment estic vivint una crisi de parella que l'he anat amagant o camuflant amb, bueno, perquè no tinc un moment per pensar en mi mateixa. Val? Però no necessàriament ha de trencar la parella. Penseu que jo dono assessorament a moltes dones que venen perquè realment es senten incompreses.
0: Ja. O
2: sigui, sí que és veritat que ostres, dones majors de 75 anys els hi costa molt demanar ajuda. Però us puc assegurar que jo he tres dones grans que em venen i fa poc, per exemple, una em va fer la següent pregunta. Em va dir, jo puc anar al cinema sense demanar-li al meu marit?
0: Mm. Ostres, encara avui en dia.
2: O sigui, estem a segle XXI,
0: sí.
2: I clar, jo vaig pensar, bueno, aquesta dona no ha vist la tele, no ha mirat, no sé, em va sorprendre. Bueno, però clar, quan tu vius en un entorn aïllat, on tot està en contra del que tu puguis fer, o és molt difícil sortir-te de determinat camí que se t'ha traçat durant tota la teva vida, et costa acceptar determinades coses. I, bueno, és difícil, és complicat.
1: És que ara jo m'estic imaginant aquest mapa, no sé si penseu el mateix. Imagineu-vos els municipis, la feina que tenen, perquè no arriba aquesta informació adequadament dels drets que tenim tots plegats, ja no només com a persones grans, sinó també com a persones. Jo crec que s'haurien de fer programes o d'apropament a aquestes realitats, perquè, home, primer ja identificar que tens una problemàtica, posar paraules a uns sentiments, a unes emocions, és força complicat, i més amb dones que a l'igual no tenen aquesta formació acadèmica i que van prendre la decisió de formar aquesta família amb molta il·lusió, i el dia a dia s'han trobat què he fet? I ara què puc fer i on puc anar? Vull dir, ja estem en el segle XXI.
0: Sí, crec
1: que s'hagi avançat tant, eh?
0: No, i tal, que jo volia reflectir abans, que com sembla que estiguem parlant de generacions passades i estem parlant justament de l'actualitat, sí, i de la situació de moltes dones, i moltes dones grans sobretot, que són les protagonistes d'aquesta secció. Podem considerar que el Baix Penedès és una comarca rural?
2: Jo crec que sí.
0: Jo també ho penso, eh?
2: Sí, jo crec que
0: sí. O té aquesta
2: sí.
0: dualitat, no? És a dir, és una comarca plenament desenvolupada també a nivell industrial, però encara té nuclis importants a nivell rural, amb la vinya, sobretot, que abans hem comentat, sí, l'oliva, per exemple. Però és veritat, no? Podem considerar que és una comarca amb un tant per cent elevat d'incidència rural.
1: El Vendrell ha crescut molt. Vull dir, estem amb 40.000 habitants en molt poc temps. Vull dir, que llavors gent que ha vingut d'altres nuclis i municipis de la vora de Barcelona. Sí que és cert que hi ha una banda bastant d'urbe, de ciutat. Ara bé, hi ha molta pagesia.
0: Sí.
1: Hi ha molt de rural. Sobretot les famílies del Vendrell, t'identificant per tu de quina casa ets.
0: Sí, encara passa, i tant, eh? Sí.
1: Digue'm el nom, llavors, clar, això és identificatiu de que en una ciutat possiblement passa, però ara ja no passa tant. Jo penso que cada vegada no ho sé, no estic en el món així de la indústria, no estic posada, però si dintre de l'estudi aquest on he aconseguit la informació ens trobem de que volen requalificar els terrenys perquè no els és rendible una producció i per poder tenir una millor jubilació, doncs possiblement estem pensant de que estem perdent territori de pagesia
0: i tant.
1: I d'agricultura. Vull dir, no només tenim aquí la vinya, crec que algú d'oliva també tenim,
0: sí,
1: no?
0: Sí, vinya sobretot, sí. Oliva també hi ha una bona representació.
1: Cosa...
0: La garrofa cada vegada també està prenent més força, altra vegada.
1: Sí.
0: Clar.
1: El que sí és cert de que jo m'he trobat així passejant i contactant amb persones grans, de que els hereus que han continuat amb els terrenys, els pares, o sigui, els avis, en el moment de recol·lecta, no compteu amb mi perquè estic ajudant el fill a recollir.
0: Sí.
1: Vull dir que també encara les persones grans són puntals en el seguiment,
0: clar.
1: Sobretot si es queden a la masia, en el mas.
0: Sí.

0: sí pels que venen al darrere, però això també és un factor determinant, suposo, no? És a dir, quan aquelles persones grans decideixen que els fills no segueixen, que no hi ha continuïtat, no hi ha un hereu que vulgui fer-se càrrec de les terres, vendre-se-les.
1: Sí, bueno, no? Perquè a més hi ha una escassa valoració de del món de la pagesia. Uh-huh. I una precarietat, evidentment, una precarietat econòmica. Estàs una mica en mans de la natura i del clima.
0: No és gens fàcil.
1: No és fàcil. Sí que és veritat que cada vegada hi ha moltes més dones que condueixen, sí. I que, bueno, pues el fet de tindre carnet de cotxe i poder-te moure no et deixa tan aïllada. Però, bueno, l'aïllament jo crec que potser és el tret diferencial...
0: Sí, és el punt clau de la situació.
1: El punt clau, perquè, sí, bueno, pensem que poden conduir, es mouen, evidentment, però, bueno, qualsevol tipus d'accident o qualsevol cosa que ja et passi i depenguis del cotxe, si ja no tens carnet de conduir, depens d'una altra persona.
0: Clar. Uh-huh.
1: I, bueno, crec que, sí, ho resumiríem així, que l'aïllament...
0: És la clau, eh?
1: És la clau per intentar evitar trencar aquesta bretxa tan diferent que es dona en nuclis urbans, uh-huh, i en el món de la pagesia.
0: Perquè també, perdoneu, desconec que inclús serveis essencials com la teleassistència, per exemple, uh-huh, pot arribar un mas aïllat, sí, pot arribar,
2: sí,
0: en aquest sentit, sí.
2: Sí. El que passa que ja moltes vegades n'hem parlat, el teleassistència té uns criteris, a no ser que sigui d'àmbit privat,
0: que aquest és un altre tema, sí.
2: Que aquest és un altre tema, és un recurs de serveis socials que per mi és bàsic, perquè també ajuda a no tenir aquesta solitud, perquè et van telefonant i et van preguntant com estàs, a banda d'una situació d'emergència puntual. El que diu la Patrícia, allò de l'aïllament, sí que és cert. El que sí també vaig poder trobar, que hi ha molta dona que s'està començant a empoderar, que la dona condueix, hi ha dones ara que comencen a conduir tractors, amb el que això que comporta amb la diferència de la bretxa de gènere, perquè mira, aquesta ara comença. Sí que, em sembla que ho vam comentar amb ella, aquesta nova trajectòria de la dona que es vol empoderar, i que abans de desfer-se d'un mas es dedica a l'agroturisme,
0: sí,
2: i
0: sí,
2: també a la producció d'elaboració de productes de quilòmetre zero, uh-huh, però també es troba que hi ha una indústria molt potent i llavors tot el que és l'àmbit sanitari i el control sanitari també a vegades les limita molt a continuar. Sí. Per tant, dius, tinc l'empoderament, tinc les ganes de seguir endavant, i cada vegada em vaig trobant en situacions que dius, bueno, què és el que puc fer, no? Què m'estan dient, no? Que ho deixi córrer tot.
0: Sí, sí, sí.
2: Aviam, poder, hem de fer un crit de dir, escolteu...
0: Intentem fer burocràticament i legislativament.
2: Ajudem.
0: Intentem una mica fer-ho més fàcil, eh?
2: Sí,
0: a més, si volem això, que jo crec que la intenció... hauria de ser, que és la conservació, és que l'estic dient ara obvietats potser, però és la conservació d'aquest entorn, no? La conservació del patrimoni paisatgístic.
2: Sí.
0: Si no conservem amb aquest tipus de, no, d'iniciatives empresarials privades, malament ho tindrem.
2: Sí, sí.
0: Perquè ara potser em fico en un jardín, jo, eh? I tot just que ha acabat eleccions. Però és que a vegades sembla que sigui el contrari, és a dir, no, que públicament, sí, és a dir, sí, que hi hagi més interès en privat de defensar un paisatge, en això econòmicament, que és més habitual, que hi hagi iniciatives econòmiques privades de defensa del territori, amb això, amb projectes rurals, de productes de proximitat, ecològics, que no pas legislativament que aposten per altre tipus de motors econòmics, com, ja m'enteneu, com...
2: Sí, sí.
0: Bueno, és això. Clar, doncs, una mica de facilitat cap a aquest aspecte. Sí. Perdoneu, i això voldria enllaçar a un tema important que també ha sorgit, i crec que és un punt de servei molt destacat per moltes dones d'aquesta generació que ens puguin escoltar, aquestes generacions ja passades, no vull dir una paraula mal d'això, és a dir, el que dèiem, dones grans que han treballat durant tota la vida a la pagesia, el que comporta la dona al món de la pagesia i la càrrega de feina que ha comportat la dona a la pagesia, ha sigut cabdal, sens dubte, uh-huh, és a dir, aquest reconeixement d'un reconeixement econòmic, no? d'una pensió, d'una seguretat social que no l'han tinguda mai.
2: Sí.
0: Sé que ara s'està posant molt, no en el món de la pagesia, sí que a nivell general sembla que hi ha

0: una mica d'intenció de començar ja, no, a posar una mica de llum al que significa treballar a casa, però en el món rural encara és més complicat, això. I hi ha algun projecte que ho treballi, això? S'està treballant a nivell legislatiu, Patrícia?
1: Sí, a nivell legislatiu s'estan fent altes, diguéssim, a la Seguretat Social específiques per aquest entorn. El que passa que el gran problema és quan hi ha un trencament en aquesta dona de la seva vida rutinària. El que dèiem, quan es produeix una crisi, per exemple, de parella. Pensem ara en una dona que està vivint en el món rural, una dona gran, major de 65 o 70 anys, que vol trencar la parella. Anem a veure, els pagesos i pageses no són rics.
0: No,
1: o sigui, treballar a la terra costa molt.
0: Doncs
1: imagina't el que comporta sortir d'una masia, d'un nucli familiar, que evidentment aquesta dona que s'ha dedicat a la cura dels fills, a les tasques de la llar, té dret a una sèrie de compensacions econòmiques com tindria qualsevol altra dona. Sí, naturalment, però és que estem parlant de repartir misèries. És a dir, si tu l'economia familiar ja és precària, quan una dona surt d'aquest nucli o un home surt d'aquest nucli, clar, posats a repartir, si ja és difícil repartir en un entorn urbà i d'una gran ciutat, doncs imagineu-vos pues, aquesta dona que necessita un habitatge, que els seus fills probablement no volen sortir d'un entorn de pagesia per anar-se'n a viure en un apartamentet al Vendrell. És un dia, o sigui, us ho explico gràficament perquè veieu realment la problemàtica en la que es troba aquesta dona.
0: D'acord.
1: Que probablement, quan estem parlant de dones grans, no hagin cotitzat, o sigui, una altra cosa és les dones ara en el món de la pagesia, perdó, les dones ara en el món rural, joves, que poden accedir ja a una sèrie d'ajuts.
0: I aquesta dona gran pagesa que mai ha cotitzat i no cobra una pensió com tots podíem conèixer, avui en dia no pot defensar i demostrar que ha cotitzat durant molts anys sent pagesa a casa? És molt complicat, això.
1: És complicadíssim. És que encara que ho demostri, o sigui, aviam, hi ha, evidentment, ajuts a nivell social, hi ha pensions no contributives, hi ha la renda garantida, etcètera, etcètera. Per això és important el que us deia, que la dona s'adreci a un SIAT, a un Servei d'Informació i Atenció a Dones.
0: D'acord.
1: Allà li explicaran quins drets socials té, quins ajuts se li pot donar, però, clar, per molt que se li donguin ajuts, el gran problema
0: ho entenem,
1: a nivell personal és el trencament de tota la teva vida.
0: Clar.
1: O sigui, has estat tota la vida vivint en un mas, dedicant-te a la cura dels teus fills, del teu marit, de les terres, dels animals domèstics, dels teus sogres, i surts per... ha de ser un abisme.
0: Evidentment. Aleshores, en aquest sentit, clar, acompanyament, informació, recolzament...
1: I trencar sobretot l'aïllament, demanar ajut.
0: Ja.
1: Demanar ajut a altres dones. Hi ha serveis on hi ha una tasca multidisciplinar d'ajuda a les dones. I això, trenqueu el vostre propi aïllament.
0: I la solitud, que també hem comentat, que penso que és un punt important.
2: Sí, ara m'estava pensant també, Pere, perquè ella parla de l'aïllament, però el sentiment de solitud i estic sola...
0: Clar. Clar, aquest sentiment que ens pot passar al mig de la Rambla del Vendrell o al mig de la Diagonal de Barcelona, un exemple, és a dir, una persona gran es pot sentir sola enmig d'aquest bullici de gent.
2: Sí, sí.
0: Clar, suposo que encara es deu agrejar-ho més, inclús, penso, sensacions d'angoixa i de por, no? De poder estar sola, sentir-se sola en un mas aïllat perquè les circumstàncies li hagin portat fins aquí, perquè s'hagi quedat vídua, etcètera, etcètera, etcètera.
2: La impotència.
0: Clar,
2: aquesta.
0: També és un... Clar, és un, anava a dir un valor afegit, no? És com un contrapunt afegit.
1: Un contrapunt afegit, exacte.
2: Sí, és l'aïllament sumat amb el sentiment de sentir-se sol.
0: Correcte.
2: Això sí que emocionalment com ho gestiones, això, si no tens un acompanyament.
1: Per això us deia que no cal adreçar-se en aquests serveis només quan ets víctima de violència o només quan vols iniciar un procés de separació, de divorci. No. Cal adreçar-se a aquests serveis per per saber les activitats que s'hi fan, per compartir la teva experiència amb altres dones, per anar a tallers, per fer altres coses que et cultivin en tu com a persona i et sentis acompanyada i puguis trencar aquest aïllament i aquesta solitud.
2: Clar, que és el que dèiem, cal estar informat, tenir aquesta informació i tu decideixes què fas amb això, però has de tenir la informació i voler-la tenir.
0: No, clar. Tenir la voluntat de poder tenir aquesta informació.
2: Voler-la tenir. Sí. I llavors, perquè clar, jo també entenc que moltes dones, bueno, ja m'està bé.
0: Sí.
2: Ja m'està bé.
0: No, a la meva edat, a la meva edat, de posar, tota la vida ha estat així, l'edatisme, què tal?
2: L'edatisme que també parlàvem, no? Sí. Ara ja amb l'edat que tinc, què he de fer? Ja veies tu, em fa mal això, els nois els tinc grans, i què he de fer jo aquí sola? Pues no, pots fer moltes coses. Ah, clar, és molta valentia.
0: No, i tant. Clar, és... Els joves en diuen allò de sortir de la zona de confort, no?
2: Ah, sí, això està molt de moda ara. Hi ha molts que diuen, però què més està a la zona de confort? Exacte. Pues mira, hi ha molts que s'hi tiren a la piscina.
0: Però clar, amb una persona gran i una dona gran i pagesa, que avui és el cas, clar, té que haver aquest punt, no?, de consciència, si més no, de dir,
2: sí.
0: Estic en una situació que no estic còmoda, i
2: sí,
0: tenir la capacitat no d'acostumar-me i d'entomar-la i de patir-la, sinó de saber em pot sortir, si és que vols, eh?
1: Exacte, però és que a vegades no és només que ja m'està bé, a vegades és que també la dona està mal vist que es queixi d'aquestes coses.
2: Bueno, sí, aquesta és una... I depèn de l'edat, també, Patricia.
1: Sí, clar.
2: Però mira, guaita aquella, amb l'edat que té...
0: I ara s'ha separat, tu creus? On ha d'anar amb aquestes edats separant-se? Què farà?
2: Sí,
0: on anirà? No?
2: Sí, sí.
0: És una mica...
2: El que crec que és important ara és que les dones, o que ens hagin pogut sentir, que s'hagi generat aquest sentiment de que et remou la consciència de dir, ai, doncs poder jo estic així, doncs... Posa't en marxa.
0: Clar, el que sempre diem, una trucada, una consulta, el que sigui, amb un SIAT, que és un dels aspectes que avui hem destacat, no costa res, és a dir, no pateixin, no vol dir que hagin de desmereixer la seva situació o que hagin d'acusar a ningú, ni molt menys. Simplement és un punt d'informació. Tinc un cert neguit i no està de més exposar-lo, no? Ni més ni menys, i ja està, no? És important, això, aquest missatge. I també vull posar el dit una mica a l'anafra, també, Patricia. El paper de la família.
1: Ah, i el paper de la família.
2: Però, Patricia, lo de la família és una de les coses que sempre a mi em posa la banya. Jo, com a treballadora social que he estat, ja li he explicat les experiències que jo he tingut amb les famílies. Ara, digues tu el teu parer.
0: Però veus, ja ha fet aquesta exclamació. Ai, la família.
1: Ai, anem a veure... El paper de la família, ai... Mira, una mica el que comentàvem, Pere. Aquesta dona normalment està acompanyada d'una família que no és la seva.
0: Ja.
1: Que no és la seva. És la família de la seva parella o del seu marit, que està ella, evidentment, amb els seus fills allà, els seus fills i filles, però... Anem a veure, la família palo bueno i palo malo. Així de clar. Com ens passaria a totes les persones, jo crec que l'important és saber-se identificar una mateixa i saber trobar què és el que amb tu, què és el que tu necessites i què és el que a tu et manca. Difícilment una dona en el món rural vivint en una família que no és la seva d'origen, difícilment, no dic que sigui impossible, però difícilment trobarà ajut en la família. És molt difícil, perquè ella trenca els esquemes. Inclús et diré que és difícil que trobi ajut en els seus propis fills.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ostres, jo et volia apretar una miqueta més cap aquí, amb
1: això. És difícil que trobi ajut en els seus propis fills i filles. Perquè... se la culpabilitza de trencar aquesta harmonia
0: tenen. Clar, és la culpable de la situació.
1: És la culpable de la situació. O sigui, i és molt complicat que aquesta persona se n'arribi a sortir sense un ajut extern d'empoderament, de conèixer els teus drets de conèixer tots els seus deures també, i de que els teus propis fills i filles tinguin també una mirada oberta a tot això. O sigui, ja és difícil, Pere, que tenir una mirada i una perspectiva de gènere en un món urbà, doncs, anem a veure, fora dels nuclis urbans, també és complicat. No dic que sigui impossible, evidentment, no, no. I no ho és, però moltes vegades la dona es troba que l'ajut en la família és més aviat escàs. Per què? Doncs senzillament perquè és una tasca normalment que ha passat de generació en generació.
0: I té una càrrega cultural, exacte, tradicional. Sempre s'ha fet així.
1: Exacte.
0: La figura de l'hereu, que
1: la
0: també
1: figura,
0: l'hem comentada.
1: Exacte,
0: no?
1: I la figura de, bueno, però què et queixes si això ha estat així tota la vida? I una mica, a vegades les dones pequem de posar-nos en comparació, de dir, bueno, doncs, si el meu sogre era pitjor, o la meva sogra em feia no sé què. No, o sigui, tu pots tindre una vida plàcida amb una família que no és la teva, diguéssim, d'origen, i pots tenir una situació complicada. Inclús la tenim complicada amb les pròpies famílies, els propis pares i mares o germans. Doncs imagina't amb els sogres, amb els cunyats. Bueno, és una situació difícil,
0: sí, sí.
1: Difícil.
0: M'ha vingut al cap altra vegada seguida, no sé si és una mala comparativa o no, o si estàs d'acord, tinc que saber la teva opinió, Patrícia. Per exemple, mediàticament, la pel·lícula Carràs. No sé si l'heu vist,
1: sí,
0: o no,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Descriu allò d'una totalment fictícia, s'ha de dir, una vida rural, on queda molt clar aquesta figura patriarcal.
1: Sí. Sí. Queda molt clar la figura patriarcal, i jo et diré que jo vaig passar la meva infantesa en una masia que tenia la meva família, i hi havia uns, bueno, ens cuidaven la casa uns masovers, i vaig viure molt de prop el que era la tasca de la pagesia. I sí que és veritat que sempre admirava la figura de l'àvia de la família i de la mare de família, que realment es dedicaven absolutament a tot,
0: sí.
1: A tot. O sigui, les veies fent tasques de neteja de la casa, de la roba, de cuidar la llar, de cuidar els fills, de cuidar els avis, del dissabte anar a mercat.
0: Clar,
1: i vendre...
0: Cuidar el bestiar,
1: fer conserves... Sí. O sigui, jo ho trobava... Per mi era un món màgic. Jo visc a Barcelona i vivia a Barcelona i quan anava a la masia, bueno, se m'obria tot un món. I ara, realment, amb la perspectiva del temps, penso, mare meva, quina vida més dura, aquestes dones.
0: Sí.
1: Quina vida més dura.
0: Sí.
1: I penso en les dones que no han estat bé a nivell de parella, perquè si tu has estat bé a nivell de parella, perfecte, però penso en aquelles dones on no hi ha hagut un reconeixement d'aquesta tasca, on no hi ha hagut una sintonia amb la teva parella, el gran aïllament i la solitud que han d'haver sentit, i l'abisme que se'ls hi obria d'abandonar tota aquesta vida.
0: Sí, sens dubte. Jo crec, ja per finalitzar, que se'ns acaba el temps, jo crec que és evident que en aquesta secció ens hem posat una miqueta, si es pot dir així, en el pitjor d'aquests casos, eh? És a dir,
2: sí.
0: Que qualsevol dona pagesa o no, que necessita aquest recolzament, aquesta ajuda, per suposat que hi ha tot aquest engranatge que segurament es podia millorar i molt, però que està funcionant i que està a l'abast de qualsevol persona que ho pugui necessitar, aquest és el missatge principal. Jo crec que també és una secció que ha de servir per homenatge, com ara dèiem, a aquestes dones pageses que les tenim al cap.
2: Sí, sí.
0: I si se'm permet l'expressió, que tampoc no se'm interpreti malament, dones pageses catalanes. Amb aquesta força i aquest empoderament que tenien ara fa 80 anys i que si no arriba a ser per elles, allò no tirava endavant.
2: Dones
0: així,
2: valentes.
0: Exacte.
2: Dones valentes.
0: I aquest reconeixement que va a totes aquestes dones.
2: Sí, sí.
0: Us sembla bé?
1: Ens sembla perfecte.
0: Sí?
2: L'únic, recordada que tinguin present que si estàs disseminada, que vagis al Consell Comarcal.
0: Val.
2: Si estàs al nucli, doncs vagis a l'Ajuntament, i bueno, per qualsevol cosa la Patrícia Alza es pot orientar on pot anar,
0: sí.
2: O qualsevol cosa.
0: Fantàstic.
2: Eh?
0: Sí.
2: Crec que és un tema molt interessant, m'ha encantat, i fins a la
0: molt
2: propera.
0: Xulo. Sí, molt interessant, de veritat. Patrícia, un plaer. Aquí sempre us amenacem de que heu de tornar un altre dia.
1: Molt bé, Pere, igualment. Gràcies.
0: Així que t'esperem qualsevol
1: altre
0: dia.
2: A vosaltres moltes gràcies, Pere.
0: Adéu-siau.
2: Gràcies, Patrícia. Bio
3: Ràdio al Matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio al Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio al Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
8: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
9: Res, 30 segons perquè siguin les 11 en punt del matí. Farem l'actualització que pertoca als butlletins de la xarxa de comunicació local, com sabeu, i de seguida ja saltarem la que serà la tercera i última part del programa amb més qüestions i amb més coses, amb aquest espai sobre tecnologia o la intenció de perdre la por a la tecnologia amb en Joan Molines. No us ho perdeu, que de seguida ens hi posem. Fins ara.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
10: Notícies en xarxa.
11: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Queda només un dia pel gran eclipsi solar. Pel que fa als dispositius, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància dels espais naturals davant l'elevada afluència prevista i també per l'alt risc d'incendi. El CAT 112 reforçarà també més d'un 15% la plantilla habitual davant la previsió que les trucades d'emergència augmentin entre un 10 i un 15% i també hi haurà un dispositiu de 700 efectius dels Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat en els diversos punts habilitats per veure l'eclipsi. Pel que fa a la mobilitat, Renfe ha programat també un tren especial de reforç de la línia R16 que va de Tortosa a Barcelona i Trànsit també recomana evitar l'AP7 i proposa rutes alternatives i insta no seguir el fenomen des de les carreteres i també evitar fer desplaçaments innecessaris. A Barcelona, la Guàrdia Urbana també reforçarà la vigilància als miradors, les platges Coixerola i també altres espais oberts davant la previsió de concentracions. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia, amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional per ara és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres. El govern espanyol per ara no té constància que hi hagi víctimes espanyoles. I pel que fa a la mobilitat, l'AP7 concentra les principals afectacions avui. Hi ha congestió en sentit Tarragona, entre Santa Margarida i els Monjos, i també a Vilafranca del Penedès, amb 4 quilòmetres de retencions, i també cues entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal. A més, un accident a la C16 a Balsareny obliga a tallar un carril en sentit Berga, i també hi ha retencions per obres a la 2 a Jorba i també a la B20 a Barcelona. I pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'han format llargues cues d'usuaris. Guedi reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat, que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una 80ena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I un nou tiroteig al Prat de Llobregat arran d'una baralla ha deixat 32 veïnes i 5 cartutxos localitzats pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar ahir a la nit en dos punts del municipi i encara no hi ha ni ferits ni detencions.
5: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Les notícies al butlletí de les 11 i que ens porta, ja com sabeu, la tercera i última part de programa. De fet, passem gairebé 4 minuts a les 11 i això, tornem ja a la proximitat i la sintonia del 107.1 de la FM. Amb la intenció, les ganes i sempre l'objectiu habitual i diari d'acompanyar-vos, de portar a terme aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però sempre ho diem amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Avui és dimarts 11 d'agost, programa número 4022. I els dimarts, en aquesta tercera i última hora, sempre ho encapçalem amb aquesta secció tecnològica habitual amb en Joan Molines, de Goil al Vendrell, amb la intenció de perdre la por a la tecnologia. A més, avui amb un tema que jo crec que és molt present i que n'heu sentit a parlar, crec, en moltes ocasions, que és l'eclipsi total que arriba tot just demà dimecres. O com la tecnologia pot ajudar a veure aquest eclipsi total de sol. Ho farem de seguida. Començarem per aquí. I després ja ens quedarà una estoneta per acabar de composar, doncs, algun apunt musical, alguna trucada de participació, si voleu, i una mica acabar d'acomiadar tota aquesta calaixera d'avui dimarts. Doncs vinga, no perdem més el temps, i ens endinsem en aquesta tercera i última part. Som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicat de tot.

0: Senyor Molines, com està vostè?
1: Molt bé, i tu?
0: Sí. Bé.
1: Bueno, això és bo.
0: Bé.
1: Amb ganes de vacances?
0: Última setmana de temporada, sí, no? Perquè no t'has de mentir, Joan.
1: No, està bé, està bé. Sí. Està genial i fabulós.
0: Amb ganes de vacances i de descansar.
1: És important.
0: Perquè hi ha una cosa que, mira, quan era més jove no em passava i que ja fa un parell d'anys que em passa, i és que arribo amb la veu molt cansada a aquesta època de l'any.
1: Bueno, és que parlar cada dia durant, sí, que són 3 hores, 4 hores?
0: 3 hores diàries.
1: 3 hores diàries.
0: Sí.
1: Et fas alguna cosa per,
0: no,
1: per tractar la veu? O...
0: No, potser aquest és el problema, que me l'hauria de cuidar una mica més. Tot i que no faig res que la pugui... No, no faig res tampoc que me la pugui perjudicar, per entendre'ns. No fumo, no bec alcohol...
1: Bueno, però simplement de parlar 3 hores sense
0: però...
1: parar...
0: I ja quan arriba aquesta època de l'any, de debò que m'ho noto. És allò que em costa.
1: Bueno... Però ara no parlis molt.
0: No,
1: que t'agafes 2-3 setmanes?
0: Sí, 3 setmanes.
1: Pues no parlis molt.
0: No, m'estaré callat, no diré res a casa, que em deixin tranquil.
1: O parles per tu internament.
0: Exacte.
1: Parles tu internament.
0: Fem allò, reflexions internes sense externalitzar-les, que també de quan en quan està bé. Però abans de marxar de vacances, clar, hi ha aquesta efemèride que ens tocarà una mica estar al 100% allò laboralment i cognitivament, perquè és l'eclipsi de sol que hi haurà demà dimecres, del qual ens tocarà fer la cobertura informativa, etcètera, i de fet s'ha convertit en un dels esdeveniments d'aquest estiu. Fins ara sembla que passava molt desapercebut, sí que n'hem parlat molt aquí, però ara, clar, aquestes darreres setmanes s'ha com potenciat la informació, internet està ple, xarxes en va plena, no?, d'aquest eclipsi, i avui parlem una mica d'això, Joan?
1: Sí, avui tenia diversos temes, hi ha alguns que me'ls guardo per quan tornem, que estigui la Sílvia també.
0: Val.
1: I he pensat, mira, anem a parlar de l'eclipsi. No sóc cap expert, no en tinc ni idea d'eclipsis,
0: no.
1: ni és del meu interès, però sí que m'he estat informant una mica de com la gent pot fer fotos, com ho pot veure.
0: És important,
1: sí. Sí, perquè, bueno, he estat mirant de gent que se li havia trencat el mòbil per fer fotos amb un eclipsi, bueno, és curiós.
0: Val.
1: És curiós. Segurament les coses que diguem estiguin malament, algunes d'elles.
0: O no.
1: O no, però pot ser, perquè és un tema que jo almenys no domino gaire, no sé tu si
0: sí.
1: domina.
0: Bé, hem acabat dominant entre cometes, però clar, hem recollit molta informació arrel d'aquest any n'estem parlant molt de l'eclipsi.
1: Doncs jo tinc quasi zero informació.
0: Recopilant informació.
1: Ja tinc quasi zero informació, però bueno, ha estat interessant i com sempre parlarem de les nostres coses, Pere.
0: Molt bé,
1: aquí
0: sí,
1: ha...
0: sempre dona peu.
1: Sí, bueno, i si no és per mi, és per tu, i si no serà per la Sílvia, que avui no ens acompanya. Però sempre acabem parlant de les nostres coses.
0: De fet, la Sílvia ens ha acompanyat en moltes ocasions parlant d'aquest propi eclipsi, i ella ja ens deia, sobretot, aquesta màxima de seguretat visual personal, que és utilitzar les ulleres, sobretot, ulleres homologades, que estiguin fetes explícitament per veure l'eclipsi de sol, perquè, i ja ho he dit moltes vegades, que a vegades pensem, un moment, no passa res, però que les conseqüències poden ser greus.
1: Sí.
0: I irreversibles, que és el més important.
1: Sí, sí, sí.
0: I per això que a nivell personal i físic n'hem parlat en moltes ocasions, però tecnològicament no n'hem parlat massa, que després ho farem, Però és això, no sabem si podem fotografiar directament el sol amb un mòbil, amb una càmera, si ens les pot espatllar, que crec que sí, oi, Joan?
1: Sí.
0: Després ho desenvoluparem,
1: També et diria, això opinió pròpia, Això és com quan vas a un concert i graves un concert amb el mòbil. Mm-hmm. No és la millor qualitat... I al final ja hi ha gent que en sap molt més, que té càmeres especials, que ja faran fotos molt millors. Llavors, jo, personalment, opinió pròpia, trobo una tonteria el treure el mòbil, el meu iPhone, que té una resolució que té, fer-li una foto que es veurà segurament malament, que pot fer que se'm trenqui el telèfon. Jo el que faria és no fer fotos, que la facin la gent que en sap molt més, que tenen ja càmeres molt més ben preparades, amb resolucions,
0: filtres
1: i resolucions, i que faran una... post-edició molt millor del que puguem fer nosaltres, perquè al final, jo no sé tu, Pere, però quan jo vaig als concerts i gravo alguna cosa, després no m'ho miro mai.
0: No
1: m'ho miro mai, em consumeix molta bateria del mòbil i molta memòria, i al final no serveix de res. Sempre pensem que ho recuperarem, però difícilment ho recuperarem, perquè la qualitat no és bona. No són eines preparades per aquest tipus de coses.
0: Sí,
1: amb l'eclipsi penso...
0: No, i tant. Si ara busquéssim, ara mateix, busquem per internet eclipsis de sol i en trobaríem 300.000,
1: correcte,
0: que no sabríem dir si són d'aquí, si són d'aquí, és complicat perquè fa anys que no passava, però no sabem si són de les Maldives, d'Anglaterra o del Canadà, no ho sabrem.
1: Jo penso que l'Uai és anar, disfrutar del moment,
0: correcte,
1: veure-la en persona, i
0: correcte,
1: si volem fotos i tot, deixem-li els experts que ja facin fotos amb les seves càmeres, amb la seva post-edició, amb gent que en sap molt més que nosaltres de fotografia per tenir una bona fotografia, en el cas de que la vulguem. A mi, per exemple, en aquest cas m'és igual, però...
0: Sí, no. El miraràs, per això, Joan, o què, l'eclipsi?
1: Sí, sí, sí.
0: Aniràs a veure'l, no si el miraràs, sinó si hi aniràs sí. a veure'l, sí,
1: Sí, però més que res, perquè és una cosa que passa cada molts anys, segurament així, crec... Bueno, després ho explicarem, però fins als 50 i pico no torna a passar alguna cosa semblant a la zona en la que estem. Llavors... aniré, perquè mira, per veure coses més úniques. El meu interès a l'eclipse és, bueno, si passa bé i si no també. Però em sembla curiós el fet d'anar i veure alguna cosa que és tan únic, que sempre ho veus pues, per la tele i tot, doncs anar allà i també fer una mica de comunitat, parlar amb la gent i al final fer alguna cosa diferent.
0: Sí, sí. Jo crec que això és el que més atrau a la gran part, i a mi també em passa, que és no perdre't un esdeveniment històric i únic d'eclipsi total, que de parcials n'hi han hagut molts i n'hi hauran més, els hem vist, però eclipsis totals diuen que inclús pot ser que en aquest cas mai tinguessis l'oportunitat de veure'l si és que no viatges amb condicions normals.
1: És que no el tinguis l'oportunitat de veure'l. És que el normal és això. Normal és que no passi.
0: Clar. I per això ho fa tan especial, i per això fa que qui més qui menys, o que tingui més o menys interès, al final digui, al final sí, no que anirem a veure.
1: Sí, i a més, quan estava preparant el programa, que m'estava llegint una mica el què passarà, el pre, el durant i el post de l'eclipsi total, doncs diuen que veus com llunes als terres, que comences a sentir fred, hòstia, doncs no sé, doncs... experiències.
0: Jo crec que sí.
1: Experiències per poder dir, jo vaig estar allà.
0: Exacte. Inclús el que diuen, que ja dèiem, la recomanació en aquest i molts altres esdeveniments, com abans hem dit concerts o el que sigui, el més important és viure-ho en persona, viure amb els teus propis ulls, no estar pendent de gravar-ho amb el mòbil, no cal, Però en el cas de que volguessin fer algun tipus de fotografia, algun tipus de record, diuen que el que s'ha de fer és justament això, és mirar el contrari del sol, per entendre, sinó que és veure l'ambient, veure quan tot canvia, fotografiar o gravar la gent com mira l'eclipse, quines reaccions hi ha, etc. Una mica és això.
1: Aquí el que diuen és que quan és complet és quan no és perillós. Això és el que jo he estat llegint. O sigui, quan està tot tapat és quan no és perillós. Quan s'està tapant i quan es comença a destapar és quan és perillós, perquè és quan tornes a tenir el raig del sol directament apuntant. I que això pot fer que les lentes, no sé com es diu en català, les lents.
0: O
1: sigui, que les lents doncs, es cremin o que passin aquestes coses. Diuen que quan més segur és, que no s'ha de fer ni molt menys,
0: Però hi ha gent que sí, hi ha gent que no. Hi ha debat, en això, de treure no les ulleres. Quan és eclipsi total, Quan no és total, evidentment, no les podem treure mai, Quan és total, diuen que sí, que ens les podíem treure, però clar, hem de pensar que dura... No recordo els 30 segons, crec que són. Aquí, perquè, depèn d'on miris i canvia, i a més és molt heavy, com la diferència entre el Vendrell o Cubelles ja varia de 10-20 segons. És espectacular com en pocs quilòmetres... Hi ha aquesta variació. Aquí al Vendrell crec que són 30-40 segons com a màxim. Clar, hem d'anar molt en compte, si ens traiem les ulleres, de seguida ens hem de posar, no hem de passar massa.
1: No, ho hem de mirar amb ulleres. O sigui, mira-se de mirar amb ulleres. Jo parlava de la càmera. O sigui, al final, la diferència entre la càmera i el nostre ull és que quan tu mires el sol, doncs fa mal i l'apartes, i el sistema nerviós automàticament et treu la vista del sol. El mòbil no es queixa. El mòbil és, estàs enfocant aquí, perfecte. Ai, ja s'ha cremat el sensor.
0: Ja.
1: Sí, llavors, no...
0: Es pot arribar a cremar, doncs?
1: Bueno, per el que he estat buscant...
0: Te la vull fer després, la pregunta, però si un cas...
1: No, cap problema. Aquí. El que he estat buscant és que el sensor de la càmera del mòbil concentra la llum solar d'una manera similar a l'ull. O sigui, agafa la llum
0: i
1: la concentra. I pot cremar els píxels de forma permanent.
0: Val.
1: O sigui, quan jo parlo de cremar és que cremes els píxels de la càmera, que és, agafo la llum entra per unes petites coses que són els píxels i això després fa que es converteixi en imatge. Doncs el que fa el raig del sol és cremar aquests píxels. Llavors, pot ser, depèn de la càmera, depèn el model, depèn de l'antiguitat, depèn de moltes coses, que aquests píxels es cremin.
0: Sí, sí. És que justament ahir quan parlàvem, que hem tingut diverses reunions sobre tot aquest tema per fer el seguiment informatiu, i ahir ja vam tenir una d'aquestes reunions a redacció, justament parlàvem això, no?, d'això que passaria amb els mòbils. Clar, ho enfocàvem cap als mòbils moderns, i una mica pensàvem, i crec que tots més o menys anàvem cap aquí, que els mòbils moderns avui en dia deuen poder tenir la capacitat, no?, de poder, no? De, no sé, si, no si veu que es va danyar, és a dir, que, bueno, acabarà quedant en negre, no? Que no, abans de danyar-se la deixarà en negre.
1: Un píxel mort és un píxel mort, o sigui, ja. Un píxel mort és un punt negre.
0: Ja.
1: O sigui, no sé si t'ha passat alguna vegada amb una tele.
0: Sí, sí.
1: Els
0: sí,
1: píxels morts són quan tens una tele i tens parts
0: que no van.
1: Que hi hauria d'haver un punt de color i és un punt negre, sí, sí, això és un sí, píxel sí. mort. Llavors, jo si voleu provar-ho, jo us animo. Va,
0: tu no ho has fet,
1: jo
0: per això.
1: No, perquè no faré la foto que vull.
0: No, és molt complicat fer-la.
1: I a vegades ens creiem fotògraf i de fotografia no en tenim ni idea, jo el primer.
0: Sí,
1: llavors,
0: sí.
1: No, jo vaig a disfrutar-lo en persona, vaig a mirar-lo amb les meves ulleres i...
0: Val.
1: Bueno, ja buscaré fotos.
0: Clar, això que dèiem, que els mòbils moderns tenen la capacitat de, no és la paraula, com desconnectar, no? Abans de fer-se molt bé, doncs tenen la capacitat de, no, de desconnectar la càmera perquè no es fes molt bé. No sé, és el que dèiem.
1: Em sorprendria.
0: Ja,
1: pot ser. També em sorprendria.
0: Bé, fem una cosa que tu abans ho has dit bé, crec que és molt important per afrontar una mica tecnològicament tot això que ha de passar demà, que és fent el pre, el durante i el post, no?, de l'eclipsi, que és important. Si et sembla, comencem per el pre, que és on estem ara, encara avui és el pre. Tecnològicament, el que hem pogut veure i el que s'ha pogut fer, o es pot fer ara, si encara voleu fer-ho, és anar a veure per internet des d'on podem veure aquest eclipsi.
1: Exacte.
0: Quines zones podem veure l'eclipsi, quines zones no estan en ombra, que és com diuen ells, oi?
1: Sí. Hi ha algú que m'agrada molt, que és que encara ja és de calaix i tots ho veiem molt normal, però el que puguem preveure com es veurà el futur, hi ha tecnologia darrere, hi ha uns algoritmes de predicció, de si aquest és el sol, aquest és la lluna i aquesta és l'ombra que fa, doncs es veurà, per tot això. A mi això em sembla espectacular, que puguem predir el futur, perquè aquí estem predint el futur. Hi ha pàgines web que em sembla que hi ha una de l'Estat, o si no hi ha pàgines web de
0: l'Observatori Nacional d'Astronomia,
1: de la NASA, o de tots aquests, que et surt el mapa d'Espanya i tu veus exactament quina és la ombra que farà l'eclipsi. Hòstia, doncs això ja és...
0: Sí.
1: És ja tots uns algoritmes darrere que al final tampoc és molt difícil, però és, si jo tinc el Sol i jo tinc la Lluna i aquesta és la Terra, doncs passarà per aquí perquè sé quina serà el moviment de la Lluna envers el Sol.
0: Uh-huh.
1: I un tema molt important, que a mi aquestes coses m'encanten, és que en aquest cas, perquè sigui l'eclipse solar, i si hi ha algun oient que ho explico malament que ens corregeixi, la lluna, o sigui, si no ho vaig entendre malament, amb el tamany del Sol, de la Lluna i de la Terra, la Lluna és bastant més petita que el Sol, però la diferència entre la distància envers el tamany entre la Terra i la Lluna és la mateixa entre la Lluna i el Sol.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, és d'aquestes coses que dius, com pot passar, o sigui, amb lo gran que és l'univers i tot, com pot passar? Doncs el ratio de diferència entre la Lluna i la Terra és el mateix que la Lluna i el Sol. I llavors això fa que sigui un eclipsi total perquè ocupen el mateix en l'espai.
0: Clar,
1: quan saps tot això i ho fiques dintre d'una màquina, dintre d'un ordinador, doncs pots predir totes aquestes coses. Llavors, sí, tornant a la pregunta que m'has fet, que la gent pugui consultar, jo crec que si a Google busques eclipsi total Espanya ja et sortirà a on, i jo crec que nosaltres estem al límit, no? Aquí estem al límit.
0: Aquí entraríem també un tema una mica delicat aquí al Vendrell, perquè en un principi i a començaments, bueno, ja l'any passat, ja s'anunciava que el Vendrell era un dels municipis o un d'aquests punts que en aquest cas la Generalitat ha establert 18 punts oficials.
1: Vale.
0: On es pot anar a veure l'eclipsi de forma total, còmoda i tal. Inicialment el Vendrell estava inclòs en aquesta llista, i segons es deia era el municipi més al nord on es podria visibilitzar correctament l'eclipsi, però fa un parell de mesos que va caure.
1: Sí,
0: sí.
1: És que ja dic, està molt desconnectat.
0: Sí, va caure. És a dir, si us fixeu, ara mateix el Vendrell no està en aquests 18 punts oficials d'observació. Va caure en el seu moment.
1: Hòstia, per algú bo que teníem al poble, per algú bo que sortíem a les notícies i no ho tenim.
0: Clar, això ha comportat que a nivell oficial i des de l'Ajuntament es va encetar una campanya espectacular del Vendrell mira el cel, a convidar la gent que vingués al Vendrell a veure l'eclipsi, tot plegat, i resulta que això, doncs, finalment no ha caigut.
1: Nosaltres anem a les Madrigueres, que van dir que és un...
0: Sí.
1: És des d'on es veu o des d'on es diu que es veurà millor.
0: Jo crec que puc dir-ho. Aquestes alçades, jo crec que puc dir-ho.
1: Digue-ho, si no ja...
0: Ja em vindran a buscar, o mira, si en cas que m'agafi de vacances. El punt el punt de visibilitat important del Vendrell són les madrigueres, però hi ha un petit problema,
1: que són...
0: que és un espai protegit.
1: Que és un espai protegit.
0: Aleshores, no s'hauria de convidar a la gent que hi anés allà.
1: No ho sabia.
0: Per no alterar l'ecosistema, perquè és un espai protegit. Cada un pot fer el que vulgui. Cada un és lliure...
1: O la platja que hi ha abans i la platja que hi ha darrere.
0: El punt exacte, és a dir, el punt exacte de millor visibilització de l'eclipsi de sol al Vendrell és les madrigueres.
1: És,
0: si t'hi fixes al... Clar, crec que ho puc explicar-lo, perquè si qualsevol persona mira el mapa, ho veurà de seguida i veurà com dins de tota la zona d'ombra. Per exemple, Vendrell municipi, Vendrell poble, està en negre, està totalment amb tota la taca negra, la
1: sí,
0: gran
1: jo,
0: part. Eh?
1: Jo volia mirar des de l'oficina, que estic al costat del campanar,
0: sí.
1: I em van dir que no es veia.
0: No es veia. Sant Vicenç, molta gent es pensa que anar a zones elevades, i no és així tampoc, s'ha d'anar en compte que tampoc no és així. Sant Vicenç no es veu, Montmell, etc., tampoc no es veu.
1: No, perquè jo que vic a la zona, sí. Ja ho vaig mirar i no
0: es veu.
1: La muntanya ens tapa.
0: Correcte, així. I aleshores, clar, queda aquesta franja, si ho mireu, queda com un corredor que és madrigueres amunt. És a dir, madrigueres i aniria, passaria per urbanització, per Romaní, Eden Park, Baronia de Mar, tot això d'aquí...
1: És que l'oasis també diuen que es veu...
0: Sí, perquè clar, si tinguéssim un mapa davant, ho veuríem de seguida perquè és molt visual. És com un corredor que just agafa l'ample de les platges de madrigueres i a partir d'aquí tira cap amunt. M'explico? Saps? És com un corredor.
1: Ja estarà ple l'espai.
0: I aleshores, és, clar, oficialment, és a dir, l'Ajuntament del Vendrell no pot dir que la gent vagi a les madrigueres a veure l'eclipsi de sol perquè és una zona protegida i teòricament s'ha d'intentar la mínima alteració d'aquest espai natural i protegit.
1: Doncs no animem a la gent a les madrigueres.
0: Imagina't com és la qüestió, eh? Com m'ha anat desembocant aquí la qüestió aquí al Vendrell, sí.
1: Quina mala sort.
0: Sí. A partir d'aquí, jo convido això, de Romaní cap amunt. Jo crec que si algú recorre a les urbanitzacions que més o menys tots coneixem d'aquí, això, Romaní, Eden Park, Baronia de Mar, tot plegat, que a més, com a mesura que puges et passa l'avant, jo crec que també és un bon punt, és trobar algun raconet que estigui bé. Clar, has de buscar un raconet que sigui agradable, no?, que puguis seure una estoneta i que...
1: Algú veuràs, tu, Pere.
0: Jo treballant...
1: Ah, clar, tu treballant.
0: Jo treballant, però aniré aquí.
1: On no pots anar.
0: On teòricament no es pot convidar que hi vagi la gent.
1: Fabulós. Fabulós. Així va tot.
0: Sí. Així va tot. Clar, és així. I tot i que estem buscant, i això és veritat, i també crec que es pot explicar, un dels punts oficials és des d'aquí, i estem buscant, informativament parlant, un segon lloc a veure on podem anar a veure, on es podia veure, per tenir una altra perspectiva i un altre punt de...
1: Perquè entenc que de la Vendrell cap a baix sí que es veuria, no? O sigui, tot el que Roda de Barà, Torredembarra, com
0: més
1: a baix,
0: sí. Exacte, és a dir, per exemple, d'aquests punts oficials, Altafulla està considerat un punt d'aquests oficials de visualització.
1: Vale.
0: Crec que Torredembarra també, ho estic de memòria. És a dir, el límit del nord que es pugui veure bé, teòricament, aquesta llista oficial, seria això, Altafulla. Altafulla, Torredembarra. Torredembarra, Altafulla. Després també crec que des de Valls també es pot veure.
1: Jo ho buscaré, quan arribi a l'oficina, ho buscaré per veure si podem anar a un lloc on no fem mal a la...
0: Bueno, també, allò, clar, també és...
1: Ja, però ja vindran tota la gent de Calafell, vindrà tota la gent de Comarruga, vindrà tota la gent de Salvador...
0: Que aquí ja també entrarem, que també s'està fent molta pedagogia, que és el tema desplaçaments, vehicles privats, l'accés, els aparcaments... Tot això està per veure. Sí. Clar, el problema és que només hi ha una oportunitat per entendre'ns, no? A veure què ens hi trobem.
1: Sí, perquè si per alguna cosa no destaquem en aquest poble és per aparcament.
0: No.
1: I a les platges tampoc. Llavors, no. Perquè en tota aquella zona l'aparcament més a prop que hi ha és el de la pista que hi ha de futbol, que és el de la dreta, que sí. L'estiu sempre està ple perquè la gent hi viu allà i és normal. I el següent seria cap al càmping, no sé com es diu el càmping aquí, el que està abans del RAM.
0: Sí, que vols dir.
1: Llavors que la gent vagi caminant, sí. La gent haurà d'anar caminant.
0: Per exemple, l'Ajuntament del Vendrell ha programat autobusos gratuïts que portaran de Vendrell fins a la zona de Comarruga, fins a Comarruga, fins al Passar de les Palmeres.
1: Bueno, estàs a... Sí. 10 minuts caminant.
0: Això mateix. I bé, això, o si no, mira, fent un passeig. Que també diuen que també es diu que baixant per la ruta, per la Via Verda, per la ruta del Colesterol, hi ha algun punt que també hi ha bona visibilització per veure'l. Que també és, mira, baixes tot caminant i tot passejant per la Via Verda, que és un passeig amb prou temps, i si trobessis un raconet que tens bona visibilitat, doncs també t'hi podries quedar a la zona.
1: Ja quan arribi a l'oficina ja miraré aquest punt, perquè tinc, o sigui, no he mirat res. Jo conto amb el que em diuen la gent, i és veritat que amb lo de les madrigueres sí que és un espai, és un espai natural que hauríem de preservar, perquè que anem allà implica brutícia, implica moltes coses que...
0: Bueno, simplement el moviment ja altera l'ecosistema.
1: Sí, però si a part del moviment embrutes a l'ecosistema...
0: No, clar, sí, segurament molta gent que anirà amb temps, però això no, és que no vull tal, jo vindré amb temps, doncs clar, venen allà, ja portaran el pícnic, el berenar, les taules, les cadires... Clar, aquest és un problema.
1: I és les madrigueres cap a dalt...
0: Sí.
1: És cap així.
0: Sí, si mires, si entres al mapa, a l'oficina, tu mires el mapa i ja veuràs que el marquen amb negre, i els punts negres són els punts en ombra que no es veuen perquè hi ha, per orografia, doncs hi ha algun tipus de muntanya, un altiplà que no t'ho deixa veure, o també el que marca són si hi ha edificis, com que està cartografiat, sí. Ells ho saben, si hi ha edificis, etc, també t'ho marca. I queda molt clar, queda molt marcat així com en ombres negres, i et dic, ja veuràs que nucli del Vendrell i nucli de Calafell, per entendre'ns, que és el que està al costat, doncs està tot bastant negre, i al mig aquest corredor, que és el que estic dient, que parteix d'aquesta platja tirant cap amunt, com un corredor que sí, sí. Va cap a això que deia, cap a Baronia de Mar, a l'Oasis, a Romaní, crec que es diu també aquesta d'això, per entendre'ns.
1: Sí, sí, sí.
0: Saps?
1: Bueno, mirarem.
0: Sí.
1: Sí, mirarem. Que no facin mal temps demà.
0: Aquesta és una altra. Aquesta és una altra.
1: Que no facin mal temps, que no faci núvol.
0: Sí.
1: Vaig a mirar el temps que diu. Perquè...
0: En principi diuen sol, però també sorgeix el dubte si realment aquestes previsions...
1: Sí, ja és... sol... Sí, demà tot el dia sol.
0: Sí.
1: Sí, sí, perquè muntar tot aquestes coses perquè després et plogui en l'últim moment...
0: Clar. És complicat. Però això, els experts també... que és un tema que ha sorgit molt, també, les xerrades, en la divulgació d'aquest eclipsi, i això ha sortit molt, què passarà, però clar, tant de feina, perquè després quedi nublat i no veiem res. I els experts el que diuen, i és una mica el que anàvem abans amb la fotografia, al final sí que és cert, clar, veure en directe la corona solar ha de ser impressionant, no? Però no és el més important de l'eclipsi. El més important és això, no? Perquè encara que estigui nublat, el cel s'enfosquirà.
1: Totalment.
0: I llavors que es torni de fosc de cop, de quina és la reacció de la fauna, perquè això els ocells deixen de cantar de cop, tot queda en un silenci estrany, la temperatura baixa moltíssim... Sí. És a dir, els experts el que diuen és s'ha de gaudir d'aquest tipus de coses. I això és el que...
1: Sí, perquè la fotografia ja...
0: És el que dèiem. Clar, és això, és això, que si busques per internet en trobaràs 50.000 de fotografies, i si et diuen que és el Vendrell te la creuràs. I com que trobar, que també és una de les discussions que teníem aquí a la casa, és com trobar la fotografia d'aquest eclipsi amb alguna referència vendrellenca. Saps? És a dir, que no sé, l'eclipsi darrere el campanar, m'invento, però clar, sí, és impossible, perquè el sol està molt a baix, això és impossible. I aleshores, per exemple, una de les últimes, això sí que donaria importància a aquesta fotografia, de dir, ostres, l'eclipsi de sol al Vendrell. D'altra manera, clar, és...
1: Te la pots creure o no.
0: Clar, està fet al Vendrell, o està fet a Altafulla, o està fet a Teruel, clar, no pots saber-ho. I per això que... L'important seria trobar una fotografia real, que després, clar, evidentment que la pots muntar el que sigui, però una fotografia de real que una mica doncs emmarqués el municipi. Això està complicat. Nosaltres, per exemple, t'he dit moltes coses, estem mirant a veure si la torre d'aigua es deia com arruga, a veure si podria passar alguna cosa així, saps? Que podíem emmarcar la torre d'aigües amb el d'això.
1: La torre d'aigües és,
0: La torre d'aigües està baixant cap a Sant Salvador.
1: Sí.
0: Que, si t'hi fixes, clar, és que és molt coneguda, baixant per Sant Salvador quasi quan ja arribes a baix, baixant a mà dreta hi ha una torre d'aigües de color marrón.
1: Sí.
0: Doncs vale, jo identifico una mica la zona, i com que per la zona, aleshores, allà estem mirant a veure si allà sí que poguéssim trobar la imatge de, no?, l'eclipsi amb la torre d'aigües. I que identifiqués...
1: Jo segurament no ho reconeixeria.
0: És allò.
1: Sí, jo segurament no ho reconeixeria.
0: Bueno, clar, que aquestes torres d'aigua n'hi ha 50.000. Però bueno, ja seria un punt de referència, ja seria algo diferent.
1: Quina llàstima que no ho puguem veure des del centre.
0: Sí.
1: Sí, perquè des del campanar seria...
0: Sí, clar, és per l'hora. Els experts diuen, lo bo és que és el vespre, llavors tothom ja està alliberat de feines, etc, i lo dolent és que és el vespre. Perquè el sol està a 4 graus, només de l'horitzó.
1: Sí, perquè va anar, no, el campanar, per veure si es veia bé.
0: Sí, no, des d'un principi ja es va descartar. Sí, no es veu.
1: No, perquè és aquella la muntanya que ho tapa, no?
0: Exacte. Hi ha l'orografia que no ho deixa veure, no es pot veure. Que també hi ha aquesta percepció, i que també l'he de desmentir, que molta gent es pensa que si es va a un lloc elevat es veurà. I no és així, eh? No, és això. Has de tenir una part alçada, però que no tingui cap tipus de barrera ni arquitectònica ni geològica davant, no? Ni cap altiplà, ni cap d'això. I de fet el Vendrell, tu dic que queda més amunt de la platja, però el Vendrell queda com enclotat. Tot i estar més amunt, sí, perquè, que la costa queda com enclotat.
1: Sí, sí, sí.
0: I per això no es veu des del nucli.
1: Bueno,
0: veus?
1: Perquè el municipi de Vendrell acaba el Francàs. El municipi de Vendrell acaba el Francàs.
0: Sí.
1: I des d'allà no tindria un millor lloc o algun més representatiu? Des d'aquella part?
0: Crec que no. Crec que no, des de la rotonda, jo no ho he mirat exactament, però jo crec que hi ha molta gent que hi treballa des de fa molt de temps.
1: Sí, sí, sí.
0: Per exemple, una d'elles és la Sílvia, eh? La Sílvia està ja immersa en aquesta comissió amb el Marc Rodero, que és meteoròleg, i de debò que ho ha mirat de tot arreu. Han fet 50.000 excursions, han anat a Sant Vicenç, han intentat trobar el punt, però no.
1: I l'únic és el lloc innombrable.
0: L'únic allò és el lloc que no es pot dir.
1: Innombrable.
0: Sí.
1: Sí, és el Voldemort dels equips.
0: I per això que no... Bé, per això, el que dèiem, bueno, les eines a través d'internet i aquestes pàgines que poden permetre buscar el lloc on veure l'eclipsi.
1: I en el cas de que algú s'animi a fer-ho amb el seu mòbil i tot, una solució molt casolana és que d'unes ulleres li treus el filtre de les ulleres i el fiques davant de la càmera.
0: Val, aquestes ulleres homologades
1: que
0: fetes expressament.
1: Que ho tinc aquí, que és... és la ISO 12312-2. No sé quina és, però aquesta és la que és. I una alternativa casolana és aquesta, és agafar una d'aquestes ulleres homologades i agafar el filtre aquest negre i ficar-lo davant de la lent de la càmera.
0: Val.
1: Al final faria igual que amb els nostres ulls.
0: Clar. És el que dèiem abans. No sabem si el mòbil es pot arribar a espatllar o no, perquè no ho hem provat mai, i crec que ningú s'animaria a provar-ho, si el mòbil s'espatllaria o no, al mirar directament cap al sol. Clar, les càmeres de fotografia, que segurament són més sensibles encara que un mòbil, doncs encara tenen més perill, no?, de fer-se molt bé.
1: Sí.
0: Si directament apuntem. A més, també, clar, té una càmera, diguem, ja més completa i més professional, també té aquestes lents que són més gruixudes, més amples, que potser inclús deuen encara irradiar més, no?, i encara deuen potenciar més l'efecte del sol.
1: Sí. I una cosa que jo crec que és òbvia, però que a vegades pot semblar que no, el fer zoom no varia si és millor o pitjor. Si fer zoom de més lluny no implica que la càmera estigui... Bueno, ja. Sí, a vegades coses que semblen de calaix...
0: Perdó.
1: Sí, moltes vegades ho són. Doncs el fer zoom no fa que si fas zoom més a prop la càmera estigui com més a prop, i si fas zoom més lluny, doncs la càmera estigui com més lluny. La càmera està a la distància que està.
0: Val.
1: I els rajos arriben a la distància en la que està, independentment del...
0: Val. Siguin zooms òptics o digitals, això tampoc és igual, eh?
1: Sí,
0: sí, vull dir que...
1: Els mòbils no tenen zoom òptic, perquè al final el zoom òptic, bueno, tu en sabràs molt més que jo,
0: sí, sí.
1: Però quan gires la...
0: Sí, hi ha una lent física, no?
1: Una lent física que va...
0: Que ho augmenta, sí, com un llargavistes.
1: El que tenen els mòbils són el zoom digital, que és la lent no se'n mou i amb software va i vinc.
0: Clar, sí, sí.
1: És el mateix.
0: Val, per això, no podem donar un consell directe. Bueno, sí, el que fèiem abans, que el consell directe és que la gent el miri, el gaudeixi en viu,
1: sí.
0: Que es deixi estar de càmeres, que es deixi estar de fotografies, etc. Si no és un fotògraf professional, o un aficionat, o un col·leccionista, està clar.
1: Exacte.
0: Però la gran majoria de gent, la gran majoria de mortals... Doncs,
1: Lo guai és viure'l.
0: Exacte.
1: Lo guai és viure'l i les fotos que les facin,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Més, i disfrutem el moment.
0: Exacte. I també que diuen, a les males és amb un trípode, agafar el mòbil i que ens gravi a nosaltres la reacció de quina reacció tenim i el nostre entorn quan estem mirant l'eclipsi.
1: Sí. Jo amb això no portaria res més perquè...
0: No?
1: No. Al final això, que el disfrutem, que és una cosa que passa sembla que fa 150 anys que no passa.
0: Sí,
1: hi
0: ha com una barreja de xifres, cada un diu una mica la seva, però més de 100 anys que no es veia.
1: 114, ni torna a veure una el 2027 i ni torna a veure una el 2028. El 2027, si no recordo malament, és a Ceuta i Melilla. A veure, l'estic buscant.
0: No sé si estan gaire per eclipsis.
1: No, jo crec que no. No volia comentar el tema, però el 27... és a Ceuta i Melilla, i el 28 és el tercer eclipsi anular anell de foc visible al sud-oest peninsular.
0: Val.
1: O sigui, més que la part d'Andalusia barra Portugal cap a baix. O sigui, aquí no el veurem. Passa a Espanya, no. Però Espanya
0: però
1: és gran.
0: Però amb altres franges. Sí, com ara, que ara és aquesta franja.
1: Com ara.
0: I en altres llocs no es podrà veure, per
1: com
0: exemple.
1: Ara. Exacte.
0: Mm-hmm. Mira, però tot i que diuen els... Quan tu preguntes a un expert, i jo he preguntat experts, divulgadors, etc. de la matèria, i els experts on van a veure aquest eclipsi de demà és a Terol.
1: Ah.
0: A Terol, perquè es veu que hi ha molta tradició astrològica.
1: Terol estava cap a...
0: Terol està cap a la Franja, per entendre'ns. Està cap a Lleida, Franja,
1: sí,
0: Lleida...
1: Passant, no?
0: Correcte.
1: Sí, Saragossa també deien que es
0: veia... Terres de l'Ebre, la Franja, que diuen.
1: Saragossa també deien que es veia bé.
0: Sí.
1: És de zona d'aquí. Aquesta part que està just al centre.
0: Clar.
1: De l'ombra aquesta.
0: Sí. I es veu que a Terol, de fet, també hi ha un observatori nacional, perquè és un punt estratègic, hi ha molta cultura de... Si no m'equivoco, astronomia o astrologia? L'astronomia.
1: L'astrologia és la interpretació de les estrelles, em sembla.
0: No, o dels horòscops.
1: Sí, això dels horòscops.
0: És a dir, l'astrologia, estrelles o planetes, això, i l'astronomia és la ciència.
1: És la ciència que estudia
0: doncs
1: això, el planeta.
0: Allà a Terol hi ha molta cultura d'astronomia, hi ha molt d'estudi, hi ha tal, i llavors jo sé que els experts van fins allà a poder veure-ho, i també veu que orogràficament també és molt beneficiosa, perquè això no hi ha grans depressions, no hi ha molta urbanització, i... És un lloc
1: jo, si fos expert, faria el mateix. L'únic sí. Que com no ho soc i la meva afició és...
0: No.
1: A veure què tal va, doncs...
0: Ens quedarem aquí, eh?
1: Doncs quedarem...
0: Terol és maco, eh? Terol existe.
1: No hi he estat mai.
0: És una bona zona,
1: Terol existe, també.
0: Terol existe, sí.
1: Vale. No hi he estat mai.
0: Doncs tota aquesta zona de la Franja, tot plegat, Horta de Sant Joan cap avall, eh? Molt Arnes, a Travesses, Valderrobles... És una zona molt, molt xula, eh? Molt,
1: no.
0: Molt pintoresca.
1: Si hi he passat, no m'hi vaig
0: doncs
1: quedar.
0: Doncs te la recomano que... Allò és per estar un parell de dies, perquè realment és una zona molt, molt, molt xula, molt xula, molt xula. Això, i finalment, i no ens cansarem altra vegada d'aquesta matèria de seguretat, sobretot que la gent no faci invents raros,
1: sí.
0: Que no es faci anar de fumar vidres o de vidres de soldador o fotocòpies, no, perdó, les radiografies, coi, que no em sortia, etc.
1: Ah, aquesta no la sabia, la
0: no veritat. Sí, és no. Que tu ets molt jove, Joan. Però antigament es deia d'utilitzar les radiografies per mirar el...

0: com una empresa es fa rica amb ulleres de l'eclipsi. No crec que sigui el cas, ojalà fos així.
1: Segurament qui les ha fabricat, potser sí, però els que les venen, i en el cas de la Sílvia, que ho fa allò com a servei, i són extremadament econòmiques, vull dir, no cal patir. Això, ulleres homologades, amb la ISO, que tant se n'ha parlat i que tant podem trobar per tot arreu.
0: Sí, i després també, si després de tot el que estem explicant la gent segueix tenint curiositat, hi ha les aplicacions, hi ha aplicacions d'astronomia, aplicacions oficials i aplicacions fetes per fans dels eclipsis, on te les pots descarregar al mòbil i veure també la zona, veure quina hora serà i tot. Llavors, no en tinc cap ara instal·lada, però si fiques Eclipse a l'App Store i Google Play, segur que en trobes alguna que fa que en puguis tenir. Més que res per estar segur de que si estàs al lloc correcte, a l'hora correcta, doncs... I no hi ha núvol.
1: I no hi ha núvol, que esperem, no núvol. Que esperem que no.
0: Veuràs l'eclipsi... Sí, veuràs l'eclipsi...
1: Clar, de fet, l'astronomia i la tecnologia van agafades de la mà, no? Van molt lligades.
0: Bueno, perquè l'astronomia no seria possible sense la tecnologia que calcula tot.
1: O sigui, sí.
0: Com podem fer una foto a un forat negre, per exemple, o com podem fer una foto amb un eclipsi, o com podem calcular la zona aquesta, l'ombra que comentàvem abans? Doncs perquè la tecnologia ho permet, perquè hi ha ordinadors molt potents que fan càlculs matemàtics i amb aquests càlculs treuen exactament on es pot veure. I tu abans ho has dit, l'orografia, que no és un pla 2D, és un pla 3D. Necessito un mapa en 3D per posicionar el sol, posicionar la lluna, posicionar l'ombra i dir, vale, des d'aquí es veurà, des d'aquí no es veurà. Clar, tot això que entenem que és tan, entre cometes, fàcil de fer i que és tan de calaix, perquè ara tot això ja és com no hem de tenir aquestes coses, doncs amb tot això, sense la tecnologia seria impensable. I sense la gent que entén com funcionen les coses i les passa a la tecnologia, que això també és important, totes aquestes fórmules matemàtiques que es digitalitzen perquè en un punt sàpigues si fas, si no fas, si estàs, si no estàs.
1: És realment molt interessant. A més a més, això també a nivell d'usuaris o d'aquells amants de l'astronomia, que n'hi ha molts, ens consta, això que també hi ha un munt de, tu deies, aquestes aplicacions, però en podem trobar de moltíssimes, la posició de les estrelles, no?, allò, tampoc no recordo com se diu, estic molt espès avui, allò de l'ossa menor, les constel·lacions, coi!
0: Del carro...
1: Exacte, les constel·lacions, les aplicacions que te les ensenya, etcètera, és a dir, que qui estigui interessat per l'astronomia, també a nivell així d'usuari d'aplicacions i tot plegat pot trobar molt de material i molts recursos.
0: És un tema molt interessant. Sí. És un tema que si a un li apassiona és molt interessant perquè no s'acaba mai. O sigui, l'univers
1: no, és infinit, clar.
0: No s'acaba mai i a mesura que evoluciona tot, doncs tenim millor tecnologia que podem saber com passen més les coses. O sigui, i jo crec que l'últim així gran descobriment va ser quan es va fotografiar el forat negre.
1: Sí.
0: És un forat negre que es va fotografiar, que era la primera vegada que s'havia fotografiat, molt borrós, però clar, està a milions d'anys llum, clar. I una fotografia, bueno, és moltes fotografies a la vegada d'un temps concret, doncs ho van fer. I sí, això, sense la gent experta ni els investigadors i sense la tecnologia que ho recolzi, són només fórmules matemàtiques.
1: Correcte. No... Sí. Clar, perquè després en el fons, i quan parlem de tecnologia, a vegades hem dit una cosa que a mi també em crida molt l'atenció, que en el fons, tots són números, no? En el fons estem parlant de números.
0: Tots són
1: números. És curiós,
0: I el fons en tecnologia són zeros i uns.
1: Zeros i uns, no? Que encara podíem anar de prima, però és curiós, no? Com la base matemàtica pot donar peu a la tecnologia i arribar a fer fotografies a milions d'anys llum.
0: Sí, ja ho diuen que les matemàtiques estan a tot arreu.
1: Correcte.
0: I és fascinant, és per la gent que sigui curiosa el com es fan les fotos de l'univers, que el que fas és deixes l'objectiu obert i va captant la llum i llavors vas fent moltes fotos, les muntes, és increïble.
1: Sí, és brutal. Sí.
0: Jo hi va haver un temps que vaig ser molt curiós amb aquestes coses i vaig estar investigant com feien les fotos de l'univers i de les galàxies i tot. Em sembla molt fascinant un tipus de càmera amb un tipus de lent,
1: clar,
0: amb un temps, a una altura, em sembla fascinant. Com treus els satèl·lits, com treus els avions, és espectacular.
1: Clar,
0: perquè clar, si tu deixes la foto fent-la 6 hores,
1: ja
0: t'han passat els Starlink, t'han passat el satèl·lit, t'han passat l'estació espacial, t'han passat els avions, ja t'ha passat tot.
1: Sí.
0: I treus per anar... És
1: brutal. I també això que estem parlant a vegades de la... Simplement la posició física d'aquest aparell, que també és allò per micres, perquè clar, és allò, no? La distància fa que...

0: qualsevol mínim
1: moviment. I la velocitat.
0: I la velocitat.
1: L'estació espacial ha d'anar a una velocitat exacta per orbitar amb la Terra, perquè clar, si no cauria o sortiria... És fascinant.
2: Per dir l'òrbita. Sí, és espectacular. Que interessant.
1: És allò que dius... Sí. Sí, no som capaços de fer una transferència d'un manga amb un altre a partir de les 5 de la tarda sense
2: veritat,
1: dos dies.
2: És veritat.
1: I enviem gent a orbitar la Terra, a treure fotos a milions d'enllums i... O sigui, aquestes són les coses que no s'entén. O sigui, ojalà tot es destinés, o sigui, totes les forces es destinés a...
2: Està clar.
1: A aquest tipus de coses.
0: La transferència sí que es pot fer. El que no es pot fer és gratuïta. Si la pagues, te la fan.
1: Ah, sí, clar. Sí, clar. Però que el 26 encara haguem d'esperar dos dies per rebre els diners quan fas una transferència entre bancs...
2: Sí, sí, aquesta i moltes altres.
1: I moltes altres, i moltes altres.
2: És veritat, és veritat.
1: I dius, no pot ser que estiguem enviant coets que van i tornen i... O sigui, com es diu... s'autoaterren i tot, i no siguem capaços de transferir 10 euros o 1.000 euros o el que sigui d'un compte amb un altre, però no interessa.
0: Clar, o en mobilitat, o en, sí, o en fòssils combustibles, etc.
2: Sí. Tecnològicament jo crec, no, que tenim la capacitat de produir, no, o de moure'ns.
1: No interessa.
0: O energies totalment renovables i que siguin zero danyines.
1: L'hidrogen és una de les que més apuntava. I em sembla que el primer cotxe d'hidrogen es va inventar per un espanyol.
2: És possible,
1: però
2: no interessa.
1: I desapareixi.
2: Clar, tot perquè algú va intentar apostar i va invertir diners amb l'elèctric i ens pensem que és això, sí, perquè la indústria ha anat cap aquí.
1: Sí,
2: no
1: sí,
2: per res, eh?
1: Els lobbies que mouen massa diners. Aquí està. Això serà altre tema.
0: Un altre capítol. Joan, doncs res, hem parlat d'aquest eclipsi, de com la tecnologia ens ajuda a veure'l, que recordem-ho serà demà dia 12, al vespre, aproximadament l'eclipsi total arribarà...
1: A quina hora és, aquí?
0: A les 8 i 27, crec.
1: A les 8...
0: Eclipsi total, tot i que una hora abans ja comença.
1: 8 i 27, una hora abans ja comença.
0: Comença, és a dir, una hora abans la Lluna ja comença a tapar el Sol. I arribarà a ser total, crec que és a les 8 i 27. I estarà tapat fins les 8:35. No, sí, 35. Ai, no, estic parlant de memòria.
1: No, però dius tapat, o sigui, tapat complet?
0: Complet.
1: Estarà 7 minuts tapat complet, més o menys. Si són 28... No, uns 9 minuts, no?
0: Sí, sí, és que...
1: És temps, perquè...
0: No, estan, doncs m'estic equivocant, eh? No estic donant... No, perdó. A les 8... Perdó, no estic... Per, no, de, no, de min, oh, no, perdó, no, estic barrejant números. Potser estem parlant de segons, i no de minuts. És a dir, a les... No tinc les dades, Joan, hosta, que malament estic quedant ara. Mira que les he mirat vegades.
1: Mira, jo estic buscant, durada de la totalitat, molt variable, 76 segons a Corunya fins a 104 segons a Burgos.
0: No, aquí no estan.
1: Minut. I...
0: Sí.
1: No, un minut, durarà, sí, un minut, més o menys.
0: Sí, uns 40 segons, que és el que deia abans. Uns 35-40 segons durarà.
1: Clar, és que a mi 9 minuts m'estranyava molt, perquè...
0: No, però estava equivocat.
1: El màxim que dura, que estava buscant abans, són 5 minuts, i és el del 27.
0: No, per això he ratificat de seguida, perquè no és això. Són això, són 35-40 segons, crec.
1: Tot el que es mou per 35-40 segons.
0: Imagina't. Bueno, l'eclipsi total,
1: eh? Sí.
0: Tot el procés durarà quasi dues hores.
1: Sí, la gent no va ja a veure com es va...
0: No, a veure el total. El punt culminant aquest.
1: Bé, molt bé.
0: Ja ho explicarem.
1: Sí, al setembre.
0: Al setembre, exacte, quan tornem a la temporada, doncs explicarem aquestes i altres moltes coses.
1: Quina temporada serà aquesta? La 20 i moltes? La 30 i poques?
0: Per mi? Sí. Per la calaixera serà la 21ena. Sí, la 21ena, sí.
1: I capítols?
0: I capítols, avui estem fent el capítol 4022. Sí.
1: Llavors acabarem el 4025.
0: Correcte. Tal qual.
1: Acabarem amb números rodons.
0: Sí, acabarem amb una xifra maca, és veritat. Sí.
1: Molt bé.
0: Molt bé, Joan.
1: Sí, Pere, que vagi molt bé les vacances.
0: Gràcies.
1: Ens veiem a la tornada. Portarem molta més informació. I ja per una temporada més.
0: Molt bé. I amb ganes d'explicar-la.
1: I amb ganes.
0: És a dir, portar informació i ganes d'explicar-la.
1: Totalment.
0: Que és lo important. Gràcies, Joan, de veritat, una abraçada.
1: Que vagi molt bé. Adéu.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
7: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
8: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
7: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
9: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
7: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
4: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
7: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Posem una mica de música i enfilem ja la recta final de la calaixera avui dimarts. Els Tetiets, era això.

Sens dubte, una de les cançons de l'estiu, eh? Era això dels Tetiets, i que ens posa ja a la recta final i aquests minuts finals de ritme abans d'arribar a les 12, de fer la connexió pertinent i actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local i que segueixi doncs, la programació d'aquesta casa amb la quarta d'hora, amb la quarta hora de la Marga Márquez, entre d'altres. I el vent juga amb els teus cabells. Tot i així que ens queden aquests pocs minuts, si voleu participar i podeu dir la vostra, podeu fer-ho, eh? Sempre aquests minuts finals dedicats a la participació, a les trucades, tot i que a vegades el contingut fa que tot vagi una mica més atapeït i sigui una mica més difícil, però bé, sempre en aquesta part final, temps de trucades i participació per aquests canals que en principi ja coneixeu. El telèfon, el 977 15 70 69 o missatge de WhatsApp al 686 101 101. L'estiu ets tu, de l'Aina Machuca.

I per mi la cançó de l'estiu és aquesta. No sé per què, m'ha caigut en gràcia, m'agrada molt i la vull escoltar molt sovint. És Auxili i Trapella, de Rinetes al Sol. I amb això posem el punt i final de la calaixera d'avui. Gràcies per fer-ho possible. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9, amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de calaixera. Que tingueu una molt bona jornada. Adéu-siau.

Ràdio al Matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio al Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio al Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duque, reunirà avui amb els casals catalans a Colòmbia per conèixer la situació dels catalans després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha afectat el país. El sisme ha deixat almenys 132 morts i més de 570 ferits, amb desenes d'edificis col·lapsats i també afectacions en hospitals i aeroports. Els equips d'emergència continuen centrats en la recerca i el rescat de persones atrapades entre les runes. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. El Servei Català de Trànsit preveu que el 60% de la mobilitat per veure l'eclipsi sigui comarcal. La data recollida per l'organisme descarta així desplaçaments de llarg recorregut. Tot i això, el seu director, Ramon Lamiel, ha fet un recull de recomanacions per a aquells que vulguin moure's per veure aquest fenomen.
2: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Portar el cotxe preparat, recordar programar-se, sortir amb temps i no aturar-se a les vies, sobretot, i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
1: En tot cas, per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i l'A2 i també vetllaran pel compliment de les limitacions i restriccions de vehicles. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, la P7 concentra les principals retencions amb 7 quilòmetres de cues entre Gerida i Castellbisbal en sentit Tarragona. També hi ha trànsit intens a la P7 a Cerdanyola del Vallès i afectacions per vehicles al voral a Subirats. A més, un accident a la C26 al Gerri obliga a donar pas alternatiu també en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'hi han format llargues cues d'usuaris. I Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses al Pirineu, Prepirineu i també a l'interior de Girona. Els ruixats poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats també de tempestes i localment fenòmens de temps violents. L'avís estarà actiu fins les 2 de la matinada del dimecres. I l'Ajuntament de Barcelona instal·larà prop de 100 càmeres noves abans d'acabar l'any en punts com el Passeig del Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, el Parc de la Pegaso, la Fira de Bellcaire i també Fort Pienc. El consistori ja disposa de l'autorització d'interior i preveu continuar ampliant la videovigilància fins a arribar a les 500 càmeres noves l'any 2027. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
5: Para! Frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Hola, què tal? Molt bon dia, salutacions i benvinguts en aquesta nova cita d'avui dimarts, dia 11 d'agost de 2026 de la Quarta Hora. Què tal, com esteu? Espero que molt bé amb aquesta nova jornada que, com ja sabeu, arribem amb l'hora que necessites per acabar de rodonir el matí. És només una horeta, la Quarta Hora, que la sintonia de Ràdio El Vendrell, però com sempre amb un contingut molt directe i molt comprimit, en només aquests 60 minuts, menys de 60 minuts que tenim fins a arribar a la una del migdia. I com sempre, esperant i desitjant que estigueu superbé, portant la calor de la millor manera possible. La veritat és que és una mica esgotador patir tanta calor tan seguidament i que el cos, doncs, ja li costa tant reposar-se. Bueno, avui 11 d'agost, és 11 d'agost, per si esteu una mica despistats. Es celebra oficialment el Dia Mundial dels Tambors Metàl·lics, coneguts en anglès com The Steplans, una efemèride reconeguda per la ONU per fer homenatge a aquest instrument musical originari de Trinitat i Tobago. A més d'aquest Dia Mundial, la data compta amb altres celebracions rellevants en l'àmbit internacional, regional i també religiós. Avui és el Dia del Nutricionista. Es commemora a gran part d'Amèrica Llatina en honor del naixement del doctor Pedro Escudero, considerat el pare de la nutrició a la regió. I avui també és el Dia Internacional del Txac, una festa nacional que commemora la seva independència formal de França l'any 1960. I avui també el calendari ens remarca una festivitat important, com la de Santa Clara d'Assís, que és el santoral catòlic que celebra la festivitat d'aquesta coneguda, reconegudíssima santa i fundadora de les Clarisses. A més d'altres sants com Sant Antriburci i Santa Susanna. També podríem dir que també celebren, bueno, també no, doncs consultant el santoral, avui és Sant Alexandre i Sant Agiberta. Avui, 11 d'agost, la província de Tarragona es troba en plena temporada de festes d'estiu amb diversos municipis celebrant les seves festes majors. Ja sabeu que a Tarragona doncs, estan vivint dies grans de la seva festa de Sant Magí i altres municipis que també tenen coses importants. Salou està celebrant les conegudes Nits Daurades. Amposta està immersa en les seves festes majors que tenen lloc entre el 7 i el 16 d'agost. I Duesaigües, que celebra la seva festa major en honor de la Mare de Déu amb propostes importants. També Capafonts, aquesta bonica població, es troba celebrant els seus dies de grans de germanor i tradició de les muntanyes de Prades. I sabeu que també ens agrada fer una ullada a fets que van passar tal dia com avui. Tal dia com avui a Catalunya, històricament o políticament, el 1875 es va dissoldre l'organisme carlí de la Diputació General de Catalunya. I una data a destacar, i és que el 2004 comença a Catalunya una de les onades de calor més intenses de les últimes dècades, que va allargar-se fins al 14 d'agost. Aquí és ja quan van començar doncs, a sentir que algú es movia. Ara, aquest any no sé què passarà, però és que des que ha arribat la calor és calor, calor i més calor. Doncs avui al Vendrell s'espera un dia calorós i majoritàriament assolellat amb una temperatura màxima de 31 graus, però que amb aquesta xafogó i amb aquesta humitat, doncs la sensació tèrmica és d'uns 38 graus. La mínima serà de 25, el cel es mantindrà poc ennuvolat durant la jornada i la probabilitat de pluja és nul·la. Doncs amb aquest primer apunt d'aquesta jornada, per saber on us trobeu, he caigut en aquest dimarts 11 d'agost, doncs recordar-vos també que en breu arribarà, com sempre, el nostre espai d'informació. Avui ens despertem el que has de saber. Les notícies locals de comarca, una mirada a les notícies nacionals i internacionals i d'última hora. No oblideu que la Quarta Hora és musical també, estem en un format molt d'estiu aquestes setmanes perquè, bueno, doncs estem de forma festiva, tu estàs de vacances, vosaltres també.
6: així que nosaltres us acompanyem. Recordeu que si voleu fer una petició musical ho podeu fer al 686-1101, al WhatsApp de participació de la quarta hora de Ràdio El Vendrell, i que ens podeu doncs demanar una petició, una dedicatòria. Estarem encantats de llegir-vos o de sentir-vos. Ens aturarem amb el nostre tema retro i, com sempre, amb l'agenda. Gràcies per acompanyar-nos des d'aquest punt del dial a la sintonia de Ràdio El Vendrell, acompanyant-vos amb les vostres cosetes del dia a dia. I, com sempre, salutacions de Marga Márquez. És moment de que soni la música, clar que sí.

Bé, doncs som a l'estiu i també es nota que la informació també està, com podríem dir d'alguna manera, de vacances. Ja sabeu que sempre en el que té el primer apunt en el que ens aturem és una mirada cap a les notícies del nostre municipi, de la nostra comarca i també de província, així com notícies nacionals, internacionals i de tot el món. L'Associació de Veïns de Masos de Nirvana del Vendrell planeja acudir a la justícia pel que considera inactivitat material, l'omissió per part d'una administració pública qual té el deure legal de prestar un servei. L'entitat veïnal considera que l'Ajuntament del Vendrell no exerceix l'obligació de complir amb el servei de recollida d'escombraries i que això afecta drets dels ciutadans al que estan pagant. La junta directiva de l'entitat explica que inicia una ofensiva jurídica pel que considera rutes fallides del sistema porta a porta i el col·lapse del servei. Per ells porta l'Ajuntament davant de la Generalitat i el síndic de Greuges. L'Associació de Veïns i Masos i Nirvana denuncia la discriminació que pateix el 38% dels veïns de segona residència i les comunitats tancades al 10% dels veïns que estan privats de les illes d'emergències operatives. Els veïns denuncien un abandonament sistemàtic del servei de recollida de residus urbans i impulsen la reclamació per inactivitat material de l'administració com a pas previ i indispensable per anar per via judicial. També han presentat davant de l'Ajuntament una reclamació per insalubritat i risc ambiental per estrada als carrers. Afegeixen una denúncia col·lectiva davant de l'Agència de Salut Pública a Catalunya per forçar a la Generalitat a obrir un expedient sancionador directe contra l'Ajuntament a causa dels riscos sanitaris. L'associació veïnal, a més, ha exposat la situació davant del síndic de Greuges, sol·licitant una investigació pel que consideren una mala l'administració municipal i vulneració dels drets de la ciutadania. La implantació del sistema de recollida porta a porta i contenidors intel·ligents del Vendrell ha motivat moltes queixes de veïns i imatges de muntons de broses d'escombraries a l'entorn dels contenidors i carrers, cosa que ha provocat la presència de rates i males olors i insalubritat. Els veïns adverteixen que si en un termini de 3 mesos el servei no estructura amb àrees d'emergències prou fixes i accessibles portaran el cas directament davant dels jutjats al contenciós administratiu. L'associació denuncia el desmantellament i col·lapse de les àrees de contenidors d'emergència i assenyalant que aquests punts representen l'única alternativa viable per al 38% de la població de la segona residència, els horaris de la qual no coincideixen amb la rigidesa del porta a porta. I per les comunitats de propietaris tancades al 2%, on el sistema ordinari és físicament impracticable. I la nova empresa pública d'habitatge de l'Estat ha posat en marxa la primera convocatòria de lloguer assequible a Catalunya i a la província de Tarragona, que serà la principal beneficiada. Dels 93 habitatges que Casa 47 ofereix al territori català, 56 de cada 10 es troben en municipis de Tarragona. La convocatòria romandrà oberta fins al 10 de setembre, que ve i forma part d'un programa que incorpora 645 habitatges distribuïts entre Catalunya, la Comunitat Valenciana, Galícia, Navarra i Astúries. Del total, 401 es troben a la Comunitat Valenciana, 99 a Galícia, 93 a Catalunya, 34 a Navarra i 18 a Astúries. La província de Tarragona oferta, l'oferta reparteix entre 4 municipis. La Ràpita concentra el major nombre d'habitatges amb 19, segueix al Vendrell, amb 17 a Amposta, amb 11 a la Pobla de Mafumet i amb 9 la resta. La resta de pisos catalans es localitzen a Vic, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Feliu de Codines, Lleida i Vidreres. Els immobles tenen una superfície compreses entre els 42 i els 128 metres quadrats. Al conjunt de Catalunya, els lloguers se situen entre els 350 i els 1.012 euros mensuals, encara que la província de Tarragona el preu màxim es redueix fins als 794 euros.
La renda mitjana a Catalunya situa en 7,56 euros per metre quadrat. Cada habitatge disposa d'una fitxa individual amb fotografies, ubicació, superfície, preu, al nivell també d'ingressos exigit. El programa està dirigit a unitats de convivència que no siguin propietaris de cap altre habitatge i a ingressos conjunts al qual es situin entre 2 i 7,5 vegades indicador públic de renda d'efectes múltiples, el que es coneix com l'imprem. A més, l'import de lloguer es calcula amb les límits establerts per la comunitat autònoma. En cap cas no podrà superar un 30% de la renda mitjana del municipi. I l'adjudicació no dependrà de l'ordre en el que es presenti la sol·licitud, que, finalitzat el termini, totes les peticions participaran en un sorteig. A partir d'un número extret a l'atzar, s'establirà l'ordre d'assignació i a cada sol·licitant se li adjudicarà el primer habitatge disponible entre els que hagi seleccionat. Després es verificarà que compleixin tots els requisits i es farà una adjudicació provisional que permetrà visitar l'immoble abans de signar el contracte i rebre les claus. Un altre dels aspectes diferencials de la convocatòria és la estabilitat que pretén oferir. El contracte tindrà una durada inicial de 14 anys i es renovarà automàticament en períodes de 7 anys, sempre que es mantinguin les condicions d'accés fins a assolir un màxim de 75 anys. Casa 47 va néixer el desembre del 2025 amb la nova entitat estatal d'habitatge, que pretén el relleu de l'antiga el relleu de l'antiga SAPES amb l'àmbit d'actuació més ampli. A més de gestionar el sòl, s'encarregarà de promoure, construir, adjudicar i administrar directament el Parc Estatal d'Habitatge assequible durant tota la vida dels contractes. Bona part dels immobles amb que s'inicia la seva activitat procedeixen del Sareb. Els 93 habitatges que ara surten al mercat a Catalunya formen part d'una segona convocatòria estatal, sumades a les 171 adjudicades en la primera fase. Casa 47 ja ha posat a disposició de la ciutadania un total de 816 habitatges de lloguer assequible, mentre que el govern aspira a seguir ampliant progressivament el parc públic de lloguer. Aquesta és el nostre punt de informació que ara mateix ens situa a casa nostra. I les nits de Glòria 2026 ompliran la plaça Jaume Vidal de música en directe del 20 al 23 d'agost. La plaça Jaume Vidal tornarà a convertir-se en l'escenari de les nits de Glòria a Cunit, un cicle de concerts gratuïts que celebraran del 20 al 23 d'agost a partir de 11 de la nit, amb una programació de gran qualitat que farà un recorregut d'estils diversos com el jazz, el rock and roll, el barbershop i les músiques d'autor. El cicle s'obrirà el 20 d'agost amb Carmen Manrae Legazi, un emotiu homenatge de Susana Sheyman Quarter i una de les grans veus del jazz del segle XX, considerada una de les cantants del jazz més destacades de l'actualitat. Susana Sheyman oferirà un concert ple de sensibilitat i elegància i passió, acompanyada de Xavier Algans al piano. L'endemà del dia 21 serà el torn de Guillermo Sides, un dels grans virtuosos internacionals del Chamman Stick. El músic argentí, establert a Barcelona, presentarà el seu nou espectacle. I una de les cites més destacades arribarà el dia 22 d'agost amb la Perra Blanca. Blanco, una de les grans revelacions del rock and roll europeu, la banda liderada per Alba Blanco, presenta Love and Fears, el seu nou espectacle que combina la força del rockabilly i el Rhythm Blues. El cicle es clourà el dia 23 d'agost amb The Humphries Quartet i Oriol González Crazy Trio, que oferiran gospel, barbershop i un espectacle que fusiona l'espectacularitat vocal del grup. Tots els concerts tindran lloc a la plaça Jaume Vidal a partir de 11 de la nit i seran d'entrada lliure, convertint les nits de Glòria en una de les cites més importants i imprescindibles de l'estiu de la població de Cunit. I ara és moment, com sempre, de fer una ullada a altres temes que ens arriben pel que fa a les últimes notícies del món.
Supervivents del terratrèmol de Colòmbia. El terra va tornar a moure's com gelatina i és el que ara mateix mira les notícies internacionals del món. Colòmbia declara a l'estat d'emergència després del terratrèmol que deixa 132 morts mentre busquen supervivents. Álvarez es reuneix aquest dimarts amb el president de Ceuta per tractar l'evolució de la crisi migratòria. I el foc de Huelva no dona treva. A Osca crema 3.600 hectàrees i els evacuats de Segòvia tornen a casa seva. L'eclipsi ens parla en un laboratori natural per desentranyar els misteris del sol. I Boròvia, el diminut poble de Sòria, que continuarà mirant el cel després de l'eclipsi. Ens diu que una operació antidroga a la Corunya confisca 1.500 quilos de cocaïna amb més de 20 detinguts, inclòs un guàrdia civil. Un tribunal de Síria condemna en rebel·lia a Baraja al-Assad altres exresponsables del règim de pena de mort. I també ens diu que el Parlament de Turquia aprova una llei per reintegrar els exguerrilles del PKK. El programa d'estiu jove 2026 ja supera el 2,5 milions de viatgers, marcant rècords d'usuaris registrats. I pel que fa a l'economia, l'IBEX 35 tanca amb un ull posat a l'estret d'Hormuz. Altres notícies, com sempre, ens fan mirar a la nostra comunitat, a Catalunya. Ens diu que preocupació en la comunitat colombiana a Catalunya pel terratrèmol del país sud-americà, un sisme que ha causat més de 130 morts i supera el mig milers de ferits. El govern ha expressat la seva solidaritat i no consta que hi hagi de moment cap víctima catalana. Catalunya enllesteix els preparatius per l'eclipsi solar. Els agents rurals despleguen un dispositiu especial amb 150 efectius. Pel que fa a l'economia, els vehicles dièsel amb 10 anys d'antiguitat dominen el mercat de la segona mà. I els viatgers noten poc la reestructuració dels controls fronterers amb Itàlia. També arriba un debat obert sobre les activitats nocturnes de la Festa Major de Gràcia. I també ens diu que Salut reforça la urgència i oftalmologia davant de l'eclipsi solar. Els pediatres alerten d'un eclipsi mal observat que pot danyar la vista dels infants. Les pluges d'agost omplen les reserves dels embassaments, els boscos secs per la sequera des de fa 2 anys, i calor i xafogor amb més intenses amb nous ruixats i tempestes. Aquestes són les notícies que ara mateix has de saber.

0: Viu l'estiu amb Ràdio al Vendrell.
1: Qui digui que no està vivint l'estiu és perquè igual s'ha anat a viure a Sibèria o alguna cosa així, amb la calor que fa. És el tema recurrent, però és que és molt monòton, però s'està passant francament malament. Bé, doncs avui és 11 d'agost i ja sabeu que ens agrada sempre mirar tal dia com avui, doncs artistes que ens acompanyen al nostre tema retro i que, doncs aprofitem si és el seu aniversari per també, doncs, avui portar-los aquí, per fer-los sonar, a la nostra quarta hora. Doncs avui, per exemple, també fa anys el cantautor espanyol i líder dels Héroes del Silencio, Enrique Bunbury, que celebra el seu 59 aniversari. I avui ens quedem amb Joe Jackson, el reconegut cantant i compositor britànic, que avui celebra els seus 72 anys. Ell va néixer com a David Ian Jackson, el 11 d'agost del 1954 a Burton Up, al Regne Unit. És un aclamat músic, cantant i compositor britànic i va saltar la fama a finals dels anys 70 com una de les figures clau del New Wave i després el post-punk, tot i que després ha destacat per la seva enorme versatilitat estilística. Va triomfar de la mà de cançons enèrgiques amb lletres àcides i iròniques amb els seus inicis del New Wave i la seva evolució musical ha fet explorar gèneres tan diversos com el jazz, el pop sofisticat, el swing i la música clàssica. Èxits importants, reconegudíssims, temes mundials, temes icònics com el seu Is She Ready Going Out With Him o el famós This Different of Scale. La seva discografia clau han destacat àlbums molt importants per la crítica com aquell famós de l'any 79, Look Sharp o Night and Day, el 82. Segurament serà un artista desconegut per molts dels que ens esteu escoltant, però sempre està molt bé obrir la ment musicalment i conèixer altres coses. Aquí ens quedem amb el seu famós Is You Ready Going Out?

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ara mateix passen ja 6 minuts de 12:15 del migdia i estem avançant a, bueno, una miqueta més de l'equador de la nostra quarta hora. I ja sabeu que sempre també ens agrada aturar-nos en la música, estem una mica més tranquils, perquè a més estem una mica així en format més estiu. Recordeu el 686-1101 en el que ens podeu fer una petició musical o un missatge de veu, una dedicatòria, el que us vingui de gust i passar ja per les magnífiques dècades musicals. Aquí arriba Fleetwood Mac amb el seu Dream. We'll be right back.

la música dels Fleetwood Mac, una de les grans bandes que ha donat a la història de la música. I no abandonem el Regne Unit, perquè si abans sentíem en Joe Jackson, també britànic, ara sentim els Fleetwood Mac. I el nostre darrer apunt musical ara també ens recau en una de les, un dels grans grups que també segurament recordaràs amb aquest tema dels Radio Hits, el tema Creep. I després ens aturarem, que arriba la nostra agenda.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Bueno, l'estiu és més que present. El mes d'agost és com el mes d'excel·lència on tothom fa vacances. Bueno, a vegades per imposició perquè no toca una altra. Jo sóc més d'agafar-me-les una miqueta abans. Però ja sabeu que l'agenda ve carregada de moltes coses perquè són moltes les festes majors i també les festes de barris que es celebren sobretot els nostres barris marítims. Així que para orella perquè, com sempre, la nostra agenda arriba amb aquests apunts. Fem una mica de comarca, evidentment, també. I ja a les hores que són, doncs anem en busca de recordar coses que podeu fer, per exemple, a Llorenç del Penedès, que estan de festa major, hi ha concert vermut a càrrec de Xènia i Mac Duo als jardins d'Oriol Martorell. I a la Bisbal del Penedès, aquesta tarda a 6:45 de la tarda, ja al Centre Municipal de Cultura, hi ha la inauguració de les exposicions Valors Oblidats i Curses. A Llorenç del Penedès, a les 7 de la tarda, al Parc Fluvial del Torrent, hi haurà el lliurament de premis del concurs de dibuix infantil, un dels actes de la Festa Major, i seguidament hi haurà espectacle infantil amb el Sassom Marinada i, en acabar, una xocolatada. A les 7 de la tarda, a la Comprativa, a Llorenç del Penedès, hi ha Correbars. I a Santa Oliva, a les 7 de la tarda, hi ha campionat de voleibol al camp de futbol a les 7 de la tarda. El Francàs, a les 8 hores, a les 8 del vespre, un dels seus actes de les festes de barri és que hi ha classe de ball a càrrec de l'escola de ball Míriam Buitrago, davant de les oficines Pilar Macià, a les 8 del vespre, recordeu. A les 9 del vespre, pels carrers del poble de la Bisbal del Penedès, hi ha sopar a la fresca amb les xarangues Bansonats i Sabrats Meixin Van amb els bous, amb una de les cita destacada al carrer. I a Calafell, a les 10 de la nit, al Parc de la Sínia, hi ha cinema de terror a la fresca amb la pel·lícula Weapons. A Llorenç del Penedès, a les 10 de la nit, a la Comprativa, teatre, Els Plans, un dels actes de la seva festa major. I anem en busca ja de coses que arriben demà dimecres. Dimecres 12 d'agost, que no oblidarem segurament mai. Parlo de l'eclipsi solar. Al Llorenç del Penedès, a les 2:15 del matí, hi ha torneig de tenis taula al centre. I al Vendrell, a les 12 del migdia, al Museu Apel·les Fenosa, hi ha la visita especial Eclipsi Fenosa i l'astronomia. La Bisbal del Penedès acull a les 6 de la tarda l'espectacle infantil Contes del Cel, la Lluna i les Estrelles, a càrrec de Ferran Martín, a la Biblioteca Pública. Totes les persones assistents rebran unes ulleres per observar l'eclipsi de manera segura. A Llorenç del Penedès, a 6:45 de la tarda, a les vinyes de vins al Pical, al camí del Cal Procés, hi ha batxpreig de l'eclipsi amb un dels actes de la Festa Major. També hi haurà jocs de vinils amb bascontents. Després de l'eclipsi hi haurà concert amb Sam Royce i, per acabar, punxa disc, és a dir, DJ amb DJ Aubor. La Bisbal del Penedès també fa una sortida popular per veure l'eclipsi a 7:45 del vespre a l'era del Batre, una sortida que es farà amb cotxes. A les 8 del vespre, a Bellvei, hi ha actuació del Ball de Sevillanes de Bellvei, un dels actes de la seva festa major a la plaça de Catalunya. I el Francàs, a les 8 del vespre, classe també de ball a càrrec de Miriam Buitrago. Ja sabeu que el Francàs estan de festa. Al Llorenç del Penedès, a les 10 de la nit, hi ha bingo diabòlic de la Festa Major a les 10 de la nit a la Comprativa. I Santa Oliva acull la nit de l'eclipsi amb a un conte sota les estrelles al monestir de Santa Oliva a les 10 de la nit. El Vendrell acull el concert del grup Alosa dintre del 37a Música a la Vila. Ja sabeu que arriben tots els dimecres del mes d'agost al Festival de Música Tradicional, que arriba a les 10 de la nit a la plaça del Tivolí. I la Bisbal del Penedès ofereix versions amb l'orquestra Anzanzia i Aquellos Cantos Locos, un dels actes de la Festa Major que arriba a les 11 de la nit a l'Embalat. Avui és dimarts, recordeu que demà hi ha mercat municipal a la Bisbal del Penedès.
I com sempre, una pinzellada de la programació de ràdio i televisió al Vendrell. Ja sabeu que també ara al mes d'agost estem doncs, en programació d'estiu i el que sí arriba puntualment serà l'informatiu a partir de 2:15 del migdia aquí a la sintonia de ràdio al Vendrell. A les 2 fins al punt de les 3 arriba la connexió amb xarxa i de 3 a 5 el programa Tarda en Estèreo. No oblideu que el Pampa Rock us continua acompanyant a l'estiu també a partir de les 9 del vespre. I puntualment a partir de les 2 del migdia arribaran les notícies de televisió al Vendrell, com sempre. Doncs amb aquest apunt continuem viatjant nosaltres aquí amb bona música a la sintonia de Ràdio al Vendrell.

0: parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Doncs és si igual a s'escau ara mateix, és un bon plan per anar a la platja. Ara estem recordant un hit dels anys 80, en concret des del 83, de la mà de Rigueira. Vamos a la playa. Pues sí, si tu vols anar a la platja, jo no et puc acompanyar, ni tampoc a la piscina, que s'ha de treballar.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Doncs és moment d'acomiadar-nos, perquè en Reix ja toquem el punt de la una del migdia. I per aquí sonen els Olé Olé, amb una edició del seu àlbum que publicaven el 1990 amb Sonia Santana. Nosaltres marxem amb aquest format que, bueno, us desitjo que passeu una bona jornada i a disfrutar-lo a tope. Nosaltres estarem aquí, com sempre, amb la quarta hora demà a partir de les 12 del migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duque, reunirà avui amb els casals catalans a Colòmbia per conèixer la situació dels catalans després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha afectat el país. El sisme ha deixat almenys 132 morts i més de 570 ferits, amb desenes d'edificis col·lapsats i afectacions també en hospitals i aeroports. Els equips d'emergència continuen centrats en la recerca i també en el rescat de persones atrapades entre les runes. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. El Servei Català de Trànsit preveu que el 60% de la mobilitat sigui comarcal. La dada recollida per l'organisme descarta així desplaçaments de llarg recorregut. Tot i això, el seu director, Ramon Lamiel, ha fet un recull de recomanacions per a aquells que vulguin moure's per veure aquest fenomen.
2: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Portar el cotxe preparat, recordar programar-se, sortir amb temps i no aturar-se a les vies, sobretot, i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
1: En tot cas, per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i la 2. També vetllaran pel compliment de les limitacions i restriccions de vehicles. I l'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya. El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on s'estan posant. Albert Valle és el regidor de Seguretat de Barcelona.
3: Una banda té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i l'altra facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
1: A la capital catalana hi ara mateix 186 càmeres i abans que comenci el 2027 es preveu que n'hi hagi un total de 660. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C26 al Gerri obliga a donar pas alternatiu entre els dos sentits de la marxa. També hi ha trànsit intens a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès i a Subirats per vehicles al voral. I a més també una avaria a la 2 a Castellbisbal que obliga a tallar un carril en sentit Barcelona. I Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses al Pirineu, Prepirineu i a l'interior de Girona. Els ruixats poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats també de tempestes i localment fenòmens de temps violent. L'avís estarà actiu fins les 2 de la matinada del dimecres. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
5: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Escoltes, Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Muy bien. Quiero que me pisen los pies.
1: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: Bona tarda, sigueu benvinguts a les notícies de la ràdio, edició que correspon a la jornada del dimarts. Avui és dia 11 del mes d'agost de 2026. El saludem la Marga Márquez a les vies de so, tècnics i redactors de la casa, en producció general i continguts. Avui escoltarem el Marc Rodeno, el nostre meteoròleg, segurament per partida doble, i tot plegat conduït per un servidor i un Enja Minyó.
4: Sumari de titulars.
3: Que parlarem molt de l'eclipsi. L'eclipsi és demà, però hem fet diversos treballs. Treballs de camp, hem anat a una casa de colònies de Calafell, hem parlat amb el Marc Rodeno, el nostre home del temps, hem sortit al carrer, li hem preguntat a la gent on i si pensa veure l'eclipsi de demà al vespre, i també hem anat a preguntar si recorden algun anterior eclipsi, encara que fos parcial. A més de tot això, anirem a conèixer detalls d'un taller d'Oceànico, parlarem de la festa major de Comarruga i d'altres fets informatius, com els dilluns al MAC, que es van fer ahir al Museu Àngel Guimerà amb la cantant Gemma Humet. Si els sembla bé, comencem. Eclipsi. Quasi que no es parla d'una altra cosa en les hores prèvies d'aquest fenomen, del qual estarem pendents, i pendents també específicament de la situació meteorològica, perquè com estigui núvol, com va estar núvol ahir dilluns a l'hora de l'eclipsi, poca cosa veurem. Però hi ha gent que ho prepara. Les cases de colònies de la Fundació Pere Tarrés acullen aquest estiu el programa de vacances Marxem en Família. Aquest any, un moment destacat de l'estada és la preparació per observar l'esperat eclipsi solar. Això ho hem anat a veure, ho ha anat a veure la nostra companya Sílvia Martínez a la casa Artur Martorell de Calafell. I aquí escoltarem un portaveu de la Fundació Pere Tarrés, que és Pere Vives, i també nens i nenes que participen d'aquesta iniciativa. És interessant i emocionant.
5: Un taller sobre l'eclipsi per entendre per què es dona aquest fenomen i saber quines fases veurem aquest dimecres. Es tracta d'una activitat especial aquest dimarts a la Casa de Colònies de Calafell, com bé explica Pere Vives, portaveu de la Fundació Pere Tarrés.
6: Evidentment és una cosa excepcional i per tant doncs l'hem... Hem fet com una petita inclusió dins el nostre programa per intentar explicar a les famílies el que és l'eclipsi i la situació que es donarà el dia 12 al vespre.
7: Què és la lluna? Un satèl·lit. Què és un satèl·lit?
5: Per gaudir del fenomen s'han repartit ulleres especials. Ara només cal buscar aquell racó per fer de l'experiència un moment inoblidable. Ens en parlen l'Oriol, l'Ilia, l'Enric i la Sara. I també la Lupe i en Banyat, que fa anys que venen des del País Basc.
8: Esperem doncs, bueno, que sigui xulo, no? Recordar-ho, perquè com que és únic, doncs que aquell dia recordem, ostres, estàvem allà i ens vam posar en aquell punt i vam viure aquell moment, o sigui que sigui un moment especial amb la meva filla, doncs que ho recordem sempre.
9: És un fenomen que passa un cop cada 100 anys i no sé si el proper estarem, o sigui que potser sí.
10: Segurament anirem a un lloc, però no sabem encara, igual anem al castell.
11: De fet, una amiga meva ha vingut aquest any per primer cop, per veure també l'eclipsi amb la seva família.
12: Pues toda una experiencia única, que se ve muy pocas veces, o sea que con ilusión.
4: Me cae porque nunca he visto un eclipse y me gustaría ver.
5: La casa Artur Martorell és un dels 8 allotjaments en què la Fundació ofereix el programa de vacances Marxem en Família, una iniciativa de turisme de proximitat en entorns naturals i emblemàtics de Catalunya.
6: I tenim moltes famílies que repeteixen. De fet, es tracta de 8 dies, un programa de 8 dies amb activitats acompanyats amb monitors i monitores de la Fundació, amb un horari doncs, tranquil, no?, de vacances. Tampoc és allò un estrès d'activitat sense parar, sinó que doncs, hi ha els seus ritmes, esmorzar, dinar, sopar, les estones del matí, els banys, a les piscines o a la platja.
8: Genial, perquè ens fan activitats, no parem, o sigui, ens hem de llevar per arribar a l'hora d'esmorzar, per arribar a la piscina, però després de la piscina per poder dutxar-te i poder dinar, per la tarda l'activitat, pel joc de nit, o sigui, estem molt entretinguts, molt bé, superbé, molt agraïts.
9: Aquest any és el 6è que venim aquí, el vam escollir perquè hi ha piscina, hi ha platja, que està aquí a prop, i bueno, ens agrada molt. O sigui, de fer totes les activitats, el menjar, està molt bé. N'hem provat altres, i l'any passat, ja per l'edat de la nostra filla, ens pensàvem que era ja el darrer, però no, ha insistit i aquí estem.
12: Encontrarnos con los amigos, descansar, disfrutar de la playa, el buen tiempo, la piscina, eso.
4: La piscina, el campo de fútbol, los amigos, todo.
11: Som diverses famílies que ens hem com agrupat durant els anys, llavors quedem la mateixa setmana per anar totes juntes i doncs, pues això, estem una setmana junts, fem les activitats i ja fa bastants anys que quedem la mateixa setmana.
5: Cada any 3.000 persones gaudeixen del programa Marxem en Família. Les que ho facin aquesta setmana afegiran una experiència excepcional.

0: tot dependrà d'unes quantes coses. La principal és que l'eclipsi sigui visible, i això és cosa del cel clar. I el cel clar és cosa que no hi hagi núvols, com aquesta nit, tarda nit de dilluns, quan els núvols impedien veure el lloc on serà el sol quan arribi l'eclipse. És per això que avui, a menys de 24 hores de l'eclipsi, a poc més de 24 hores de l'eclipsi, de demà dimecres, hem volgut intentar resoldre aquesta incògnita. I ho hem fet parlant amb el Marc Rodero, el nostre meteoròleg, amb qui també parlarem del temps al final de l'informatiu, i ell diu que, a priori, hem de ser optimistes. Marc Rodero.
1: A priori sembla que les condicions seran favorables pel dia de l'eclipsi i la nuvolositat sembla ser que no serà gaire destacable, però sí que és cert que hem de tindre en compte que el sol es troba molt baix en l'horitzó i, per tant, la mateixa nuvolositat que pot arribar a crear la humitat ambiental que tindrem en aquell dia pot formar algun núvol baix. Però sembla que els models indiquen, com diem a dia d'avui, que la nuvolositat no seria gaire destacable. Combinaríem aquestes temperatures elevades amb una notable sensació de xafogó i, per tant, creiem que a priori es podia veure amb certa normalitat. Utilitzem la paraula certa perquè hi ha un espai que se'ns escapa, lògicament, per la possibilitat d'aquesta formació d'aquests núvols baixos a l'hora en la que el sol comença o en la que l'eclipsi comença, donat que es troba molt baix de latitud.
0: Ja volem, perquè seguirà sent una incògnita i queden una mica més de 24 hores. Què hem fet nosaltres? Perquè fa dies que a les notícies no parem de parlar de l'eclipsi. I volem saber, a peu de carrer, què pensa la gent. I ens n'hem anat al carrer aquest matí, a primera hora, per parlar amb persones que segurament, majoritàriament, veuran l'eclipsi. Cadascú té un indret triat, un lloc on ha de ser quan arribi l'hora de l'eclipsi.

0: Perfecto. A no ser que se nos ponga una nube o nos venga una tormenta, pero bueno, vamos a pensar que va a venir la cosa rodada y la vamos a ir viendo perfectamente ahí.
1: Si es veu des de casa meva, el veuré des de casa meva. Jo crec que sí. No sé si els edificis me'l acabaran deixar de veure, però sí.
2: Segurament que el veuré a la platja amb les amigues. El que no sé quin punt és, perquè elles ho saben, però diré amb les amigues. Costarà trobar aparcament, però bueno, a la vora de la platja de Comarrugues, segurament.
3: Ah, no, jo no lo voy a ver. No, porque yo vivo en Barcelona y allí poco se va a ver. Yo es que he venido a ver a mis padres, pero yo soy de Barcelona. Allí se ve poco, aquí quizás sí se vea más, pero allí en Barcelona hay poca zona donde se vea. Creo, tampoco estoy muy puesto en estas cosas.
4: En Las Pedreras, que tengo una casa allí. No sabemos si la veremos o no lo veremos, pero de momento allí.
5: Sí, lo vamos a ver, sí. Yo lo vamos a ver en casa, que se ve bien de allí. No obstaculiza nada y lo vamos a ver de allí. En San Jaume, somos de San Jaume.
6: Sí, veuré l'eclipsi i el veuré a Bellvei. Sí, perquè aquí com que hi ha amb les muntanyes i tot no es veu, i sí, el veuré a Bellvei, que hi ha com una esplanada i des d'allà jo crec que a les 8:30, sí, perquè el sol ja estarà baix, es veurà bé.
7: Sí, lo vamos a ver. Saldremos con la moto de agua delante de Creixell, en el mar, y sin nadie delante y sin aglomeración.
8: Fins i tot hi ha gent que agafarà la moto d'aigua per anar dintre del mar a veure l'eclipsi. Això és una cosa que també passarà a Calafell. No sé si amb motos d'aigua, però sí amb expedicions de vaixells i si tot va bé, els ho podrem explicar dijous en aquestes mateixes notícies. Què més? A la gent més gran que hem pogut trobar pel carrer avui, els hi hem preguntat altres coses. Els que tenen més edat hem volgut saber si tenen experiència en això d'eclipsis. Totals, com el de demà, segur que no. Però eclipsis parcials sí que n'han viscut alguns. Alguns fa molts anys. Alguns recorden aquests eclipsis de quan encara eren unes criatures. Una mica de nostàlgia de fenòmens solars en aquestes declaracions.
3: Hace muchos años, pero era yo un crío. Pero no sé si era exactamente como este o era el otro. No, hay otro que es, pues sí, otro que era más pequeñito, digamos. No era total como este, pero hace muchos años. Me acuerdo porque era un niño y me viene el recuerdo ese, pero no como este que están dando tanto bombo ni nada, que es cada no sé cuántos años, ¿no?
2: No recuerdo. Potser l'altra vegada que vas, quants anys fa, l'altra vegada? Bastants. Pues no el vaig veure. Hi ha molta gent que diu que ho veurà per la televisió, que també, clar, si no tenen ganes de molta gent, perquè hi haurà molta gent als tots els puestos. Hi ha gent que hi ha puestos més específics, en muntanya. El meu cunyat diu que anirà a una muntanya allà davant de la Papiola, que és molt xulo. I no ho sé, jo aniré a la platja amb les amigues.
0: Jo, como esto, creo que no lo hemos visto nunca, creo. Yo recuerdo haber alguna vez me ha parecido como ver un poco la luna tapando un poco, pero yo creo que lo que nos va a venir ahora debe ser una cosa única. Yo no recuerdo, a ver, vamos, por lo que nos están anunciando tanto y tal, yo creo que como esto no habremos visto nunca nada igual, creo, creo.
4: No, tan completo como este, no, parcial, pero por la tele, nada más.
5: Así tan total, ¿no? Yo recuerdo de más no total.
9: Y sí. ¿Era pequeño?
5: Sí, sí. Era pequeño. Pero total no, ¿eh? Porque total que hace 100 años, más o menos, ¿no? Algo he escuchado, sí.
8: I vostès, des d'on veuran l'eclipsi? Què pensen fer la tarda, vespre d'aquest dimecres? És una pregunta que força gent s'està fent i sempre insistim en aquest interrogant si serà possible o no veure'l en condicions. Deixem el tema de l'eclipsi que ens ha consumit la primera part d'aquesta edició dels serveis informatius i ho fem per parlar ara del mar, perquè l'associació Oceànicos torna a oferir un estiu més als seus tallers familiars de divulgació.

0: marina, tenint en compte que tenim aquí la Reserva Marina de Masia Blanca. És una iniciativa en què pares, mares, avis fins i tot, i infants de totes les edats poden descobrir la fauna i la flora marina d'aquesta part del territori i del litoral català amb activitats pràctiques i experimentals que canvien cada setmana. És una informació de Dani Sancho, dins la qual escoltarem Laura Sánchez, biòloga marina, i dos dels seus assistents, la Elena Pérez i el Jordi Rissa.
1: Per aprendre de la fauna i flora marines, no cal endinsar-se a l'aigua. Cada estiu, l'associació Oceanicos ofereix diferents tallers familiars des del port de Comarruga per conèixer què viu i què passa al nostre entorn aquàtic. Les sessions es duen a terme cada dissabte a les 6 de la tarda, amb una temàtica diferent per cadascuna, i incorporen exemples visuals perquè nens i nenes puguin aprendre d'una manera més amena i entretinguda. Una iniciativa que cada any guanya popularitat.
2: Cada setmana es toca un tema diferent, no? Vam començar amb les tortugues perquè, aprofitant que començava l'època de nidificació de tortugues a Catalunya, doncs vam voler tirar amb aquest taller perquè la gent aprengués a identificar rastres a la platja, a veure com eren els nius, i just aquella setmana va sortir la primera tortuga, el primer niu de tortuga a Catalunya. Doncs aquests tallers, la temàtica està molt pensada amb les espècies que es poden veure aquí, no? I sobretot amb les èpoques en les que les pots veure, i també en com la ciutadania pot col·laborar amb la conservació d'aquestes espècies. Al final, aquest tipus de divulgació el que et permet és conservar aquestes espècies.
1: Els tallers han donat enguany un gir més creatiu i experimental que en edicions anteriors. Es tracta d'una proposta tan didàctica com lúdica que ha cridat l'atenció de moltes famílies.
3: Doncs ho vam veure a l'Agora, que tinc l'aplicació aquesta, i em va fer gràcia. Volíem venir una altra, però ja estaven agafades totes les cites, així que és la primera vegada que venim.
4: Per conèixer una mica més tota la fauna d'animals que hi ha al Mediterrani, i vam veure que era una proposta molt, bueno, didàctica i molt interessant, més a l'estiu i més que hem viatjat a altres llocs i coneixem altra fauna, doncs també conèixer la de casa nostra.
1: L'experiència ha complert les expectatives dels assistents, que han marxat del taller passant una bona estona en família i adquirint més coneixement sobre l'ecosistema marí del territori.
3: Molt bé, molt xule, perquè tant per nosaltres com pels nens, perquè aprenguin i coses que a vegades no saps d'aquí, de prop de casa, no?
4: Molt interessant, molt didàctica, tot el que sigui aprendre, i més a l'estiu, que tenen molts espais per poder tant passar-s'ho bé com aprendre, doncs benvingut sigui.
1: L'activitat dels tallers continuarà fins al 14 de setembre. L'entrada és gratuïta per a totes les edats. Per poder assistir, només s'ha d'emplenar un formulari disponible a les xarxes socials de l'Aula Aquàtica Masia Blanca.
0: Som quasi al rovell de l'ou de l'estiu, segurament al rovell de l'ou, i això comença a fer compte enrere a partir d'aquest cap de setmana, el cap de setmana del 15 i del 16. Hi ha moltes festes majors, algunes ens toquen més de prop que les altres. Aquest seria el cas de la festa major de Comarruga, que comença demà passat dijous, i que, de fet, durarà fins al 31 del mes d'agost, que és quan és el 30 i el 31 la festa de Sant Ramon, que és el patró de Comarruga. Però els actes centrals de la celebració tenen lloc aquest cap de setmana. Tot plecat ho expliquem en aquesta informació. La festa major de Comarruga començarà aquest dijous. A les 10 del matí repicaran les campanes de l'església de Sant Ramon i seguidament començarà una batucada que recorrerà els principals carrers del centre. Al migdia, els locals de l'Associació de Veïns Sant Ramon, concurs de truites. Per la tarda, campionat de música i de dominó. A les 5 de la tarda, a la plaça Germans Trilles, animació infantil. La jornada es tancarà amb una botifarrada davant del bar del Casal i ball amb música dels anys 70 i 80. Divendres al matí, concurs infantil de dibuix i pintura. A 2:15, vermut amb música. per la tarda, nova sessió de mus i dominó. A 7:45 del vespre, a la sala dels mosaics del Tavares, es farà la projecció del documental Com arruga els orígens, un episodi del programa Reviu de la ràdio i la televisió del Vendrell. A 8:00, a la plaça Germans Trilles, plantada de bèsties de foc amb ball de diablons, la víbria, el cabrot petit i les puces del caramot. A 9:00, iniciaran una cercavila de foc infantil i a 10:00 de la nit, al costat del riuet, havaneres i rom cremat. Dissabte continuen les activitats infantils, els campionats de joc de taula. A 7:00 de la tarda, a la plaça del Tavares, sessió de ball amb l'escola de Míriam Buitrago. Davant del bar del Casal, a 11:15 de la nit, sopar de germanor. I a continuació, espectacle de drag queens i a la platja, al costat del riuet, concert de guardafuegos. A la mateixa hora, concurs de pesca. El diumenge continuen els jocs per a totes les edats davant del bar Casal. A 12:00, missa solemne. Per la tarda hi haurà animació infantil i seguidament música de DJ. A 11:45, castell de focs a la platja. Les festes seguiran fins a final de mes. Les organitza l'Associació de Veïns Sant Ramon en col·laboració amb l'Ajuntament del Vendrell. El millor que poden fer és consultar el programa de festes de Com arruga, perquè hi ha actes tots els dies, a totes les hores i per a totes les edats, com els deia, feina de l'Associació de Veïns amb el suport de l'Ajuntament del Vendrell. I tot plegat dijous, divendres, dissabte i diumenge, que és quan Com arruga es ple com un ou. Hi ha alguns actes més durant la setmana, insistim que el repicó de la festa arribarà els dies 30 i 31. A l'agost es fan altres coses al Vendrell. Una d'elles són els dilluns al Museu Àngel Guimerà. Propostes culturals de petit format que d'una manera o altra tenen a veure amb Guimerà i la seva època. Aquest dilluns la proposta portava per títol Totes les zones del mar, i Jaume Humet, la cantant, ha interpretat peces musicades a partir de textos d'autors i autores catalans. Ha estat un concert íntim i delicat que ha reivindicat la vigència i també la força expressiva dels clàssics catalans. Escoltem en aquesta informació el que explica i una part del que canta la Jaume Humet.
5: Recordant els versos de Verdaguer, amb totes les zones de la mar, Jaume Humet convida a deixar-se portar com les onades per la poesia. En el segon espectacle dels dilluns al MAC, la cantant i pianista recupera les obres d'autors i autores catalans i les fa seves a través d'una interpretació personal construïda a partir del repertori musical que ha anat creant.
6: I he construït com aquest concert a partir d'aquests mots que no són meus, però que d'alguna manera sento, o sigui, els he agafat com prestats dels poetes per poder-los cantar.
5: A la Casa Museu d'Àngel Guimerà ha interpretat, entre d'altres, Damunt un cel de fil, de Maria Mercè Marçal, un poema amorós i eròtic, Podries, de Joana Raspall, de caràcter social, o Perfectament recordo, de Joan Vinyoli, que parla del record, el pas del temps i la nostàlgia.

0: La veu i el teclat són els grans protagonistes d'aquest diàleg entre música i poesia, que inclòs també versos de Carner, Maragall, Martí Pol, Salvat Papasseit o Espriu. Tot plegat, una proposta que reivindica la força i la vigència dels clàssics de la literatura catalana. La cantant ha posat, d'altra banda, en valor el format de l'espectacle i el fet de celebrar-se en un indret tan especial.
1: D'estar molt propera amb la gent que t'escolta i es creen sempre simbiosis molt, molt boniques en aquests espais. I estar en un espai amb història sempre té una altra càrrega que altres espais doncs, no la tenen. Sempre m'ha impressionat molt pensar que Guimarà, ell ja no està aquí, però la casa perdura i jo ara l'estic trepitjant.
0: La següent proposta dels dilluns al MAC ens convida a descobrir un altre Guimarà, fins i tot més contemporani, de la mà de Mònica Ferrer i Nil Viñas.
2: Abans de la previsió meteorològica, una cosa més. Jo els he dit, són festes majors, per exemple, són a punt de començar, s'ha acabat la festa major de Llorenç, el gruix d'actes, són a punt de començar la de Comarruga, la de la Bisbal, també la de Bellvei, i aquest cap de setmana també hi ha actes de festa major a Segur de Calafell. Aquest divendres, dia 14, a la Biblioteca Casa Nova, taller anomenat Fem Sorra Màgica. A les 22:30, 22:45, al port de Segur de Calafell, cantada de veneres amb les Anxovetes, que és un dels grups de moda del gènere. I aquest dissabte, al passeig marítim de Segur de Calafell, espectacle piromusical a partir de les 11 de la nit. Per, finalment, al port de Segur de Calafell, escoltar el tribut a Hombres G, a càrrec del grup Voy a pasármelo bien, serà segurament multitudinari i hi haurà, per altra banda, com a la majoria d'actes públics festius de, no només de Calafell, sinó de tota la comarca, un punt lila per denunciar si es produeixen agressions de tipus sexual. Ara és el moment de saber quina és la previsió meteorològica, allò que hem tingut i allò que hem de tenir, i ens ho explicarà el Marc Rodero.
3: El temps amb Marc Rodero.
2: A veure, Marc, t'hem escoltat al principi de l'informatiu dient que hem de ser optimistes de cara a demà. Jo no pregunto per això, que ja ho hem explicat, el pregunto per la situació estrictament meteorològica, no astronòmica, que patim, que és encara de força calor.
4: Que encara durarà uns quants dies més, tot plegat. Marcat, podríem dir, en aquesta nova situació de calor intensa. Tenim una nova bombolleta càlida que ens vol afectar i aquesta ha de mantenir les temperatures per la banda alta del mercuri. Màximes entre els 30-31 de la costa, 34-35 de les àrees interiors. Per tant, hem de seguir parlant aquests propers dies d'aquestes temperatures. No podríem dir que són desfermades, perquè tampoc és el... Tampoc és el cas, no seria la situació, però sí que és cert que la temperatura màxima tendeix a pujar de cara a les properes jornades. En conjunt, parlarem d'un temps estable, tranquil, dominat pel sol, amb aquests núvols baixos que al matí són presents a la mateixa línia de la costa, però que a la tarda es traslladen cap a l'interior. I això és el que podria passar també durant la jornada de demà. No creiem que demà es desenvolupin tempestes cap a l'Aragó que ens fessin arribar la seva enclusa. Si això passa, no veurem absolutament res, però en canvi sí que podem tindre aquests núvols baixos com els que tenim a hores d'ara i com els que es poden generar de cara a aquesta propera tarda. Aquests són transitoris i, per tant, van circulant. No són tan densos i, per tant, doncs sí que les condicions són més òptimes per poder veure l'eclipsi amb normalitat. Sí que és cert que caldrà estar atents i anar veient a veure demà, amb aquesta humitat que tenim, què és el que s'acaba formant i què és el que acabem tenint. Per tant, sembla que la situació és força favorable, però sempre hem d'estar atents a aquests núvols baixos que es poden arribar a formar.
2: Escolta, i això d'aquesta calor, ja sé que em di... la resposta sí, algun dia s'acabarà.
4: Sembla que sí, i sembla que la segona quinzena del mes d'agost es veu més mogudeta, més dinàmica, es veu un canvi. Sí que és cert que coincidirà amb el dia 15, que és quan finalitza la canícula, que va del 15 de juliol al 15 d'agost, coincidint amb la canícula, sembla que la setmana vinent serà una miqueta més moguda. Si més no, hi haurà més moviment, més canvis, podria baixar la temperatura, ruixats, tempestes, pluja, per tant es veu un canvi de tendència. Caldrà veure com ens afecta a nosaltres, perquè això normalment sol passar cap a l'interior i cap a les àrees del Pirineu, però sí, que sembla que hi haurà aquest moviment meteorològic.
2: Ai, tant de bo tinguis raó. Rodero, gràcies.
4: Fins demà.
2: Fins demà.

0: amb Jordi Casino.
1: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
1: És dimarts 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijuan.
3: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes amb motiu de l'eclipsi.
1: Atenció, però, perquè els núvols podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
1: Per avui hi ha activats diversos avisos per pluges intenses. Estigueu preparats al Pirineu, Prepirineu, també a l'est, abans d'una nova calorada a partir de demà. Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, a les 12 del migdia ja registràvem 35 graus i a aquestes hores fins primeres hores de la tarda els valors a les màximes s'enfilaran sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant, amb ruixats que apareixeran sobretot al Pirineu, Prepirineu, i arribarem a les comarques de la Catalunya Central, on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Solsonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
1: Més coses, 132 morts ja pel terratrèmol a Colòmbia.
3: Segons el darrer balanç oficial, el nombre de ferits arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
1: Barcelona continua apostant per la videovigilància.
3: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de final d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
5: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives i incíviques, i l'altre facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
1: Encara Barcelona sense servei, el tram entre Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils.
3: Les obres s'allargaran fins al 23 i mentrestant hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
1: I Tarragona podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
3: La temporada arrenca a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
1: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala,
3: que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada d'havaneres.
1: Esports, Jordi Cervantes. Araujo marxa cedit al Liverpool.
6: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar durant el dia d'avui l'arribada de Rodri.
1: Al control de so, avui la nostra companya Maite López, coordinant Artau Bellavista, Montseuguet i també Albert Güell. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dimarts. Catalunya, que viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent. Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. Anna Ruiz, bon dia.
7: Bon dia, Jordi. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, que serà l'eix principal de mobilitat i on es restringirà la circulació de camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
7: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent, l'AP2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la CET i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, la Miel n'ha fet altres de caràcter més general.
2: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
7: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
8: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
7: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i la 2.
1: Esperant encara de dispositius, la Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
3: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit, que implicarà totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
1: Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
9: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als dos punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangranès com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental Cristina Morón ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
10: A Camps Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i poden accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
9: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als Mangraners, amb un autobús especial Eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la Paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
1: El compte enrere oficial de l'Eclipsi, us ho dèiem en titular, s'activarà avui mateix a Tarragona.
3: Serà un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la Ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu de l'eclipsi.
1: Doncs anem a la zona zero d'aquest eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas de Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio Joan Baricat.
11: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant.
12: Potser tot sola. I jo el meu home segurament. O potser els tres, ho veurem.
13: Soparé allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics, la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
12: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
14: És la meva dona, la meva filla i el meu fill. I a la família, sopa a casa, iau.
13: Pues bueno, si puc veure la finca meva, que tinc una finca d'oliveres, i allí, pues, ahí visc el podré veure, que és el terme d'Amposta, i podré veure-la allí.
15: Pues mira, surto en furgoneta, en la camper, i vaig a Àustria, Eslovènia, i llavors entre algun punt entre Àustria i Eslovènia. Clar, com que anem a la furgona no sabem exactament a quins dies, a quina altura estirem de... Però sí, probablement sigui acabant el país d'Àustria, i entrant a Eslovènia.
12: Pues crec que el veuré al port d'Illa de Mar. Allí estan les barques dels pescadors. Allí diuen que és un bon puesto para voreu.
16: En família, en amics o en solitari. Al poble, a la mar o fins i tot a l'estranger. Ningú a Deltebre sembla que es vulgui perdre un eclipsi històric.
1: I la Fundació Preterres acull de nou aquest estiu el programa de vacances Marxem en Família. Aquest any, un moment destacat de l'estada és la preparació per observar l'esperat eclipsi. Ràdio, al Vendrell, Sílvia Martínez.
17: Un taller sobre l'eclipsi per entendre per què es dona aquest fenomen i saber quines fases veurem aquest dimecres. Es tracta d'una activitat especial aquest dimarts a la Casa de Colònies de Calafell, com bé explica Pere Vives, portaveu de la Fundació Pere Tarrés.
18: Hem fet com una petita inclusió dins el nostre programa per intentar explicar a les famílies el que és l'eclipsi i la situació que es donarà.
17: Per gaudir del fenomen s'han repartit ulleres especials. Ara només cal buscar aquell racó per fer de l'experiència un moment inoblidable. Ens en parlen l'Oriol, l'Ilia, l'Enric i la Sara. I també la Lupe i en Banyat, que fa anys que venen des del País Basc.
19: Esperem doncs, bueno, que sigui xulo, no? Recordar-ho, perquè com que és únic, doncs que aquell dia recordem, ostres, estàvem allà i ens vam posar en aquell punt i vam viure aquell moment, o sigui que sigui un moment especial amb la meva filla, doncs, que ho recordem sempre.
20: Segurament anirem a on jo, igual anem al castell.
21: Una amiga meva ha vingut aquest any per primer cop per veure també l'eclipsi amb la seva família.
22: Nunca he visto un eclipse y me gustaría ver.
17: Cada any 3.000 persones gaudeixen del programa Marxem en Família. Les que ho facin aquesta setmana afegiran una experiència excepcional.
1: 4 minuts i un quart de 3 i l'Associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riumar, Canal T, Martí Carot.
23: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riumar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
24: Perquè també puguem gaudir de l'eclipsi, perquè el que volem és fer un eclipsi que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I aquest dispositiu lo situarem al Riumar, a la Biblioplatja, perquè pues, totes aquelles persones que són invidents o puguen gaudir de l'eclipsi a través del so.
23: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
25: Un aparell que tu te poses aquí uns auriculars i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
23: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
1: I és que la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM a Ona Fàbrega.
26: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
27: Hi ha tota la part de parcialitat que s'anirà tapant el sol mica en mica, i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
26: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
1: I us ho hem anat dient aquests últims dies i ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar. Cugat Media, Tina Forest.
28: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
29: El que podem notar són la visió d'una taca central denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula. I també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
28: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
1: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El servei meteorològic preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment al sud.
0: Durant la tarda circularan bandes de núvols als procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que al conjunt del país la visibilitat serà bona.
2: Notícies en xarxa.
1: En punt un quart de tres, eclipsi a banda. Aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar ahir Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 132 morts, segons el darrer balanç oficial.
0: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
1: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duc, i el delegat del govern als Estats Andins es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
0: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local. L'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
1: I us ho dèiem en títols, l'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
0: El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on s'estan posant.
1: La capital catalana hi ara mateix 186 càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
3: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
4: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra, facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
3: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
4: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan diem el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
3: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
1: I encara a Barcelona, el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
0: Les obres s'allargaran fins al 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, la Bona Nova, les Tres Torres i Sarrià.
1: I a Tarragona el port podria acollir creuers a l'hivern per primer cop. A Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
6: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, cada tant en tinguem una mica movent, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diguin, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
5: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada dia.
1: 11 minuts i dos quarts de tres i Olesa de Montserrat supera el 60% de recollida selectiva amb els primers resultats del nou model de gestió dels residus. Olesa, Ràdio, Adrià Carreras.
7: Tal i com apunten les dades, la recollida selectiva ha passat del 36% registrat abans de la implantació del nou sistema al 57,7% durant el mes de maig i al 60,1% al juny. Paral·lelament, la quantitat de residus disposats a la fracció de resta s'ha reduït un 14,5%, mentre que la recollida d'orgànica ha augmentat un 9,5%. Per tant, La disminució del 14,5% d'aquesta fracció pot traduir-se en un estalvi important per a les finances municipals. L'Ajuntament calcula que si aquesta tendència es consolida, la reducció dels costos de tractament podria situar-se al voltant dels 200.000 euros anuals, comptant que l'any passat la gestió de la fracció de resta va suposar una despesa aproximada de 800.000 euros. El desplegament del nou model encara no ha finalitzat completament. Per aquest motiu, les dades actuals s'han d'interpretar com una primera fotografia de l'evolució del servei.
1: I moment ara per la cultura. I per començar, 10 minuts i dos quarts de 3, per la Festa Major de l'Escala, comptarà amb una seixantena d'activitats entre el 28 d'aquest mes d'agost i el 2 de setembre. Entre les novetats de la programació d'enguany, es recuperen les dues orquestres de tarda, una cantada de veneres i s'amplien els dies de barraques. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
8: Del 28 d'agost al 2 de setembre, més d'una seixantena d'actes es realitzaran a l'Escala amb motiu de la Festa Major. La programació compta amb activitats infantils, cercaviles, concerts, espectacles de circ i teatre, sardanes, trobades esportives o visites patrimonials. Entre les principals novetats, la trobada recupera el format de dues grans orquestres amb la Maravella i la Salvatana, una cantada de veneres amb els pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36a edició de la trobada gegantera. Jordi Roura, de la Comissió de la Festa Major.
9: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una seixantena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem a dues orquestres que seran la Salvatana i la Maravella.
8: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora, com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazoo. I enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
1: I Sant Vicenç dels Horts premiarà novament els millors versos en llengua catalana. Serà motiu de l'11a edició del Premi de Poesia Narcís Lunes i Boloix. Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
10: La convocatòria del Premi Narcís Lunes i Bolós s'ha obert a l'agost i les obres es poden presentar fins al 29 d'octubre, ja sigui en la categoria de poemari o de poema individual. En la primera dècada de trajectòria, el guardó ha reconegut poetes d'arreu de Catalunya, com Jordi Cervera Nogués, Israel Clara López o Sonia Moya Villanueva. El certamen adult completa una llarga trajectòria de promoció de les lletres catalanes entre infants i joves, amb 40 edicions del premi adreçades a aquest públic.
1: I arribarem als esports amb música.

0: Dues propostes ben diferents. Per començar, els Sopa de Cabra passaran avui per Sitges.
1: La veterana formació catalana serà la protagonista del concert d'aquest dimarts al Festival Jardins de Terramar. ¿Cómo quieres que te quieres si no
0: te tengo aquí? ¿Cómo quieres que... I a la Costa Brava, Rosario actuarà avui a Cap Roig.
1: La cantant, compositora i actriu madrilenya farà un repàs als seus grans èxits al festival que se celebra a Calella de Palafrugell.
0: Doncs amb la veu de Rosario, 7 minuts i 2 quarts de 3, arribem als esports. Esports que ens porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça ha anunciat que Ronald Araújo marxa cedit al Liverpool.
2: Bon dia, Jordi, i ho farà fins a final de temporada, fins a l'estiu del 2027, un nou moviment estival del conjunt blaugrana. El futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
3: Creo que un club como el Liverpool siempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más. Lo más significa ganar títulos y bueno, un mensaje a la afición y agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos que es lo que queremos y lo que quiero.
2: Amb aquesta carpeta tanca, l'entitat culer espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri, mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé. L'internacional francès ha tornat a la disciplina blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'Espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar el debut en Lliga el pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió, el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que ja en suma 8.000 socis. Pel que fa als equips catalans a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Calu Chingiere, procedent del Llevant. La migcentre defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Calu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
4: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa: aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
5: And this season is going to be better. And before coming, I've...
4: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada: ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
5: To achieve my goals.
2: Ara en vol, el Barça ja treballa en camp, on s'hi estarà fins dijous per fer la part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit, n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
6: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que serà molt complicat, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible, i si no, guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
7: Des de que jo sóc entrenador del Barça hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? ¿Por qué no soñar es lliure, no? ¿Por qué no hem de guanyar una altra, no?
2: I notícia d'aquest matí, Jordi, a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Marta Mitjans s'ha classificat per a les semifinals dels 800 metres fent el rècord de Catalunya. L'atleta aranyenca s'estrena a l'europeu d'atletisme de Birmingham obtenint la seva millor marca personal.
0: Bones notícies, doncs, des dels europeus. Gràcies, Jordi, per últim als esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2014. Nimfa dorment.
4: Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
1: Glòria Fontova.
5: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
6: Molt bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa a migdia, amb Jordi Casino.
6: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona, també a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
8: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
6: És dimarts, 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijoan.
9: Serà en un acte que es farà al parc de l'amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 5:45 el govern donarà el tret de sortida als actes amb motiu de l'eclipsi.
6: Molt pendents estem dels núvols que podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
9: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
6: Per avui, activats diversos avisos per pluges intenses al Pirineu, al Prepirineu, també a l'est de Catalunya, abans d'una nova calorada. A partir de demà, previsió del temps, Marc Jaureguizar.
10: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, en les 12 del migdia ja registràvem 35 graus i aquestes hores fins primeres hores de la tarda els valors de les màximes s'enfilaran sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant amb ruixats que apareixeran sobretot al Pirineu, Prepirineu i arribarem a les comarques de la Catalunya Central on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Sud Sonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
6: Més coses, ja són 169 els morts pel terratrèmol a Colòmbia.
9: Segons el darrer balanç oficial, el nombre de ferits arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
6: I Barcelona continua apostant per la videovigilància.
9: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de finals d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
11: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i l'altre facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
6: Encara Barcelona sense servei des d'avui al tram entre Gràcia i Sarrià dels Ferrocarrils.
9: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'aquest mateix mes i, mentrestant, hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
6: De Barcelona a Tarragona, que podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
9: La temporada va arrencar a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
6: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala,
9: que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats, es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada d'havaneres.
6: Esports, Jordi Cervantes, Araujo marxa cedit al Liverpool.
12: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar en les pròximes hores l'arribada de Rodri.
6: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, Artau Bellavista, Montseuguet i Albert Güell, passen 4 minuts de 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: És la nostra portada aquest dimarts. Catalunya, que viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. A les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. Anna Ruiz, bon dia.
13: Bon dia, Jordi. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, que serà l'eix principal de mobilitat i on es restringirà la circulació de camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
8: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
13: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent, l'AP2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, Lamiel n'ha fet altres de caràcter més general.
8: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes averies i, per tant, les averies causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
13: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
14: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
13: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i la 2.
6: Doncs encara parlant de seguretat i també de mobilitat, la Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
9: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit, que implicarà totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
6: I Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
15: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als dos punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangraners com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental, Cristina Morón, ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
16: A Camps d'Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i podin accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
15: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als Mangraners, amb un autobús especial Eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la Paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
6: I el compte enrere oficial de l'Eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona.
9: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 5:45 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu d'aquest eclipsi.
6: Doncs anem a la zona 0, podríem dir, de l'eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas del Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio, Joan Bericat.
17: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant?
18: Potser tot sola.
19: I jo, l'home, a més, segurament. O potser els tres, ho veurem.
20: Soparet allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics i la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
21: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
22: És la meva dona, la meva filla i el meu fill. I a la família, sopa a casa. Iau.
20: Pues bueno, si puc veure la finca meva, que tinc una finca d'oliveres, i allí, pues, ahí visc el podré veure, que és el terme d'Amposta, i podré veure-la allí.
23: Pues mira, surto en furgoneta, en la camper, i vaig a Àustria i Eslovènia, i llavors entre algun punt entre Àustria i Eslovènia. Clar, com que anem a la furgoneta, no sabem exactament a quins dies, a quina altura estirem de... Però sí, probablement sigui acabant el país d'Àustria i entrant a Eslovènia.

0: que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riumar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
1: Para que també puguen gaudir de l'eclipse, perquè el que volem és fer un eclipse que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I este dispositiu lo situarem al Riumar, a la Biblioplatja, perquè totes aquelles persones que són invidents ho puguen gaudir de l'eclipse a través del so.
0: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
2: Un aparell que tu te poses aquí uns auriculars i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
0: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
3: I la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM Ona Fàbrega.
4: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
5: Hi ha tota la part de parcialitat que s'anirà tapant el sol mica en mica, i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
4: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
3: Doncs aquest dimecres, dia 12 d'agost, arribarà un moment molt esperat pels astrònoms que han estudiat durant anys quin serà el millor lloc per veure l'eclipsi solar, segons el que els és més convenient pels seus interessos i desplaçar-se en previsió. Mataró, Ràdio, Gemma Ponce.
6: Mercia de Campos, un poble de menys de 50 habitants a prop de Palència, és el punt de trobada europeu d'astrònoms amb telescopis i també un campament científic internacional per a aquest eclipsi. Qui s'hi ha desplaçat ha sigut Jordi Lopesinos, astrònom i autor de Manual d'Observació d'Eclipsis de Sol. El mataroní fotografiarà l'eclipsi, una tasca complexa juntament amb aficionats arreu del món, en un camp científic en què també s'aprofitarà l'esdeveniment del 12 d'agost per fer-hi experiments en un emplaçament espectacular, segons ha explicat a Mataró Ràdio.
7: Tenim un cel que des de dins del poble es veu la Via Làctia. És espectacular. Som uns 200 participants, 60-70 telescopis que hi van. Són molts que són astrofotògrafs. I fan, jo també faré, amb fotografies de cel profundes.
6: Després de l'eclipsi, Lopesinos posarà ja la vista al següent fenomen astronòmic amb aquestes característiques. I és que el 2 d'agost del 2027 es desplaçarà fins a Andalusia per seguir el segon dels tres eclipsis que hi ha a la península Ibèrica en els propers dos anys.
3: Dos minuts i en punt, 3:45 de la tarda, us ho hem anat dient aquests últims dies, ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar. Cugat Media, Tina Forest.
8: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
9: El que podem notar són la visió d'una taca central, denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula, i també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
8: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
3: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment justament al sud.
10: Durant la tarda circularan bandes de núvols alts procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament a la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que a la resta del país la visibilitat serà bona.

0: Notícies en xarxa.
1: Doncs eclipsi a banda, en punt 3:45 de la tarda. Aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar a Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 169 morts, segons el darrer balanç oficial.
2: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
1: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Andins, Antoni Vicenç i Vives, es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
2: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local, i l'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
1: I us ho destacàvem en titulars. L'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
2: El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on se n'estan posant.
1: A la capital catalana n'hi ha ara mateix 186 de càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
3: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
4: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra, facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
3: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
4: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan hi ha el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
3: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
1: Doncs encara a la ciutat de Barcelona el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
2: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades, Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, la Bona Nova, les Tres Torres i Sarrià.
1: I el port de Tarragona podria acollir creuers a l'hivern per primer cop. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
6: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues cada tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, bueno, pues, evident, el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diguin, ah, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
5: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada divendres.
1: 11 minuts i arribem a les 3 i el Departament de Territori ha licitat per un import de prop de 8,9 milions d'euros les obres per a la pacificació de la Nacional 2 i la creació d'un carril bici al seu pas per Mataró. Es preveu que les obres comencin aquest hivern i tinguin una durada d'un any i mig.
2: L'actuació s'emmarca en el desplegament del conveni Maresme per a transformar la mobilitat al corredor de la N2 i la C32, que convertirà la carretera en un eix cívic per afavorir la seguretat i la mobilitat local.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquest dilluns a la nit al carrer del riu Túria del Prat del Llobregat. S'han localitzat 32 beines i 5 cartutxos a la via pública.
2: Segons han explicat fons policials, no hi ha constància de cap persona ferida ni s'ha fet cap detenció. La policia investiga si els fets estan relacionats amb un incident registrat hores abans a la plaça de l'Amistat, on un testimoni també havia alertat d'haver vist una arma de foc.
1: I moment ara per la cultura. per començar, per la Festa Major de l'Escala, comptarà amb una seixantena d'activitats entre el 28 d'aquest mes d'agost i el 2 de setembre. Entre les novetats de la programació d'enguany es recuperen les dues orquestres de tarda, una cantada d'havaneres, i s'amplien els dies de les barraques. Ràdio l'Escala, Maria Pagès.
0: Del 28 d'agost al 2 de setembre, més d'una seixantena d'actes es realitzaran a l'Escala amb motiu de la Festa Major. La programació compta amb activitats infantils, cercaviles, concerts, espectacles de circ i teatre, sardanes, trobades esportives o visites patrimonials. Entre les principals novetats, la trobada recupera el format de dues grans orquestres amb la Meravella i la Salvatana, una cantada de veneres amb els pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36a edició de la trobada gegantera. Jordi Roura, de la Comissió de la Festa Major.
7: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una seixantena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem dues orquestres que seran la Salvatana i la Meravella.
0: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora, com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazoo, i enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
1: I ens hi trobem ara Tiana, que acull fins diumenge el 82è Congrés Internacional de Joves Esperantistes, una trobada que reuneix prop de 300 participants que parlen Esperanto. Mataró, Ràdio, Judit Vallès.
8: Esperantistes d'arreu del món s'han reunit a Catalunya aquesta setmana en una trobada que se celebra cada any en un punt diferent del món. Enguany la secció catalana ha sigut l'anfitriona, escollint Tiana com a bressol de l'esperantisme durant uns dies, un entorn tranquil i aïllat, alhora proper als principals punts d'interès de l'àrea metropolitana. L'Adam Silke ha vingut des de Polònia, va aprendre esperanto fa 7 anys, el que també li ha donat peu a aprendre el català.
9: Catalunya sempre ha sigut un espai molt ple d'esperantistes, és la meva quarta quedada esperantista a Catalunya i crec que l'especial que té aquest espai és que hi ha molta gent que encara ve el moviment esperantista com un moviment polític i les lluites d'aquest moviment estan una mica barrejades amb les lluites lingüístiques que té la gent de Catalunya, d'aquí mateix.
8: Durant aquests dies, tant l'Adam com la resta de participants assistiran a conferències i faran excursions per descobrir el patrimoni català. Aquest any amb Gaudí com a protagonista, coincidint amb el centenari de la seva mort i també amb l'observació de l'eclipsi total de sol, un dels punts forts de la programació.
1: I arribarem als esports amb dues propostes musicals. Els Sopa de Cabra passaran avui per Sitges.
2: La veterana formació catalana serà la protagonista del concert d'aquest dimarts del Festival Jardins de Terra Mar.
1: I a la Costa Brava, en Rosario serà la protagonista a Cap Roig.
2: La cantant, compositora i actriu madrilenya farà un repàs als seus grans èxits al festival que se celebra a Calella de Palafrugell.
1: Doncs a la veu de Rosario arribem als esports. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça ha anunciat que Ronald Araujo marxa cedit al Liverpool.
10: Bon dia, Jordi. I ho farà per una temporada. Per tant, tornarà a l'estiu del 2027. El futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
11: Porque un club como el Liverpool siempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más. Lo más significa ganar títulos. Y bueno, un mensaje a la afición y agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos que es lo que queremos y lo que quiero.
10: Amb aquesta carpeta tancada, l'entitat culé espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé. L'internacional francès ha tornat a la disciplina blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'Espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar El debut en Lliga aquest pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió, el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que suma 8.000 socis. Pel que fa als fitxatges pels equips catalans de la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Kalu Chinyere, procedent del Llevant. La migcentra defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Kalu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
12: When I got the information that I'll...
13: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa, aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
12: And this season is going to be better. And before coming, I've...
13: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada, ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
12: To achieve my goals.
10: En handbol, el Barça ja treballa en camp, on s'hi estarà fins dijous per fer part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit, n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
14: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que seran molt complicats, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible, i si no, guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
15: Des de que jo soc entrenador del Barça, hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? Per què no soñar és lliure, no? Per què no hem de guanyar una altra, no?
10: I els europeus de natació de París, Nil Cadavall, Irene Círcoles, Ivan Martínez i Laura Cabanes disputaran la final del 4%.
1: Gràcies, Jordi, per l'últim dels esports. 3 minuts i arriben les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, el dia de l'eclipsi. Bona tarda. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Catalunya viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. A les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta a hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. La P7 serà l'eix principal de mobilitat, però es recomana utilitzar vies alternatives com la C25 i la 2 cap a Ponent, la P2 per accedir a Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, i la 7 i la N340 pels desplaçaments entre Tarragona i les Terres de l'Ebre. El director del Servei Català de Trànsit ha parlat avui del dispositiu de mobilitat, tant del dispositiu de mobilitat com dels consells generals per desplaçar-se a veure l'eclipsi. Sentim Ramon Lamiel.
2: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils. Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i per tant les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
1: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i l'A2. Un altre tema de la setmana és la previsió del temps, que condicionarà la visió de l'eclipsi. El Servei Meteorològic preveu una tarda dimecres marcada per la calor, amb alguns núvols que poden condicionar l'observació del fenomen, especialment al sud. Durant la tarda circularan bandes de núvols alts procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament a la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que a les restes del país la visibilitat serà bona. Eclipsi a banda, aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar ahir Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 169 morts, segons el darrer balanç oficial. Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 dels desapareguts. Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duc, i el delegat del govern als Estats Endins, Antoni Vicenç i Vicenç, es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia. L'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada. I un breu apunt per acabar, la mobilitat també s'ha complicat aquest migdia a la C32 amb el voral de la carretera bloquejat a Sitges en sentit Tarragona per l'incendi d'un vehicle. Els bombers hi han desplaçat 3 dotacions i el CEMAT és la conductora del vehicle incendiat i a hores d'ara ja s'ha replès la circulació. Segons els bombers, el foc també ha afectat uns metres de vegetació del marge de la via, sense més conseqüències. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Tarda en Estèreo.
6: Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Doncs ja estem aquí a l'hora de l'actualitat musical. Fins al punt de les 5 ens aturarem durant aquestes dues hores acompanyant-te allà on t'estiguis ara mateix o on vulguis emportar-nos, que saps que la ràdio és màgica. Bueno, amb la música de Lala Rose dels V, el seu nou tema es diu Ponte a pensar. Aquí entrem ja directament en feina. Avui és tarda de dimarts i estarem fins al punt de les 5, com sempre, amb l'actualitat musical a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Bona tarda, salutacions de Marga Márquez.

Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Doncs hem arrencat amb força i amb actualitat 100% de la Rose, Ozuna i Omar Kurz. I ara amb Madonna, que com bé sabeu, el passat 3 de juliol l'artista publicava Confessionary 2, la gran tornada de la reina del pop. I ho feia tornant a la pista de ball en tantes vegades que ens han vist amb aquest tema, no? Bueno, amb aquest tema vull dir, amb la pista de ball. Doncs per el seu nou àlbum ja avançava que arribaven col·laboracions importants. Potser el plat més interessant és el que publicava aquest divendres. L'artista de Michigan treia el remix d'un dels temes del disc amb la gran Kylie Minogue. La primera col·laboració junta de dos grans de la música.

Escoltes Tarda en Estèreo. Després de sentir Love of Lesbian amb Andy Agogo, amb aquesta col·laboració conjunta amb Melindo, anem en busca de Sam Smith, que com ja sabeu té nou treball i en breu la publicació del seu nou disc, aquest The Once Hits Gone.

ens en aturàvem amb el nou treball d'Alex Warren, el nord-americà, que reflexiona sobre el poder de la transformació de l'amor. És una de les cançons que arriben dintre del seu darrer treball. I ara ens en quedem amb Alfred García, donant un gir ja des de fa temps a la seva música, un nou enfoc. Això es diu Vine'm a buscar.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Alejandro Sanz arribava aquest passat divendres estrenant coses noves. El madrileny rendeix un petit homenatge a Gustavo Adolfo Bécquer en aquest tema amb la col·laboració del mexicà Eden Muñoz. Irem en busca de més música llatina. Karol G acaba de llançar el seu 6è àlbum d'estudi. Es diu Em penedeixo, no em penedeixo de sentir tant. Arriben moltes col·laboracions importants com la de Drake, Judah Ling o Russo Boski. També compta amb la col·laboració del tan actual Bruno Mars amb aquest tema, l'única en anglès, Still.

Amb molta velocitat arriba el nou projecte de Ruslana, que es diu Favorita de la vida. Nosaltres ens apropem ja cap al punt de les 4 de la tarda. Ara baixem una miqueta a les revolucions. Viu l'estiu amb Ràdio al Vendrell. Bueno, no gaire, perquè arriba Dua Lipa. Com ja sabeu, està d'actualitat després de... Bueno, els seus fets personals. Fa uns mesos es va casar i després de celebrar una cerimònia informal i una formal, doncs per tot lo gran, Dua Lipa està d'actualitat amb temes com aquest, Hero of Heroes.

0: parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
1: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes, cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell.
6: Ara mateix són les 4 ja i 2 de la tarda, amb caloreta, eh? Avui tenim temperatura... Encara que el calendari avui diu que som a 32 graus, però la sensació tèrmica és molt, molt asfixiant. Anem a refrescar-nos amb aquest tema que han publicat aquest estiu David Guetta, Alok, Stick Figure, i que es diu Run, Run, River.

escoltes Tarda en Estèreo. La gent de Medusa amb Kelly sempre fa màgia. La veritat és que aquest tema que acabem d'escoltar es diu Wicked. I ara ens quedem amb Obeses, que aquesta primavera arribava amb això que coneixes prou bé, Virulai.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: I continuem endavant, ara mateix estem a un minut per tocar dos quarts de cinc de la tarda. Ell és Humberto. Es fa dir Hume, el productor que arriba des de Múrcia i que aplica una llarga llista d'èxits. Segurament no sabies que darrere s'amaga la marca Made in Spain. Arriba amb aquest nou single. El Hume presenta aquest nou single que es diu Monsoon.

Girls, la proposta d'en Bebe Rocha en David Guetta. Aquí tenim dos fenòmens musicals que quan s'uneixen creen grans temes com aquests.

Escoltes Tarda en Estèreo. Jo crec que amb el ventilador no és suficient, perquè amb aquesta calor necessitem aire condicionat. He dit això. Però és el tema estrella dels Banda Neon amb la col·laboració de Buhos.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Aquí estaven les Ana Mena i Lola Índigo, les dos artistes andaluses unides per aquest tema Petito A. I anem en busca des de la Larson, que arriba amb aquest tema que es diu Midnight Sun. En res, en 6 minuts toquem les 5 de la tarda.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Avui marxem agafadets del darrer treball de Shakira i Burna Boy. La veritat és que dir l'últim és per dir que és el seu darrer hit, perquè la colombiana té per donar i vendre. Em refereixo als èxits. I parlant de Colòmbia, doncs ja sabeu que ha patit un important terratrèmol. Així que molts ànims a tota la família colombiana que hi ha aquí a Espanya, que, bueno, pues està molt preocupada. I passant per això, nosaltres ens acomiadem. Demà serà dimecres i serà, doncs, la tarda, el dia doncs, d'anar a veure l'eclipse. Així que a veure que amb quina tarda se'ns presenten. Nosaltres estarem aquí, això sí, cap al punt de les 3. Que tingueu bona tarda. Ciao.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins.
1: I no m'importa anar.
0: De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: de pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Radio Albandrell, al 107.1 de la frecuencia modulada.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Bona tarda, sigueu benvinguts a les notícies de la ràdio, edició que correspon a la jornada del dimarts. Avui és dia 11 del mes d'agost de 2026. Els saludem la Marga Márquez a les vies de so, tècnics i redactors de la casa, en producció general i continguts. Avui escoltarem el Marc Rodero, el nostre meteoròleg, segurament per partida doble, i tot plegat conduït per un servidor Llorenç Avinyó.
3: Sumari de titulars.
2: Que parlarem molt de l'eclipsi. L'eclipsi és demà, però hem fet diversos treballs. Treballs de camp, hem anat a una casa de colònies de Calafell, hem parlat amb el Marc Rodero, el nostre home del temps, hem sortit al carrer, li hem preguntat a la gent on i si pensa veure l'eclipsi de demà al vespre, i també hem anat a preguntar si recorden algun anterior eclipsi, encara que fos parcial. A més de tot això, anirem a conèixer detalls d'un taller d'Oceànico, parlarem de la Festa Major de Comarruga i d'altres fets informatius, com els dilluns al MAC, que es van fer ahir al Museu Àngel Guimerà amb la cantant Gemma Humet. Si els sembla bé, comencem. Eclipsi. Quasi que no es parla d'una altra cosa a les hores prèvies d'aquest fenomen, del qual estarem pendents, i pendents també específicament de la situació meteorològica, perquè com estigui núvol, com va estar núvol ahir dilluns a l'hora de l'eclipsi, poca cosa veurem. Però hi ha gent que ho prepara. Les cases de colònies de la Fundació Pere Tarrés acullen aquest estiu el programa de vacances Marxem en Família. Aquest any, un moment destacat de l'estada és la preparació per observar l'esperat eclipsi solar. Això ho hem anat a veure, ho ha anat a veure la nostra companya Sílvia Martínez a la casa Artur Martorell de Calafell. I aquí escoltarem un portaveu de la Fundació Pere Tarrés, que és Pere Vives, i també nens i nenes que participen d'aquesta iniciativa. És interessant i emocionant.
4: Un taller sobre l'eclipsi per entendre per què es dona aquest fenomen i saber quines fases veurem aquest dimecres. Es tracta d'una activitat especial aquest dimarts a la Casa de Colònies de Calafell, com bé explica Pere Vives, portaveu de la Fundació Pere Tarrés.
5: Evidentment és una cosa excepcional i per tant doncs hem fet com una petita inclusió dins del nostre programa per intentar explicar a les famílies el que és l'eclipsi i la situació que es donarà el dia 12 al vespre.
6: És la lluna!
4: Per gaudir del fenomen s'han repartit ulleres especials. Ara només cal buscar aquell racó per fer de l'experiència un moment inoblidable. Ens en parlen l'Oriol, l'Ilia, l'Enric i la Sara. I també la Lupe i en Banyat, que fa anys que venen des del País Basc.
7: Esperem doncs, bueno, que sigui xulo, no? Recordar-ho, perquè com que és únic, doncs que aquell dia recordem, ostres, estàvem allà i ens vam posar en aquell punt i vam viure aquell moment, o sigui que sigui un moment especial amb la meva filla, doncs que ho recordem sempre.
8: És un fenomen que passa un cop cada 100 anys i no sé si el proper estarem, o sigui que potser sí.
9: Segurament anirem a un joc, però no sabem encara, igual anem al castell.
10: De fet, una amiga meva ha vingut aquest any per primer cop, per veure també l'eclipsi amb la seva família.
11: Pues toda una experiencia única, que se ve muy pocas veces, o sea que con ilusión.
3: me cae porque nunca he visto un eclipse y me extraña ver.
4: La casa Artur Martorell és un dels 8 allotjaments en què la Fundació ofereix el programa de vacances Marxem en Família, una iniciativa de turisme de proximitat en entorns naturals i emblemàtics de Catalunya.
5: I tenim moltes famílies que repeteixen. De fet, es tracta de 8 dies, un programa de 8 dies amb activitats acompanyats amb monitors i monitores de la Fundació, amb un horari doncs, tranquil, no? De vacances. Tampoc és allò un estrès d'activitats sense parar, sinó que doncs, hi ha els seus ritmes, esmorzar, dinar, sopar, les estones del matí, els banys, a les piscines o a la platja.
7: Genial, perquè ens fan activitats, no parem, o sigui, ens hem de llevar per arribar a l'hora d'esmorzar, per arribar a la piscina, però després de la piscina per poder dutxar-te i poder dinar, per la tarda l'activitat, pel joc de nit, o sigui, estem molt entretinguts, molt bé, superbé, molt agraïts.
8: Aquest any és el 6è que venim aquí. El vam escollir perquè hi ha piscina, hi ha platja, que està aquí a prop, i bueno, ens agrada molt. O sigui, de fer totes les activitats, el menjar, està molt bé. N'hem provat altres, i l'any passat, ja per l'edat de la nostra filla, ens pensàvem que era ja el darrer, però no, ha insistit i aquí estem.
6: Encontrarnos con los amigos, descansar, disfrutar de la playa, el buen tiempo, la piscina... Eso.
3: La piscina, el campo de fútbol, los amigos, todo.
10: Som aquelles famílies que ens hem com agrupat durant els anys, llavors quedem la mateixa setmana per anar totes juntes i doncs, pues això, estem una setmana junts, fem les activitats i ja fa bastants anys que quedem la mateixa setmana.
4: Cada any 3.000 persones gaudeixen del programa Marxem en Família. Les que ho facin aquesta setmana afegiran una experiència excepcional.

0: tot dependrà d'unes quantes coses. La principal és que l'eclipsi sigui visible, i això és cosa del cel clar. I el cel clar és cosa que no hi hagi núvols, com aquesta nit, tarda nit de dilluns, quan els núvols impedien veure el lloc on serà el sol quan arribi l'eclipse. És per això que avui, a menys de 24 hores de l'eclipsi, a poc més de 24 hores de l'eclipsi, de demà dimecres, hem volgut intentar resoldre aquesta incògnita. I ho hem fet parlant amb el Marc Rodero, el nostre meteoròleg, amb qui també parlarem del temps al final de l'informatiu, i ell diu que, a priori, hem de ser optimistes. Marc Rodero.
1: A priori sembla que les condicions seran favorables pel dia de l'eclipsi i la nuvolositat sembla ser que no serà gaire destacable, però sí que és cert que hem de tindre en compte que el sol es troba molt baix en l'horitzó i, per tant, la mateixa nuvolositat que pot arribar a crear la humitat ambiental que tindrem en aquell dia pot formar algun núvol baix. Però sembla que els models indiquen, com diem a dia d'avui, que la nuvolositat no seria gaire destacable. Combinaríem aquestes temperatures elevades amb una notable sensació de xafogor i, per tant, creiem que a priori es podia veure amb certa normalitat. Utilitzem la paraula certa perquè hi ha un espai que se'ns escapa, lògicament, per la possibilitat d'aquesta formació d'aquests núvols baixos a l'hora en la que el sol comença o en la que l'eclipsi comença, donat que es troba molt baix de latitud.
0: Ja veurem, perquè seguirà sent una incògnita i queden una mica més de 24 hores. Què hem fet nosaltres? Perquè fa dies que a les notícies no parem de parlar de l'eclipsi. I volem saber, a peu de carrer, què pensa la gent. I ens n'hem anat al carrer aquest matí, a primera hora, per parlar amb persones que segurament, majoritàriament, veuran l'eclipsi. Cadascú té un indret triat, un lloc on ha de ser quan arribi l'hora de l'eclipsi. Hi ha ubicacions diverses, gent que creu que ho podrà veure des de casa, gent des de les muntanyes, persones que aniran a la platja i fins i tot algú que veurà l'eclipsi des de dins del mar.
2: Nosotros vivimos aquí en una urbanización, en la Baronía del Mar, y nuestra casa mira hacia aquí, hacia el Vendrell, con lo cual nosotros ya tenemos controlado dónde se pone el sol cada tarde. Y ahí lo vamos a ver perfecto. A no ser que se nos ponga una nube o nos venga una tormenta, pero bueno, vamos a pensar que va a venir la cosa rodada y la vamos a ir viendo perfectamente ahí.
3: Si es veu des de casa meva, el veuré des de casa meva. Jo crec que sí. No sé si els edificis me'l acabaran deixar de veure, però sí.
4: Segurament que el veuré a la platja amb les amigues. El que no sé quin punt és, perquè elles ho saben, però diré amb les amigues. Costarà trobar aparcament, però bueno, el veuré a la platja de Comarruga, segurament.
5: Ah, no, jo no lo voy a ver. No, porque yo vivo en Barcelona y allí poco se va a ver. Yo es que he venido a ver a mis padres, pero yo soy de Barcelona. Allí se ve poco, aquí quizás sí se vea más, pero allí en Barcelona hay pocas zonas donde se vea. Creo, tampoco estoy muy puesto en estas cosas.
6: En Las Pedreras, que tengo una casa allí. No sabemos si la veremos o no lo veremos, pero de momento allí.
7: Sí, sí, lo vamos a ver, sí. Yo lo voy a ver en casa, que se ve bien de allí. De ningún no obstaculiza nada y lo vamos a ver de allí. En San Jaume, somos de San Jaume.
8: Sí, veuré l'eclipsi i el veuré a Bellvei. Sí, perquè aquí com que hi ha amb les muntanyes i tot no es veu, i sí, el veuré al Bellvei, que hi ha com una esplanada, i des d'allà jo crec que a les 8:30, sí, perquè el sol ja estarà baix, es veurà bé.
9: Sí, lo vamos a ver. Saldremos con la moto de agua delante de Creixell, en el mar, y sin nadie delante y sin aglomeración.
0: Fins i tot hi ha gent que agafarà la moto d'aigua per anar dintre del mar a veure l'eclipsi. Això és una cosa que també passarà a Calafell. No sé si amb motos d'aigua, però sí amb expedicions de vaixells i si tot va bé, els ho podrem explicar dijous en aquestes mateixes notícies. Què més? A la gent més gran que hem pogut trobar pel carrer avui, els hi hem preguntat altres coses. Els que tenen més edat hem volgut saber si tenen experiència en això d'eclipsis totals, com el de demà segur que no, però eclipsis parcials sí que n'han viscut alguns, alguns fa molts anys. Alguns recorden aquests eclipsis de quan encara eren unes criatures. Una mica de nostàlgia de fenòmens solars en aquestes declaracions.
5: Hace muchos años, pero era yo un crío. Pero no sé si era exactamente como este o era el otro. No, hay otro que es, pues sí, otro que era más pequeñito, digamos. No era total como este, pero hace muchos años. Me acuerdo porque era un niño y me viene el recuerdo ese, pero no como este que están dando tanto bombo ni nada, que es cada no sé cuántos años, ¿no?
4: No recuerdo. Potser l'altra vegada que vas... Quants anys fa, l'altra vegada? Bastants. Doncs pues no el vaig veure. Hi ha molta gent que diu que ho veurà per la televisió, que també, clar, si no tenen ganes de molta gent, perquè hi haurà molta gent als tots els puestos. Hi ha gent que hi ha puestos més específics, en muntanya. El meu cunyat diu que anirem a una muntanya allà davant de la Papiola, que és molt xulo. I no ho sé, jo aniré a la platja amb les amigues.
2: Jo... como esto creo que no lo hemos visto nunca, creo. Yo recuerdo haber alguna vez me ha parecido como ver un poco la luna tapando un poco, pero yo creo que lo que nos va a venir ahora debe ser una cosa única. Yo no recuerdo, a ver, vamos, por lo que nos están anunciando tanto y tal, yo creo que como esto no habremos visto nunca nada igual, creo.
6: No, tan completo como este no, parcial, pero por la tele, nada más.
7: Así tan total, ¿no? Yo recuerdo de más no total.
0: ¿Y eso era pequeño?
7: Sí, era pequeño. Pero total no, ¿eh? Porque total que hace 100 años, más menos, ¿no? Algo he escuchado, sí.
0: ¿Y ustedes desde dónde veurán l'eclipsi? ¿Qué pensan hacer la tarde, vespre d'aquest dimecres? Es una pregunta que força gent s'està fent. I sempre insistim en aquest interrogant si serà possible o no veure'l en condicions. Deixem el tema de l'eclipsi, que ens ha consumit la primera part d'aquesta edició dels serveis informatius, i ho fem per parlar ara del mar, perquè l'associació Oceanicus torna a oferir un estiu més als seus tallers familiars de divulgació marina, tenint en compte que tenim aquí la Reserva Marina de Masia Blanca. És una iniciativa en què pares, mares, avis fins i tot, i infants de totes les edats poden descobrir la fauna i la flora marina d'aquesta part del territori i del litoral català amb activitats pràctiques i experimentals que canvien cada setmana. És una informació de Dani Sancho, dins la qual escoltarem Laura Sánchez, biòloga marina, i dos dels seus assistents, la Elena Pérez i el Jordi Risa.
10: Per aprendre de la fauna i flora marines, no cal endinsar-se a l'aigua. Cada estiu l'associació Oceanicus ofereix diferents tallers familiars des del port de Comarruga per conèixer què viu i què passa al nostre entorn aquàtic. Les sessions es duen a terme cada dissabte a les 6 de la tarda amb una temàtica diferent per cadascuna i incorporen exemples visuals perquè nens i nenes puguin aprendre d'una manera més amena i entretinguda. Una iniciativa que cada any guanya popularitat.
11: Cada setmana es toca un tema diferent, no? Vam començar amb les tortugues perquè aprofitant que començava l'època de nidificació de tortugues a Catalunya, doncs vam voler tirar amb aquest taller perquè la gent aprengués a identificar rastres a la platja, a veure com eren els nius, i just aquella setmana va sortir la primera tortuga, el primer niu de tortuga a Catalunya. Doncs aquests tallers, la temàtica està molt pensada amb les espècies que es poden veure aquí, no? I sobretot amb les èpoques en les que les pots veure, i també en com la ciutadania pot col·laborar amb la conservació d'aquestes espècies. Al final, aquest tipus de divulgació el que et permet és conservar aquestes espècies.
10: Els tallers han donat enguany un gir més creatiu i experimental que en edicions anteriors. Es tracta d'una proposta tan didàctica com lúdica que ha cridat l'atenció de moltes famílies.
12: Doncs ho vam veure a l'Agora, que tinc l'aplicació aquesta, i em va fer gràcia. Volíem venir una altra, però ja estaven agafades totes les cites, així que és la primera vegada que venim.
13: Per conèixer una mica més tota la fauna d'animals que hi ha al Mediterrani, i vam veure que era una proposta molt, bueno, didàctica i molt interessant, més a l'estiu i més que hem viatjat a altres llocs i coneixem altra fauna, doncs també conèixer la de casa nostra.
10: L'experiència ha complert les expectatives dels assistents, que han marxat del taller passant una bona estona en família i adquirint més coneixement sobre l'ecosistema marí del territori.
12: Molt bé, molt xule, perquè tant per nosaltres com pels nens, perquè aprenguin i coses que a vegades no saps d'aquí, de prop de casa, no?
13: Molt interessant, molt didàctica, tot el que sigui aprendre, i més a l'estiu, que tenen molts espais per poder tant passar-s'ho bé com aprendre, doncs benvingut sigui.
10: L'activitat dels tallers continuarà fins al 14 de setembre. L'entrada és gratuïta per a totes les edats. Per poder assistir, només s'ha d'emplenar un formulari disponible a les xarxes socials de l'Aula Aquàtica Masia Blanca.
0: Som quasi al rovell de l'ou de l'estiu, segurament al rovell de l'ou, i això comença a fer compte enrere a partir d'aquest cap de setmana, el cap de setmana del 15 i del 16. Hi ha moltes festes majors, algunes ens toquen més de prop que les altres. Aquest seria el cas de la festa major de Coma-ruga, que comença demà passat dijous, i que, de fet, durarà fins al 31 del mes d'agost, que és quan és el 30 i el 31, a la festa de Sant Ramon, que és el patró de Coma-ruga. Però els actes centrals de la celebració tenen lloc aquest cap de setmana. Tot plecat ho expliquem en aquesta informació. La festa major de Coma-ruga començarà aquest dijous. A les 10 del matí repicaran les campanes de l'església de Sant Ramon i seguidament començarà una batucada que recorrerà els principals carrers del centre. Al migdia, els locals de l'Associació de Veïns Sant Ramon, concurs de truites. Per la tarda, campionat de música de dominó. A les 5 de la tarda, a la plaça Germans Trilles, animació infantil. La jornada es tancarà amb una botifarrada davant del bar del Casal i ball amb música dels anys 70 i 80. Divendres al matí, concurs infantil de dibuix i pintura. A 12:15, vermut amb música. Per la tarda, nova sessió de mus i dominó. A 8:15 del vespre, a la sala dels mosaics del Tavaris, es farà la projecció del documental Coma-ruga, els orígens, un episodi del programa Reviu de la ràdio i la televisió del Vendrell. A les 8, a la plaça Germans Trilles, plantada de bèsties de foc amb ball de diablons, la víbria, el cabrot petit i les puces del caramot. A les 9, iniciaran una cercavila de foc infantil i a les 10 de la nit, al costat del riuet, habaneres i rom cremat. Dissabte continuen les activitats infantils, els campionats de joc de taula. A les 7 de la tarda, a la plaça del Tavaris, sessió de ball amb l'escola de Míriam Buitrago. Davant del bar del Casal, a 10:45 de la nit, sopar de germanor. I a continuació, espectacle de drag queens i a la platja, al costat del riuet, concert de guardafuegos. A la mateixa hora, concurs de pesca. El diumenge continuen els jocs per a totes les edats davant del bar Casal. A les 12, missa solemne. Per la tarda hi haurà animació infantil i seguidament música de DJ. A 11:15, castell de focs a la platja. Les festes seguiran fins a final de mes. Les organitza l'Associació de Veïns Sant Ramon en col·laboració amb l'Ajuntament del Vendrell. El millor que poden fer és consultar el programa de festes de Coma-ruga, perquè hi ha actes tots els dies, a totes les hores i per a totes les edats, com els deia, feina de l'Associació de Veïns amb el suport de l'Ajuntament del Vendrell. I tot plegat dijous, divendres, dissabte i diumenge, que és quan Coma-ruga es ple com un ou. Hi ha alguns actes més durant la setmana. Insistim que el repicó de la festa arribarà als dies 30 i 31. A l'agost es fan altres coses al Vendrell. Una d'elles són els dilluns al Museu Àngel Guimerà. Propostes culturals de petit format que d'una manera o altra tenen a veure amb Guimerà i la seva època. Aquest dilluns la proposta portava per títol Totes les ones del mar i Jaume Humet, la cantant, ha interpretat peces musicades a partir de textos d'autors i autores catalans. Ha estat un concert íntim i delicat que ha reivindicat la vigència i també la força expressiva dels clàssics catalans. Escoltem en aquesta informació el que explica i una part del que canta la Jaume Humet.
14: Recordant els versos de Verdaguer, amb totes les ones de la mar, Gemma Humet convida a deixar-se portar com les onades per la poesia. En el segon espectacle dels dilluns al MAC, la cantant i pianista recupera les obres d'autors i autores catalans i les fa seves a través d'una interpretació personal construïda a partir del repertori musical que ha anat creant.
15: I he construït com aquest concert a partir d'aquests mots que no són meus, però que d'alguna manera sento, si els he agafat com prestats dels poetes per poder-los cantar.
14: A la Casa Museu d'Àngel Guimerà ha interpretat, entre d'altres, Damunt un cel de fil, de Maria Mercè Marçal, un poema amorós i eròtic, Podries, de Joana Raspall, de caràcter social, o Perfectament recordo, de Joan Vinyoli, que parla del record, el pas del temps i la nostàlgia.

0: veu i el teclat són els grans protagonistes d'aquest diàleg entre música i poesia, que inclòs també versos de Carner, Maragall, Martí Pol, Salvat Papasseit o Espriu. Tot plegat, una proposta que reivindica la força i la vigència dels clàssics de la literatura catalana. La cantant ha posat d'altra banda en valor el format de l'espectacle i el fet de celebrar-se en un indret tan especial.
1: D'estar molt propera amb la gent que t'escolta i es creen sempre simbiosis molt, molt boniques en aquests espais. I estar en un espai amb història sempre té una altra càrrega que altres espais doncs, no la tenen. Sempre m'ha impressionat molt pensar que Guimarà ja no està aquí, però la casa perdura i jo ara l'estic trepitjant.
0: La següent proposta dels dilluns al MAC ens convida a descobrir un altre Guimarà, fins i tot més contemporani, de la mà de Mònica Ferrer i Nil Viñas.
2: Abans de la previsió meteorològica, una cosa més. Jo els he dit, són festes majors, per exemple, són a punt de començar, s'ha acabat la festa major de Llorenç, el gruix d'actes, són a punt de començar la de Comarruga, la de la Bisbal, també la de Bellvei, i aquest cap de setmana també hi ha actes de festa major a Segur de Calafell. Aquest divendres, dia 14, a la Biblioteca Casa Nova, taller anomenat Fem Sorra Màgica. A les 22:30, 22:45, al port de Segur de Calafell, cantada de veneres amb les Anxovetes, que és un dels grups de moda del gènere. I aquest dissabte, al passeig marítim de Segur de Calafell, espectacle piromusical a partir de les 11 de la nit. Per, finalment, al port de Segur de Calafell, escoltar el tribut a Hombres G a càrrec del grup Voy a Pasármelo Bien. Serà segurament multitudinari i hi haurà, per altra banda, com a la majoria d'actes públics festius de, no només de Calafell, sinó de tota la comarca, un punt lila per denunciar si es produeixen agressions de tipus sexual. Ara és el moment de saber quina és la previsió meteorològica, allò que hem tingut i allò que hem de tenir, i ens ho explicarà el Marc Rodero.
3: El temps amb Marc Rodero.
2: A veure, Marc, t'hem escoltat al principi de l'informatiu dient que hem de ser optimistes de cara a demà. Jo no pregunto per això, que ja ho hem explicat, el pregunto per la situació estrictament meteorològica, no astronòmica, que patim, que és encara de força calor.
4: Que encara durarà uns quants dies més, tot plegat. Marcat, podríem dir, en aquesta nova situació de calor intensa. Tenim una nova bombolleta càlida que ens vol afectar i aquesta ha de mantenir les temperatures per la banda alta del mercuri. Màximes entre els 30-31 de la costa, 34-35 de les àrees interiors. Per tant, hem de seguir parlant aquests propers dies d'aquestes temperatures. No podríem dir que són desfermades, perquè tampoc és el cas, no seria la situació, però sí que és cert que la temperatura màxima tendeix a pujar de cara a les properes jornades. En conjunt, parlarem d'un temps estable, tranquil, dominat pel sol, amb aquests núvols baixos que al matí són presents a la mateixa línia de la costa, però que a la tarda es traslladen cap a l'interior. I això és el que podria passar també per la jornada de demà. No creiem que demà es desenvolupin tempestes cap a l'Aragó que ens fessin arribar la seva enclusa. Si això passa, no veurem absolutament res, però en canvi sí que podem tindre aquests núvols baixos com els que tenim a hores d'ara i com els que es poden generar de cara a aquesta propera tarda. Aquests són transitoris i, per tant, van circulant. No són tan densos i, per tant, doncs sí que les condicions són més òptimes per poder veure l'eclipsi amb normalitat. Sí que és cert que caldrà estar atents i anar veient a veure demà, amb aquesta humitat que tenim, què és el que s'acaba formant i què és el que acabem tenint. Per tant, sembla que la situació és força favorable, però sempre hem d'estar atents a aquests núvols baixos que es poden arribar a formar.
2: Escolta, i això d'aquesta calor, ja sé que em di... la resposta sí, eh? Algun dia s'acabarà?
4: Sembla que sí, i sembla que la segona quinzena del mes d'agost es veu més mogudeta, més dinàmica, es veu un canvi. Sí que és cert que coincidirà amb el dia 15, que és quan finalitza la canícula, que va del 15 de juliol al 15 d'agost. Coincidint amb la canícula, sembla que la setmana vinent serà una miqueta més moguda. Si més no, hi haurà més moviment, més canvis, podria baixar la temperatura, ruixats, tempestes, pluja, per tant es veu un canvi de tendència. Caldrà veure com ens afecta a nosaltres, perquè això normalment sol passar cap a l'interior i cap a les àrees del Pirineu, però sí, que sembla que hi haurà aquest moviment meteorològic.
2: Ai, tant de bo tinguis raó. Rodero, gràcies.
4: Fins demà.
2: Fins demà.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, família, què tal? Com esteu? Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja una nova edició de programa. Avui que ja som dimarts, dimarts 11 d'agost, programa número 4022. I sempre, sempre la intenció, l'objectiu i les ganes d'acompanyar-vos i d'explicar-vos moltes coses. A més, amb una setmana, doncs això, diferent i especial, perquè justament és l'última setmana d'aquesta temporada, abans de fer parada estival. Demà serà l'últim dia en directe, demà dimecres serà l'últim dia que estarem rigorosament en directe i el dijous i el divendres el que farem és bé, un recull final de com ha anat tota aquesta temporada i els millors moments d'aquest espai matinal. Però bé, encara ens queden moltes hores per davant i encara moltes coses per explicar. Per exemple, avui dimarts, només faltaria. Sempre començant pel temps, la previsió. Hem triat una primera cançó que escoltarem per posar ritme i amb això anirem cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. També el repàs que fem a les portades, a les principals portades dels diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, butlletins, en principi, programats a cada hora en punt. I després del butlletí de les 10... Bé, seguim això recordant aquests bons moments de La Calaixera, seccions que hem anat fent i tractant. En aquest cas, marxem un parell de temporades enrere per recordar una secció doncs, que ens parlava de les persones grans. A través de la treballadora social Gemma Armengou vam parlar de moltes qüestions. I avui volem recordar un tema que bé, va ser molt, molt interessant. Va ser així com molt intens al mateix temps. I és que va ser una secció on vam parlar de les dones grans pageses, de què significa aquest punt de fer-se gran sent dona i en el món de la pagesia. Doncs avui recordarem aquesta secció. Com hem dit, ja veureu que val molt la pena fer-ho. A banda, si hi ha temps, destacarem l'agenda, l'activitat cultural, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i ens quedarà tercera i última part. En aquest punt, i com cada setmana els dimarts, parlem de tecnologia. Intentem perdre la por a la tecnologia amb en Joan Molines, de Goll del Vendrell. Bàsicament, amb això arribarem a les 12 al migdia i tancarem barraca per avui. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre destacant que això és casa vostra. Molt ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unicat de tots.
0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
3: I sempre pendents del temps per començar. Avui tindrem una jornada marcada per el sol i per la calor, tot i que al llarg del dia poden aparèixer alguns intervals de núvols, especialment a partir de mig matí. Les temperatures que continuen sent força molt altes, al Vendrell la màxima es pot situar al voltant dels 33 graus, mentre la mínima d'aquesta passada nit no ha baixat dels 23 graus. Per tant, tornarem a tenir i també passarà aquesta propera nit una nit tropical amb temperatures que costen que baixin. Pel que fa al vent, és fluix, moderat, amb entrada de la marinada durant les hores centrals del dia, cosa que pot fer una mica més agradable l'ambient de les zones pròximes a la costa. Pel que fa a la pluja, poca cosa, al Baix Penedès, el risc de ruixats i tempestes és més aviat cap a zones d'interior i de muntanya, mentre que al litoral la probabilitat és totalment baixa. En resum, sol, alguns núvols, calor i poca probabilitat de pluja amb una màxima, com dèiem, de més de 33 graus i una nit que tornarà a ser força càlida. I atenció, perquè aquesta calor anirà a més durant les properes hores, especialment demà i dijous. Uf, poca broma.
2: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
3: Avui ens hem llevat amb ganes d'escoltar Amaya des del seu darrer disc, que a més ho fa molt bé, és diferent, és original i ens agrada i té molt de talent. Tengo un pensamiento.

0: Amaya, no decepciona. Tengo un pensamiento, és la cançó per posar ritme avui dimarts, en directe, en proximitat, com sempre, i un dia més a través del 107 amb 1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 9 minuts. Notícies.

0: Neix el Vendrell de la plataforma ciutadana Barris Marítims Nets, que exigeix solucions als problemes de residus. Les promotores han començat a recollir signatures per portar-les al ple municipal i reclamar canvis en el model de recollida de la brossa. Denuncien els problemes que pateixen per l'acumulació de deixalles als carrers, una situació que s'agreuja amb les altes temperatures que intensifiquen les males olors i empitjoren les condicions de salubritat. Tot plegat des de la implementació del nou model de recollida selectiva amb contenidors tancats i servei de porta a porta. Una de les impulsores, dues de les impulsores d'aquesta plataforma Barris Marítims Nets és la Nora Prepelici i l'Ana García Junco. Les escoltem.
1: Que nos han quitado contenedores, no hay suficiente recorrido de los mismos, o sea, no hay servicio, no hay limpieza, son contenedores algunos cerrados, que no corresponden a una población fluctuante como son las nuestras.
2: Y la recogida, que anteriormente era diaria, ha pasado a ser dos o tres veces por semana, con lo cual el aumento de población, las temperaturas que tenemos y la falta de limpieza, pues la verdad es que hay unos aromas, restos así biológicos, y las basuras, mucho el pescado, alimentos que se descomponen, y verduras, y ahí en la calle y a pleno sol.
0: Posen de relleu altres particularitats dels barris marítims que consideren que no s'han tingut prou en compte.
2: Los barrios marítimos es una población turística. Hay muchos restaurantes. Estos restaurantes tienen un horario, que son las comidas, los desayunos y luego la cena. Necesitan una recogida de basura distinta a lo que puede ser la población.
0: I la primera acció d'aquesta plataforma ha estat una recollida de signatures. Les promotores les volen presentar al proper ple municipal per reclamar solucions amb una taula de diàleg on la ciutadania pugui exposar les seves propostes i plantejar alternatives al model actual.
1: Pedimos que se revierta esta situación. Contenedores abiertos, contenedores más grandes, accesibles para los minusválidos, que no pueden usar ni el pedal, ni si van con muletas, ¿cómo hacen? Con la tarjeta y abrir después.
0: També critiquen com estan plantejades les àrees d'emergència i apunten que, tot i que hi ha incivisme, no és la causa principal del problema.
1: Los han cubierto con una tela oscura, pero adentro no hay contenedores de discriminación, o sea, de reciclaje. O sea que ahí se llena de basura mezclada y después se junta todo y vaya a saber a dónde va eso. Entonces, es el propio ayuntamiento quien nos falta el respeto no permitiendo un reciclado, pero sí nos lo exige a nosotros, hablando de que todo esto es culpa solo del incivismo. Y el incivismo existe, pero existe en la última escala. Reclama Bruselas es llegar a un resultado en el 2030 de un 60% de reciclado. Ahora no llegamos al 40%. Pero no exige con sanciones el método, sino el resultado. Y este no es un método aplicable en una población fluctuante.
0: I finalment han expressat el seu desacord amb el sistema de càlcul de la taxa d'escombraries, que té en compte els metres quadrats de l'habitatge i no si les famílies reciclen correctament. Canviem de qüestió, anem a altres notícies, ens endinsem cap al món cultural, els nens del Vendrell que han descarregat a Llorenç la segona clàssica de 8 de la temporada. Ho han fet amb solvència, en una plaça fonamental per la colla per la vinculació de l'entitat amb el municipi, on el passat divendres van protagonitzar el pregó de la Festa Major. La colla va obrir plaça descarregant el 3 de 8, castell que ha arribat tard però que està consolidat. En segona ronda, el castell descarregat va ser el 4 de 8. En tercera ronda, la colla va descarregar nova la Torre de Set, també amb solvència. Els de la camisa vermella tancaven l'actuació amb un venú de 5 i 3 pilars de 4. El balanç de la diada es tanca al segon tram de la temporada dels nens, indica que els deures de la colla, que passen d'entrada per al 7 de 8 i potser a la llarga, recuperar el 4 de 9, com ha destacat el cocap de colla dels nens del Vendrell, Pere Rovira.
3: Sí, més que la jornada d'avui, al final crec que amb els que és important tenir perspectiva, i valorant el que ha sigut aquest tram després de les vacances que vam fer per Sant Joan, al final veníem d'un primer tram que no ens havia anat gens bé, que havíem tingut caigudes, que havíem perdut confiança, I des que vam tornar a Sant Cugat a finals de juny ja, fins al dia d'avui, tots els cases que hem portat a plaça els hem descarregat. Hem fet el 3 a 8 i la torre de 7, ajuntant-ho amb el 4 aquest, i hem descarregats, fent dues clàssiques seguides. Per tant, ens hem posat amb el mínim de castells que sempre han de tenir els nens i hem agafat molta confiança. A partir d'aquí, queda feina pendent. Queda... Avui és cert que volíem tirar el 7 de 8, per qüestions no ha sigut possible, i aquesta feina, l'assaig, està feta i tocarà aprofitar-la a l'últim tram de temporada. Bé, doncs el primer és aquest. De tot el que hem treballat aquest segon tram de temporada, podem dir que tot ho hem pogut portar a plaça i descarregar-ho i set al 7 de 8. Per tant, el primer repte que tenim és poder fer aquest 7 de 8. A partir d'aquí, hem descarregat ja el 3 de 8. Això sempre permet començar ja més seriament el 5. Tenim un 4 de 8 que hem descarregat 13 cops. Per tant, si surt algun castell de gamma alta de 8, sempre és possible tornar a assajar 4 de 9, que aquesta colla és un castell que li agrada molt i que ha descarregat en diverses ocasions. Per tant, se'ns obren portes amb aquest segon tram i amb aquesta confiança recuperada. I ara seguir treballant, s'haurà de treballar molt i quan hi hagi l'oportunitat intentar-ho.
0: La colla tornarà als assajos el 25 d'agost i a la plaça el dissabte 29 d'agost a Sitges, compartint actuació amb la colla jove dels Castellers de Sitges, els Minyons de Terrassa i els Xiquets del Serrallo. Els nens que van compartir diada amb la colla jove dels Xiquets de Valls, que van descarregar el 4 de 8, la Torre de 8, el 3 de 8 i un Pilar de 7 folrat. Per la seva banda, la colla jove de Tarragona va descarregar un 5 de 8, un 3 de 9 en folre, un 4 de 8 amb l'agulla, un pilar de 6, un pilar de 5 i 4 pilars de 4. I parlem de música. El grup baixpenedesenc Zimen des Ums, que ha presentat el seu darrer treball amb un concert al Parc d'Utrera del Vendrell. L'actuació ha format part del programa de promoció de talent local El Vendrell sent la música. Ens ho explica en Dani Vázquez.
4: El Parc Utrera del Vendrell ha estat testimoni aquest divendres 7 d'agost d'un concert del grup vendrellenc Zimen des Ums. L'actuació ha servit per presentar als assistents les peces del seu àlbum més recent, El veloz murciélago hindú, Comia feliz cardillo y kiwi, editat per Disc Medi Warner. També s'han escoltat els seus temes més clàssics.

Aquest nou disc, que inclou 7 cançons i dues pistes addicionals, s'ha distribuït tant en format físic com digital a través de les plataformes habituals, a banda d'una edició en format vinil especialment valorada per amants de la música.

0: No em diguis germà, que ja vull ballar, va, anant...
1: Amb aquest concert, Zim and the Zooms ha presentat al Vendrell el seu darrer treball en directe. L'any passat ja va presentar un dels nous temes a la primera de Radio Televisió Espanyola.
2: I amb un altre d'estil musical, ja ha començat la 16a edició del cicle de música als jardins del Museu Pau Casals. Enguany, l'encarregat de donar el tret de sortida a les actuacions ha estat el duet Macondo Sonoro, amb una interpretació molt arrelada a la música llatinoamericana.
1: Ha començat un nou cicle de música als jardins del Museu Pau Casals. La iniciativa que permet al públic gaudir a l'aire lliure de joves formats a l'Escola Superior de Música de Catalunya. El concert ha estat a càrrec del duet Macondo Sonoro, format per Rodrigo García Bernal al saxòfon i Andreu Ballarri al vibràfon i percussió. La seva proposta reivindica la música llatinoamericana i combina la sonoritat tradicional amb un context instrumental contemporani. Els artistes han interpretat peces com Contigo Aprendí, d'Armando Manzanero, Muñequita Linda de Maria Grever o Palabras de Marta Valdés. Una experiència innovadora que ha travessat l'Atlàntic i que ha creat un ambient íntim i delicat als jardins.

0: La següent cita tindrà lloc el proper divendres 14 d'agost amb l'actuació del Quartet Auró, un grup molt jove amb un repertori de música de cambra.
1: Iconit ha acollit la 11a edició del festival Fes Humor. Els millors còmics del moment, entre ells Quim Masferrer o La Riota, que han actuat a la localitat baixpenedesenca amb un ple de públic a les quatre sessions d'aquest certamen. Qui recull la crònica d'aquest festival és el nostre company Llorenç Avinyó.
2: Iconit ha acollit l'11a edició del festival Fes Humor, una cita que amb els anys ha anat creixent i que s'ha consolidat com una trobada estival de primera d'intèrprets de diferents gèneres que busquen fer riure gent de totes les edats. L'humorista, creador i director del festival, el cunitec Guillem Estadella, recorda els inicis de Fes Humor.
3: Doncs la primera edició del Festival de l'Humor de Cunit va sorgir una mica copiant la idea d'un concurs de monòlegs que es feia a l'Ijar, a Almeria, on vaig participar i vaig dir, ostres, jo justament començava a fer monòlegs i vaig dir, jo vull que també a Cunit hi hagi una miqueta de comèdia i que també doni l'oportunitat als còmics que comencen. I bàsicament vam copiar el concepte del concurs de monòlegs i a cada edició l'hem anat afegint més actuacions, més dies, fins que s'acaba convertint en un festival amb dos escenaris i amb els millors còmics del país.
2: Fins diumenge han passat per la plaça Jaume Vidal de Cunit reconeguts còmics com Quim Masferrer, Jordi Merca, Elisenda Pineda, La Riota i protagonistes de monòlegs, podcast i espectacles d'improvisació, amb totes les entrades venudes.
3: Vull dir, hem fet gairebé sold out, sí que és veritat que al final fem preus populars i hi ha moltes vegades que hi ha molta gent que compra l'entrada i després no ve, perquè òbviament prefereix estar a casa amb l'aire condicionat, ells s'ho perden, però sí que és veritat que crec que hem consolidat un públic que més o menys ja sabem cada espectacle o cada franja horària que tenim quanta gent vindrà, no? I la veritat que estem molt, molt contents perquè crec que en aquest espai, a la plaça Jaume Vidal de Cunit, era un espai que estava poc utilitzat i des de que fem el Festival de l'Humor s'hi fan altres activitats al municipi aquí i sobretot crec que és el tamany perfecte, vull dir, 600 butaques, crec que és el tamany que podem absorbir, sobretot perquè som una associació sense ànim de lucre, ningú cobra per fer això, i que tirem de voluntaris, de col·legues que els liem per vine aquí, hòstia, vine a tirar cervesa, vine a acomodar la gent. I llavors jo crec que és el tamany que pot absorbir Cunit i el tamany que podem absorbir nosaltres com a organització.
2: Una de les estrelles d'enguany està Quim Masferrer, que per tercer cop ha actuat a Cunit, on se sent com a casa.
4: És la tercera vegada que vinc, per tant, suposo que queden contents, perquè si no, no m'ho dirien. I la veritat és que quan a un lloc et diuen per repetir, estàs molt content, perquè vol dir que quan vas venir la cosa vas deixar petjada, però quan et diuen de repetir, és a dir, perquè és la segona vegada que repetim, suposo que això ja se'n diu fidelitat. Per tant, és un festival que me'l sento, el Fes Humor de Cunit, com si actués a casa. He vingut tres vegades, ja, és que ja, això és casa meva. Mireu, si voleu anar al lavabo, són allà. L'escenari és aquí, després el cotxe el podeu aparcar aquí darrere i ja us portant alguna cosa per sopar. És com si estigués a casa, ho veus?
2: Li preguntem, tenint en compte el seu espectacle, si la del Baix Penedès és bona gent.
4: Sí, hi ha de tot, eh? Hi ha molt cabron, també, eh? Vull dir, com a tot arreu. Però sí, a més és una comarca que hi he vingut molt, hi he actuat molt, i evidentment hi ha bona gent, perquè és que la bona gent són majoria, és a dir, hi ha bona gent a aquesta comarca, doncs que la comarca del Maresme, la comarca del Pallars Sobirà i a l'Empordà, la bona gent guanyem a la gent que no és bona gent. Per tant, per defecte segurament hi ha molt més bona gent que no pas mala gent, i m'agrada molt venir aquí i m'agrada molt, sobretot amb el clima aquest de festival, perquè fer el que hem fet aquí, després de tants anys, aconseguir aquesta solera i aquesta fidelitat per part del públic, que estan exaurint entrades aquí al mig, amb un descampat, que construeixin això és una meravella. És per felicitar l'organització i el poble de Cunit, i tant.
2: Guillem Estadella i els seus col·laboradors ja treballen pensant qui serà el Fes Humor de Cunit de l'any que ve.
5: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
6: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
8: tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: 5 minuts per 2:15. Saltem ja cap a les portades. Anem a conèixer quina és l'actualitat i la informació a les principals portades dels diaris avui dimarts 11 d'agost. Comencem pel Diari de Tarragona. Tall de carrers i restriccions a la AP7. Tarragona es prepara perquè milers de persones puguin gaudir de l'eclipsi amb seguretat. A Tarragona, les obres del camí de ronda de la Sabinosa, a marxes forçades, acabaran en setembre. El camí de 4 metres d'amplada pren forma, però continua la polèmica. A Ceuta, Espanya es prepara per una possible entrada massiva el 15 d'agost. I al Priorat, la campiona de natació sincronitzada Iris Tiocases estiueja a Ulldemolins. I també en informació internacional, Colòmbia tremola, un terratrèmol de magnitud 7.4 sacsejat, entre d'altres Cali i Pereira, i deixa més d'un centenar de morts. Canviem de portada, saltem cap al Diari Ara. Es parla a nivell internacional que Itàlia i Dinamarca reclamen endurir la política migratòria. Meloni i Frederik Sikkensen demanen crear centres de repatriació i vinculen la immigració amb la delinqüència. El Marroc demana que se li retornin els menors i el Partit Popular confirma que anirà a la reunió per repartir-los. I un terratrèmol de magnitud 7.4 sacseja Colòmbia. És una de les informacions internacionals del dia. També es parla de restriccions en zones boscoses per l'eclipsi. El govern tem que s'aturin llocs amb risc d'incendi. I els esports. Setmana clau per al mercat de fitxatges del Barça. El club rebutja la primera oferta per Ferran i espera Rodri i Julián. I acabarem parlant de La Vanguardia, també una altra de les capçaleres habituals. Itàlia i Dinamarca tensen la Unió Europea i s'alineen contra la immigració sense control. Meloni i Frederiksen aviven la crisi de Ceuta i aposten per l'obertura de centenars de repatriacions en tercers països. I Trump suspès a declarar que ha guanyat a l'Iran sense esperar el pacte nuclear. Les aerolínies inicien una altra onada de compres i fusions. I a Colòmbia, més d'un centenar de morts per un sisme. Espanya es prepara per a 1,5 milions de viatges per l'eclipsi, miradors, hotels, embarcacions, a la recerca de llocs per veure el fenomen. En esports, el càsting del fals nou del Barça. I quan Peter Cas va néixer a Barcelona. Una recepta històrica. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem ens ajuda a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
8: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
9: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
8: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
10: Aquella secció que ja sabeu que de manera habitual ens ajuda a conèixer aquests termes sobre salut o la importància de la salut. Sempre, sempre, sempre. A més important són nosaltres mateixos, és la nostra salut i tot parteix d'un mateix. I després d'aquí ja podem desenvolupar altres coses i ja podem anar a ajudar a altres persones. Però la salut d'un mateix és aquesta part d'egoisme ben entès que sempre s'ha de portar a terme. I és bo recordar-ho, crec. Doncs bé, nova secció sobre aquesta àrea bàsica de salut del Vendrell. A més, en aquesta comunitat de salut i que justament intenta fer aquesta obertura i de donar aquests bons consells de salut més enllà, segurament, que de les pròpies consultes o dels propis àmbits sanitaris. Avui parlem d'un tema prou interessant. Ara ho desvetllarem. Deixeu-me que us torni a presentar una mica les professionals que s'encarreguen d'explicar-nos el tema d'avui. I anem per aquest ordre, eh? Més que res, però ho tinc aquí en llista i apuntat, simplement, eh? La Eva Carmona, Eva, com estàs?
11: Hola, molt bé, bon dia.
10: Gràcies per acompanyar-nos.
11: Gràcies a tu.
10: Tu ets infermera pediàtrica del Botafoc.
11: Sí, en el centre Botafoc.
10: Molt bé.
11: Molt bé.
10: Gràcies i benvinguda altra vegada.
11: Molt bé, molt
10: gràcies.
11: Bé.
10: I la Maribel Tocados, el mateix també, eh? Infermera sí, pediàtrica igual. Del Botafoc. Com estàs?
12: Molt bé.
10: Sí?
12: Sí.
10: L'estiu bé?
12: Sí.
11: Sí, molt sí? Bé. En caloreta, però bé.
10: Fantàstic. Molt bé.
11: Sí, sí que... ara l'estiu.
10: És el que hi ha, eh? De fet, l'última vegada que ens vau acompanyar
11: sí,
10: ja vam parlar de la calor,
11: eh? De la calor, sí.
10: I dels consells sí, i de tot sí, plegat, que és, això és aplicable tot l'estiu
11: sí,
10: i,
11: sí,
10: i més enllà
11: sí,
10: de l'estiu,
11: sí,
10: eh?
11: Sí, sí.
10: Em refereixo. Bé. I avui també estarà acompanyant la Núria Esteve, que ja, me'n recordo l'altra vegada, va ser la primera vegada que participava, però ara ja és una experta en la ràdio, em sembla. La Núria Esteve, que és llevadora també d'aquesta àrea mm-hmm. materno-infantil d'aquest espai de Botafoc. Núria, com estàs?
13: Hola, bon dia, molt
10: sí?
13: Bé.
10: Sí, sí. La ràdio dominada ja, no?
13: Bueno.
10: Sí,
11: sí,
10: home,
11: sí.
10: Sí, sí, sí.
11: Ja l'he dominada.
12: Ho va fer molt bé la primera vegada.
10: Jo penso que sí.
13: I a més, ja, ja. Posa nerviós aquest micro.
10: No. Oh. Mira, clar, la Núria, com que no ha vingut mai, potser no ho sap, però jo he dit 50.000 vegades, estic convençut que és molt, molt pitjor. A veure, que és molt més complicat afrontar una consulta que no pas venir a un estudi de ràdio. Vull dir, deixeu-ho que ho digui així, és a dir, en comparació al que us toca treballar i fer el dia a dia,
11: sí,
10: això és...
11: Sí, sí, sí, ja està, ja està.
10: Això no és nada.
11: Està superat.
12: Ho poses fàcil, Pere.
10: Sí, bueno, és la nostra feina, igual que vosaltres ho poseu fàcil a la consulta i la gent que us ve a consultar, eh? També s'ha de dir. Ara feia aquesta reflexió inicial, que m'ha sortit a mi, jo a vegades començo aquí a paranoiar de la meva manera, però és veritat, no sempre s'ha parlat. És evident que en salut emocional i en benestar emocional, però també en la salut física, no? Que a vegades sempre tenim aquesta tendència d'intentar ajudar els demés, ajudar la gent gran, ajudar els fills, ajudar les filles, i ens oblidem de nosaltres. Uh-huh. I tot parteix d'un... Nosaltres, per poder ajudar, hem d'estar bé.
12: Sí.
10: Físicament... i mentalment i emocionalment sí, parlant. No?
11: Molt important.
12: Mm-hmm. Sí.
10: Ho he dit bé, doncs, a l'entrada.
11: Sí, sí,
10: no, no,
11: sí,
10: no s'ha
11: sí,
10: anat
11: sí.
10: L'olla i començar.
11: No, molt bé.
12: Va. Hem de tindre, a més, cadascú, cada persona, tindre el seu moment d'estar sol o de fer alguna
10: sí,
12: cosa que li,
10: sí.
12: Que li vagi bé.
10: Correcte.
12: Encara que sigui fer anar a fer un cafè o donar una
10: veritat.
12: Volta amb sí. El gos.
10: Un passeig,
12: sí.
10: Agafar a vegades... I... És que sí. jo vaig amb moto. A vegades porto moltes coses personals, però no m'importa, que tants anys ja m'és igual. Jo vaig amb moto. Ostres, i saps com li diem la gent que anem amb moto, això? El psicocasco.
12: Sí, sí, sí.
10: I, ostres, doncs un d'això que fas la... I jo sóc de moto tranqui, eh? És
12: sí.
10: A dir, jo no vaig a fer...
12: Carreres,
10: eh? Sí, no, jo és el passeig per al passeig. I, ostres, jo ajuda molt, eh? Aquest temps
12: sí.
10: Per tu, per reflexionar
12: sí.
10: I per pensar.
12: Sí,
10: ja.
12: Sí, sí. Sí.
10: Va, dit això, no és el tema d'avui.
11: No,
10: no és el tema d'avui.
13: Seria un bon tema, també.
10: És que sí, sí, a vegades sí. L'hem parlat, també. Quan hem parlat en termes més psicològics i tal, l'hem parlat, d'aquest
12: sí.
10: Benestar emocional. No, avui parlem d'un tema que és prou especial, també, molt concret, que és la lactància. Que
12: sí.
10: Per això ens acompanya també avui la Núria,
12: uh-huh.
10: Que és el tema de la lactància. Ostres, un tema que podríem també extreure moltes coses, perquè també té un component, no com social...
13: Ni
10: que sí, del,
13: emocional.
10: Emocional, de lligam cap al nadó... No sé, per això que és complicat. No sé per on comencem, Núria, quan parlem de lactància. com iniciem el tema?
13: Quan parlem de lactància, doncs a mi em ve d'iniciar parlant que si una dona és capaç de gestar un bebè 9 mesos,
10: sí.
13: De crear una criatura,
10: uh-huh.
13: De parir-la, com no ha de ser capaç de lletar-la,
10: vale.
13: D'alimentar-la, no?
10: Uh-huh.
13: Aquesta cosa primera, no? De que mires a la naturalesa, no? I totes les femelles mamíferes donen la llet a les seves uh-huh. Cries, no? I a més, cada espècie fabrica la llet específica que necessita la seva cria, no? I nosaltres no som una excepció. No. Sí que som una excepció en el sentit que per què les nostres lactàncies són tan difícils?
14: Val.
13: No? Per què tantes dificultats?
10: Clar, però a vegades també, jo penso que ja veniu, és que no, som, si fica, sí. No vull ficar-me, però no, vull fer-ho inclusiu, a vegades em passo, no és el cas, eh? Però clar, a vegades arribeu a aquesta situació, o les mares, tampoc, no, sí. No vull ficar-me si sou mares o no, però les dones arriben a aquesta situació, ja hi ha preocupació, com dius tu, ja arribem a preocupació, amb pors, ja amb la predisposició que anirà malament i que patireu, i que patiran.
13: Clar, perquè és molt més que un fet biològic, sinó que la lactància materna, clar, intervé doncs, totes les nostres creences, els nostres pensaments, el que hem viscut, les experiències, la cultura, la societat, no? És a dir, que és tot un conjunt, no?
10: Clar.
13: I que porta inclús a les mares a tenir idees sobre la lactància molt negatives.
10: Ja, sí, és això, no? La percepció sempre és negativa.
13: Quan penses que és l'aliment que està dissenyat en el teu cos per al teu bebè, i que, per tant, és l'aliment ideal.
10: Clar.
13: Doncs a partir d'aquí tot haurien de ser facilitats, no?
10: Clar, clar, també és un instint, tu vols el millor per al teu fill o filla, per al teu nadó, i és evident, no? Entre l'alimentació i tal, clar,
11: Però todo esto es mucho la sociedad, ¿eh?
10: Ya.
11: Hablamos del típico vivero, la industria, ¿no? La comercialización, los anuncios, la televisión, las redes sociales. Todo esto ha sido, ¿no? Nuestras mamás ni se lo planteaban, ¿eh?
10: No.
11: Había lactancia materna y era lactancia materna. Cuando la mujer se incorporó al trabajo, esto hay que decirlo, es cuando surgió el tema de la lactancia artificial.
10: Exacto.
11: ¿Vale? Entonces ahí empezó, ¿no? Y se sabe, ¿no?, que hasta los pediatras y enfermeras, ¿no?, nos vendían que la... Bueno, antiguamente había estos anuncios, ¿no?, de que la leche de bote artificial era lo mejor, ¿no?
10: Sí.
11: Era como una libertad para la mujer. Pero se olvidan lo importante que es el vínculo de como madre hacia el bebé, ¿no?, y los beneficios que tiene.
10: Sí, está claro, está claro.
11: Entonces, yo creo que las dificultades, lo que ha dicho Nuria, que tendría que ser un instinto, que lo tenemos, somos mamíferos, ¿vale? Y todas las mujeres pueden lactar.
10: Todas, ¿eh?
11: ¿Vale? Entonces, claro, algunas con más dificultades, otras con menos, ¿no? Pero claro, ahí viene, ¿no?, la típica, ¿no?, dale biberón, no pasará nada. Bueno, no pasará nada, entre comillas.
10: Clar, suposo que també, ara en parlarem, ara desenvoluparem tot això, eh? Suposo que també, al cap i a la fi, eh? És un recurs, també, no? És a dir, la lactància artificial és un recurs. Arribats al cas.
13: Un recurs i una opció, eh?
10: Aquí vas. Jo el que volia dir és, entenc, eh?, que tampoc no és just criminalitzar les mares que, per les circumstàncies que siguin, doncs utilitzin l'alimentació artificial.
13: No.
10: Però, abans d'arribar a aquest recurs i arribar a aquesta opció, sí que és bo, que és el que farem avui, que és seguir parlant i explicant els beneficis que comporta la lactància materna i natural, eh?
13: És a dir, les llets de fórmula estan perfectament dissenyades perquè el bebè creixi en salut i es desenvolupi. És a dir, i és una opció de la mare.
10: Clar.
11: Es una opción, ¿eh? Yo a veces en la consulta les digo, si le vas a dar el pecho a disgusto, porque, bueno, porque lo pasa muy mal emocionalmente, ¿no? Pues plantéatelo, ¿no? Porque hay mamás que lo pasan mal, ¿eh? Emocionalmente, con lloros, con depresión. Entonces, no, tú tienes que disfrutar de tu crianza, ¿no? Entonces, si tú eliges la opción de dar biberón, le das el biberón, pero que sea feliz dándole el biberón.
10: No, y tal y tal.
11: ¿Vale? Porque si no, es un sin vivir, como ¿no? Sí, estar ahí pasándolo mal y que ellas no tienen esa decisión, pues cuando tú ya decidas, una crianza lo más, ¿no?, natural, ¿vale? Biberón, pero darlo a gusto y ya está.
10: Exacte. ¿Vale? És això, que dèiem, com sabem, amb la Núria, que és partint d'aquesta base que ja l'instint et dona a portar la millor alimentació possible cap al teu nadó que acaba de créixer, i és evident que això passa per la lactància, És el millor que es pot donar a un nadó.
13: Que moltes vegades la decisió de no donar el pit ve d'informacions que no són del tot correctes, que ens arriben, de molts mites que corren sobre la lactància materna, no? Llavors és important que la dona pugui prendre una decisió informada, que sàpiga, no?, exactament en què la lactància materna, què li pot aportar, i tot allò, totes aquelles experiències negatives que de seguida ens empapen, no? És que la meva mare ja no va poder donar el pit i la meva germana tampoc, és que jo tampoc no podré. És que jo no tinc llet perquè tinc els pits petits, és que la meva llet és aigualida, o sigui, moltes coses que són mites, no?, i que és important tenir la informació correcta per poder tenir una decisió informada.
10: Està clar.
12: Jo també crec que abans veiem molt la lactància a tot arreu. i ara la comencem a veure un altre cop molt, però va haver una època que era com molt tabú, no? Molt de casa. Sí. I veus altres cultures que ho tenen com molt més fàcil perquè l'han viscut a casa i perquè entre les dones s'ajuden unes a les altres.
14: Clar.
12: I llavors a la societat occidental,
14: no, jo crec que això ha influït molt, suposo, no? Sí. I és un tema, no anirem cap aquí perquè no és això, però clar, suposo que la sexualització dels pits ha comportat això, que sigui un tabú, clar, que veure un pit pel carrer, veure un pit, perquè allà tant,
12: s'entén. Sí, sí, sí.
14: Bueno, allà tant o no, que veiem un pit i ja sembla que... I en aquest cas tu veus un pit amb una mare que està allà tant, en un lloc públic,
12: i ja està.
14: Ara per això ja no passa, jo crec que les noves generacions això ho tenen bastant més assumit, però altres generacions que, bueno, escandalitzats i escandalitzades perquè hem vist un pit, no?
12: Sí.
14: I això ha comportat això, no?
13: Sí, però no només això, és a dir que es criminalitza més veure una dona donant el pit en un banc d'un carrer, que no veure un anunci enorme d'una dona que està mig despullada, que està quasi ensenyant els neurons, no? És a dir que és això.
14: Sí, per això que culturalment també això suposo que ha afectat
13: a la
14: cultura de la lactància.
13: Per què tenim pits?
11: Cultura,
13: per què tenim pits?
14: Per això, els pits...
13: Per allatar.
14: Exacte.
13: Després els pots utilitzar
14: com vulguis,
12: per altres coses.
14: Però com qualsevol altre element del cos, no sé com dir-ho, que nosaltres li hem donat aquesta connotació sexual perquè li hem donada, però si li haguessin donat el dit petit de la mà, doncs
11: igualment.
14: També seria, i hauríem d'anar amb el dit petit tapat, perquè clar, estaríem provocant, no? M'explico, una mica això,
13: Però
14: és així. Va, encarrellem el tema, sisplau.
12: Sí.
14: Cap al tema de la lactància, jo suposo que també una de les claus, Núria, és, suposo que també deixar que tot segueixi el seu curs, no?, a nivell natural, no?
13: Uh-huh.
14: Vull dir, estem dissenyats, esteu dissenyades per donar el pit i els nadons estan dissenyats genèticament per anar a buscar aquest
13: pit. Per als nadons és totalment instintiu.
14: Uh-huh.
13: És a dir, un nadó, quan acaba de néixer, l'esperable és que passi de l'úter, surti de la mare i passi a sobre de la mare, a sobre del ventre de la mare.
14: Sí.
13: I si deixes un nadó així, aquest nadó començarà a moure's. A moure els braços, a flexionar les cames, a impulsar-se cap amunt, a aixecar el cap, a buscar el pit, decidir cap, si me'n vaig cap a l'esquerra o cap a la dreta, i trobar el mugró. De fet, està estudiat que la majoria de bebès, al cap d'una hora, s'agafen sols al pit,
14: clar.
13: I a més s'agafen en una bona posició.
14: Uh-huh.
13: I aquesta primera toma que fa el nen instintivament serà molt important per l'èxit de la lactància, perquè fa com una impronta en el cervell del bebè. Si aquesta primera toma es perd, a vegades és més dificultós després que els nens estan més dormits, les primeres 24 hores, que s'agafin al pit. Però si ja tenen aquesta primera...
14: Val. I deixar fer, suposo, no? Que a vegades venim això, no? Que sí, aquí de costat, no sé què, ara que també, no? Els coixins, no sé què, i posem tot això, i pit esquerre, pit dret, no? La mare que diu això, l'àvia que diu una altra cosa.
13: Això és una altra, sí, ara
11: parlarem.
13: És a dir, que pel nen és molt instintiu, però la mare, per la mare ja és diferent. Per la mare és un aprenentatge.
14: Clar.
13: Llavors és molt important que ella ja s'hagi informat prèviament. És a dir, si tu t'has decidit donar el pit, et serà molt útil d'informar-te abans, i no només tu, sinó totes les persones que estan al teu voltant, la teva parella.
12: Sí.
13: És a dir, per tu tenir confiança de que pots allotar el teu bebè, la teva parella ha de confiar en tu.
14: Clar.
13: Perquè si no, en una nit en què tens el bebè en braços,
11: plorant,
13: 2 hores plorant, un comentari de la teva parella dient és que potser la teva llet no és bona, vaig a la farmàcia a buscar un biberó, li poso un xumet, t'acaba tu minvant la confiança.
11: És molt important els grups reparto que hacen las madres llevadoras. Ahí todo lo que dice la Nuria de la información, puede venir la pareja, van las parejas,
14: puede venir
11: la suegra. Sí, puede venir.
13: Molt important. Parlar a les sogres, a les àvies, que estiguin informades, perquè també un comentari, un simple comentari, cala fins a la mèdula a la mare.
14: Sí.
13: I això li fa baixar la confiança.
14: Sí.
13: És a dir, que parlar prèviament, abans que estigui el bebé allà, de com anirà la lactància, de que el bebé necessitarà molt de contacte físic, que el bebé necessitarà mamà quan necessiti, sense horaris, sense rellotges, perquè les àvies tenen al cap aquella frase mítica de que no, és que el bebé ha de mamar cada 3 hores i 10 minuts de cada pit. I creus i
12: de 10 i 10.
13: Això no funciona.
11: I s'acostumbrarà als braços. Lo importante que son los brazos y los mimitos y todo eso. Pero es muy importante, nosotros en la consulta cuando ya han nacido el bebé, vemos alguna, les digo, traer a la suegra, engáñala, tráela
14: y que
11: y de alguna manera, no le vamos a decir, pero se le da la importancia y ellas cogen más seguridad.
14: Clar.
12: Igual que la de dormir amb els bebés, nosaltres les diem que si elles estan còmodes dormint amb el seu bebé, que dormin, que lo important és allatar i donar de menjar aquest bebè, però dormir, descansar, sí. Que no passa res, que no, no escoltin, sí, sí, que sí, ningú s'enterarà sí. Si dorm no. Al llit de baranes o dorm amb sí, ella sí, al llit, sí. Així que, listo.
14: Saps què ens va dir nosaltres a la nostra llevadora el seu dia? Em va dir, no patiu, que no he vist mai cap adolescent de 16 anys dormir amb sons pares.
12: Sí. Jo sempre li dic, quan tinga nòvio o nòvia, no querrà dormir contigo.
14: Exacte, és a dir que no, ja és això.
13: Totalment.
14: Ja és això, ja és això. I entraríem no, en tot aquest concepte de pit a demanda, això, aquests 10 minuts de pit per pit, no sé què, tot ha de ser més natural, no?
13: Sí, sí, sí, sí, sí. Perquè és que la producció de llet, és a dir, el llet que té la mare, no depèn de com és ella o del seu pit, sinó depèn de l'estímul que tingui aquest pit. Clar. És a dir, tant mama el bebè, tanta llet tens, amb la qual si deixem el bebè que prengui totes les vegades i tota l'estona que necessiti, ens assegurem de que la mare produeixi la llet que necessita el seu bebè.
14: Val, clar, clar, clar.
11: És a demanda.
13: Sí, és a demanda.
14: A demanda, eh?
11: Sí, claro, habrá niños que... Usted dice las mamás, es que está cada media hora, bueno, es normal, cada media hora, su cuerpo le está pidiendo que coma, y habrá otros que te dirán, aguanta dos horas. Pues bueno, es a demanda, y el cuerpo es súper sabio, produce lo que gasta. Vale, ¿vale?
14: Sí, sí, sí, sí.
11: Entonces a las mamás les tenemos que decir, a veces las mamás te dicen, es que no me noto leche. Tienes leche, es adaptativo, es decir, pasa que es lo que decíamos antes, ¿no? O mi leche no le alimenta o tal, es normal que un bebé esté enganchado contigo. Uh-huh. Los 6 primeros meses de vida, el bebé, yo les digo la más, es un pin tuyo. Es un pin, es súper importante. Sí. Hacia los 3 meses ya van espaciando un poquito, pero es súper importante el vínculo y que quiera estar contigo. Uh-huh. Es que lo has tenido 9 meses.
14: No, no,
11: es
14: está claro.
11: Entonces eso cuesta de entender, ¿eh?
14: Yeah.

0: és buscar l'ajuda.
1: Sí, vale. Superimportant.
0: El més important, no, no quedar-se sol a casa amb una dificultat, no? No. Amb la teva parella només al teu costat, sinó anar a buscar ajuda. I l'ajuda la podem buscar... No només en el moment en què si tenim el naixement a l'hospital, doncs les llevadores, les infermeres de la planta de maternitat, sinó també arribem al centre de salut i tenim les infermeres de pediatria, les llevadores, que continuem donant suport, és a dir, buscar l'ajuda.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Les llevadores tenim una consulta només de lactància.
1: Sí. En el centro Botafoc, y aprovechamos.
2: Venga, no, no, sí. Andaban.
1: Tenemos la visita espontánea de lactancia.
2: Vale.
1: Realizan las matronas y la enfermería. Entonces, es una visita espontánea, quiere decir que yo no tengo que coger hora.
2: Vale.
1: Sabemos
2: cómo
1: están las listas de espera.
0: Sí. Exacto.
1: Vale, entonces la mamá llega, tenemos un horario, ¿vale? Que normalmente les decimos las matronas, bueno, de 1 a 2, ¿vale?
0: A partir de las 12:30.
1: Sí, 12:30 las matronas, pero bueno. Entonces, 12:30 matronas, que quede claro, y a partir de 1 con enfermería pediátrica. Entonces, las mamás llegan, lo dicen, y nosotras nos gestionamos y lo hacemos. Es decir, una mamá con una dificultad, es súper importante atenderla en el momento. Si no, es una lactancia perdida.
3: Además,
1: se va a esperar con dolor 1 día, 2 días, 3. Yo he tenido mamás que han llegado, pero ¿cómo has aguantado? Bueno, porque no me daban hora, porque... No. Vienes al centro de primaria y te tiene que atender, y si pasa el fin de semana igual, ¿no? Está el hospital, están las matronas, está el servicio que pueden ayudarte. Súper importante que lo
2: sepan. Sempre, eh?
1: Sí.
2: Demanar ajuda, acostar-se, consultar, en salut en general, que de fet aquesta comunitat, no? aquest espai, aquesta comissió de salut comunitària busca això, justament.
1: Y los grupos postparto que tienen las llevadoras, súper importante.
2: Sí.
1: ¿Vale?
2: Sí.
1: Porque el grupo, lo que a ti te pasa, le pasan a otras mamás.
2: Uh-huh.
1: Entonces, el profesional, nosotras somos muy empáticas, intentamos ayudarlas, pero a veces llega mucho más lo que le dice una mamá, ¿no? Y si tú estás en un grupo y a todas, no a todas, pero a alguna la ha pasado, te sientes como, ay, no soy la única, ¿no?
2: Yeah.
1: Respiro.
3: S'ajuden
1: entre
3: elles.
1: Claro.
2: I a més, no sé si encara existeix, jo recordo que fa uns anys, perquè jo havia parlat amb elles, hi havia una associació de lactants.
1: Però aquí després se dissolvió.
2: Sí, ja no funciona. Jo recordo d'haver parlat amb elles, una de les converses és que es va donar el pit aquí en un estudi de ràdio en directe.
0: Vendellet, no?
1: Vendellet.
2: Veus? I ho recordo.
1: Bueno, hay otros grupos en Arbós.
0: En Arbós
1: también. Es decir, que si en el Vendé no está, en el Arbós está, en el Tarragonés, si pones grupos de suport de lactancia, y además están 24 horas.
3: A Vilanova también,
2: ja. Ajuda hi és, només cal demanar-la, sisplau, que la gent no s'ho quedi, que dèiem, no? Que a vegades que és un gest íntim, sí que també s'ha de dir, però que no quedi... que hi hagi l'oportunitat de poder preguntar i de poder exposar-ho,
3: A més, és que pobres arriben molt apurades i moltes vegades és una exposició del bebè, i és que els dius més o menys com posar-les o l'ajudes una mica demanant permís, i és que posen una cara de... s'ha enganxat i no em fa mal i marxen supercontentes, no? I la parella allà de uala,
1: i
3: han sigut un moment.
2: Un moment és el saber, no?
1: A vegades és el suport lo emocional,
3: sí.
1: Yo hay mamás que vienen y el bebé está enganchado, pero están, ¿no? Todo lo que dice la sociedad, ¿no? Me dice que llora, que tal, que si los brazos, y a veces es el soporte emocional, estar un rato con la mamá, hablarles, decirle que lo está haciendo estupendamente bien.
2: Sí, claro.
1: Ay, respiran como... ¿Ves? No sé qué. Y ya es eso, el soporte, ¿no? Súper importante.
2: Y la pregunta del millón. ¿Fins a quina edad?
1: Hasta cuando quieras.
2: ¿Fins quan hem de...
1: Si quieres, hasta los 18 años.
2: Tampoco no lo veo mucho, no lo veo tampoco.
1: No será.
2: Bueno, pues si arribats al cas, ¿no? Tampoc no hem de buscar aquesta connotació, ¿no? Però més o menys...
0: Tant l'Organització Mundial de la Salut com l'Associació Espanyola de Pediatria el que estan recomanant és 6 mesos de lactància exclusiva. Exclusiva vol dir que l'únic aliment que pren el bebè és la llet materna.
2: Val.
0: I que sigui l'aliment principal fins a l'any. I a partir dels 6 mesos es comença a introduir l'alimentació complementària, que això en saben molt més les infermeres pediàtriques que tenim aquí. I idealment fins als 2 anys... ens estan dient, i a partir d'aquí fins que mare i bebè vulguin, és a dir, que no hi ha un tope.
2: Val,
0: un moment en què deixa de ser beneficiosa, mentre sigui una cosa que estigui satisfeta la mare i el bebè.
2: I que una cosa no treu l'altra, no? És a dir, la lactància no treu l'alimentació.
0: No
2: sé com ho dieu, vull dir, no? Començar amb els aliments, la introducció, etc. Una cosa no treu l'altra i una cosa treu l'altra tampoc.
0: No.
2: És a dir, que és complementari.
0: No.
2: Arribats a l'edat, és complementari.
0: Exacte.
2: Ni més ni menys.
0: Sí.
2: Molt bé.
0: S'ha de pensar que la llet materna és un aliment viu.
1: Sí.
0: I que no sempre té la mateixa composició i es va adaptant al creixement del bebè i del nen, no?
1: I lo importante que és, los 6 meses, incluso más, la leche materna

0: hace una gran protección, tanto para la mamá como para el bebé.
1: Sí.
0: Hay estudios, muchísimos estudios, tomando leche se pondrán menos malitos, tendrán menos infecciones gastrointestinales. Eso está todo comprobado, ¿vale? Entonces es súper importante los 6 primeros meses y después hasta el año. Nosotros al año es cuando le decimos, a partir de estos meses, una alimentación complementaria al pecho.
2: Vale, dicho, complementaria.
0: Y si le dan biberón es lo mismo, ¿vale? Es decir, es complementaria a la alimentación, ¿no? Sí, porque sí, la gente tiene esa idea. Entonces nosotros hasta la que la mamá quiera, ¿vale? No hay ninguna...
2: No, amb això tot dit,
1: Clar, és que això és un gran què i una, sí, i una màgia de la llet materna, no? El que sigui viva, no? I ser viva vol dir que té moltes immunoglobulines, que són defenses. És com fer una petita dosis de vacuna diària amb el bebè, que a més és exclusiva pel teu bebè, perquè només pel fet d'estar xupant del pit el contacte de la saliva del bebè amb la mare fa que la mare fabriqui les immunoglobulines, les defenses específiques per al seu bebè. És a dir, que tots els problemes digestius, respiratoris, típics dels bebès, dels nadons i dels nens, doncs és una gran ajuda, no? És com aliment i medicina.
2: Sí. No, està clar. És això, no? És, orgànicament som la màquina més perfecta que existeix, no? I en principi és el cos qui produeix o s'adapta a les situacions vitals de cada cosa. En aquest cas és l'acompanyament del nadó, perquè ja no estem preparades justament perquè això sigui així, no? Que això sí que es pot replicar de manera química, per entendre'ns, és evident que quan parlem de... És el millor possible. Durant tota l'estona em venen com ganes. Em sorgeixen les preguntes d'algun tip, algun consell de posició i tal. És complicat, suposo. Aquí en ràdio poder explicar-ho.
0: És que no hi ha una posició.
2: Per això
0: hi ha miles de posicions.
2: Per això dic, el consell màxim és això, que la gent, les mares, les famílies, en aquest cas s'acostin, les mares sobretot s'acostin al que dèiem ara, a la consulta, que preguntin, que puguin informar-se i que es deixin una mica acompanyar, perquè jo sé que també les llevadores des d'un primer moment també sempre parleu i aconselleu molt pel que fa a la lactància.
1: Sí, una de les coses que hem dit al principi que és clau en la lactància, que és deixar el rellotge, no horaris. L'altra cosa clau és la posició. I amb això no diem en quina posició, si me'l poso al davant estirat o dret, en vertical o horitzontal, bé, sinó la posició de la boca respecte al pit, no? Val. Que això determinarà que hi hagi una bona agarre i que hi hagi una extracció eficaç de la llet.
2: Val.
1: Per tant, és clau, no? Com està mamant aquest bebè. I és important que inclús no surtis de l'hospital si ningú no t'ha vist com està aquest bebè al pit.
0: Tiene que haver una toma.
1: No t'hagin comprovat que realment està succionant bé, que està fent una succió eficaç perquè pugui treure la llet, perquè, clar, la que treu és la que l'alimenta, però també és la que et fa produir a tu.
2: Sí.
1: No?
2: Sí,
1: és a dir, que és la clau.
2: Sí.
1: I fa que l'agarre no sigui dolorós i que no es produeixin les temudes clivelles. No?
2: Sí.
1: Que és per una mala posició.
2: Sí. Però no ho hem dit, però ja ho hem mig intuït, és a dir, la lactància no és dolorosa.
3: No.
2: Això ha de quedar clar, que a vegades també aquesta connotació que la lactància ha de ser dolorosa. No. És a dir, si és dolorosa és que alguna cosa no s'està fent bé o que no va bé.
3: Sí.
2: Vull dir que la lactància no és dolorosa.
0: No. I no tiene que doler, perquè va más que te dicen... No, es que me duele en el enganche, pero después ya aguanto. No tiene doler. Y cuando modificas postura... Es cuando no me duele, quedan asombradas, ¿no? Súper importante lo que ha dicho Nuria, ¿no? Un buen anclaje de la boca, ¿no? Labios bien vertidos, bien pegadito, ¿no? Bueno, que esté piel con piel, ¿no? El bebé, sobre todo la boca, súper importante, porque si no, la succión no es nutritiva.
2: No, claro.
0: Y las clivellas a veces es por una mala... Bueno,
2: sí.
0: Siempre son por una mala posición, ¿no? Comen del pezón, no tienen que tomar el pezón, sino todo el pecho, y es importante.
2: Hi ha un component físic, no?, també, és a dir, no?, és una succió perquè, evidentment, que pugui sortir la llet. Bé, molt interessant.
0: Sí.
2: Ens hem deixat alguna cosa? No, més o menys?
0: No sé.
2: Núria, que tu es podria parlar 3 hores sobre la lactància.
1: Estaríem aquí xerrant moltíssim, però sobretot el missatge de que realment la lactància materna és cosa de tots.
2: Mira.
1: És cosa de tots, no només de la dona que apareix, de la parella, sinó també de la família, de la societat sencera, no? Que hi hagi un suport a la lactància, que ara mateix no hi és, perquè tenim una baixa maternal ja ridícula, de 19 setmanes, quan ens estan recomanant que fem 6 mesos de lactància exclusiva, és a dir, començant per aquí, no? I que no sigui transferible la baixa paternal a la mare, que és la que dona el pit. No pot ser que a les 19 setmanes tu estiguis a la feina traient-te la llet i la teva parella estigui donant el biberó de la teva llet a casa.
2: No
1: té cap sentit, no?
0: No tiene sentido, tendría que ser como los países nórdicos. ¿Cuándo lo conseguiremos? No lo sé.
2: Yo creo que no está la cosa por el camino,
0: ¿eh? No, pero eso que dice la Andrea es súper importante, la pareja y la familia, ¿eh? Sí. Y nosotros ahí en el centro, todo el mundo que está en el centro, hasta la mujer de la limpieza, está a favor de la lactancia. Es decir, que pueda tener una formación y si viene una mamá lactando en la sala de espera, animarla y, ¿no? Y,
2: sí.
0: Y, pero pasa que es difícil, la sociedad de hoy en día
2: es complicada.
0: Vivimos con el tiempo.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: En la prisa.
2: Claro, claro.
1: Sí.
0: Es la prisa.
1: Sí, pues sí. Que el bebé, el temps
0: pues
1: del bebé...
0: No tiene tiempo.
1: Es un temps
0: claro,
1: de calma.
0: És molt difícil.
1: De pausa, que a vegades pues, no, ens pensem que la lactància és algo que ens pot fer, ara no em surt la paraula, com estar més pel bebè, que estarem més enganxats amb el bebè, però no, no és la lactància, sinó que...
0: És que és que beneficioso.
3: És això.
0: Es estar en brazos. Yo cuando dicen las abuelas, es que se acostumbrará a los brazos. ¿Y?
2: ¿Y?
0: Es que es beneficioso, la oxitocina, todo. Es decir, es que está comprobadísimo. Yo les digo a las mamás que en la India... Teresa de Calcuta, mucha gente la conoció. En un orfanato los bebés se morían, los dejaban en la cuna y se morían, pobrecitos, porque no tenían alimentación. Las monjitas empezaron a coger a los bebés y sobrevivían más.
2: Claro.
0: Simplemente por el contacto humano.
2: El contacto humano, claro.
0: Entonces yo les digo, ¿qué tiene de malo que lo cojan? Disfrútalo, ya se separará de ti.
2: Sí, sí, sí.
0: Pero eso es difícil, en la sociedad que estamos es difícil.
2: Exacte, sí, no? Això perquè el temps, perquè hem de dormir, perquè hem de treballar, perquè clar,
3: perquè
2: tot,
3: volem
2: tot és una
3: pressió,
2: eh?
3: Sí, els volem autònoms perquè... des que són molt petits.
0: Sí.
2: Y es así, ¿eh?
0: Sí.
2: Con menos gente, mejor.
0: Y se ven las estadísticas. Cuando empieza la lactancia, cuando nacen, es un, bueno, pues hay un tanto por ciento. Y cuando nos tenemos que incorporar, la lactancia materna
2: claro,
0: va disminuyendo por la incorporación al trabajo.
2: Sí, sí, sí, está claro. Ya molt de camí a recórrer aquí.
0: Sí.
2: Ya molt de camí a recórrer. Bé. Una bona manera de divulgar-ho és a través d'aquest espai, que és el que hem fet, no?
0: Sí,
2: i sobretot, torno a dir, en general i en qualsevol terme sanitari, és a dir, que qualsevol persona que tingui una inquietud, una dificultat, el que sigui a nivell sanitari, que s'acosti, als centres de proximitat, als CAPs del Vendrell, que són fantàstics, amb professionals fantàstics, que si no fora per la vostra vocació seria una altra cosa, però tampoc no vull entrar. Sort de vosaltres, i per això que qualsevol consulta, dubte, que s'acostin i que preguntin.
0: Que vinguin.
2: Que vinguin.
0: Que vinguin, que vinguin amb nosaltres.
2: Correcte.
0: Sí.
2: Gràcies, altra vegada.
0: Vinga, gràcies a tu.
3: Gràcies.
2: Que vagi bé.
0: Adéu-siau.
2: Adéu.
4: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Connecta't a Ràdio El Vendrell. A la FM 107.1. I en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Segona part, notícies actualitzades, el butlletí de les 10 i que ens porta això, la segona hora i la segona part del programa de Calaixera avui dimarts, recordem-ho, 11 d'agost, programa número 4022. Gràcies per ser-hi i gràcies per fer-ho possible. Més qüestions i més coses, anem recordant aquests bons capítols i bones seccions diferents i variades que tenim en aquest espai matinal, per sort. Aquesta és la intenció i d'aquí el nom de la Calaixera, perquè tenim calaixos replets de temes i de qüestions. Doncs bé, recuperarem una qüestió de fa ja, en aquest cas un parell de temporades, on, si us recordem, vam parlar de les persones grans. A través de l'especialista i la treballadora social Gemma Armengou vam parlar sobre això, els drets de les persones grans, consells, etc. Doncs una d'aquelles seccions vam parlar sobre les persones grans, les dones pageses. Un tema interessantíssim i que això ho volem recordar justament a la segona part d'avui dimarts. Anirem cap aquí, ho farem de seguida. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després encara ens quedarà tercera i última hora amb la secció tecnològica d'en Joan Molines, de Goyle al Vendrell, per perdre la por a la tecnologia. Tot plegat, recordem-ho, a través del 107 amb 1 de l'FM, sobretot sempre a través de la ràdio, tot i que també ens podeu seguir per internet a www.rtv-alvendrell.cat o a través de Televisió al Vendrell. Però sempre ho diem, eh? Trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa únic de tots.

0: Les persones grans, les persones grans, quantes coses en podem explicar des d'aquí. Javier Mangou.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, moltes ganes de tornar aquí, de tornar a parlar de tot allò que pot interessar les persones grans, apropar tota la informació. És el dret de totes les persones que tenim aquest sentiment de solidaritat, que no ens hem de quedar tots els coneixements per nosaltres, sinó també transmetre'ls. Per tant, doncs, i molt feliç, perquè em sento molt ben acollida i molt estimada en aquesta casa i amb tots vosaltres. Un petó i moltes gràcies per tot.
0: Doncs benvinguda altra vegada, i amb això, amb la intenció de sempre explicar moltes coses. Podem dir que aconsellar també, no? Aconsellar, explicar, abordar, afrontar, debatre si fa falta.
1: Sí.
0: Sobre tot allò que pot ser interessant per la gent gran, per les persones grans.
1: Sempre hem de recordar, i des del que vam iniciar la trajectòria aquí a la casa de donar la informació a les persones grans, han de tenir aquesta informació, saber, i llavors elles són les que han d'escollir què volen fer amb aquesta informació. Si no ets coneixedor d'una certa realitat, difícilment tu te la podràs autodefensar.
0: Sí.
1: Vull dir, hem de donar la informació i també ajudar-los a que es puguin autogestionar dintre de la seva autonomia i de la seva independència. Cap i la fi són ells els que han de decidir com volen envellir aquest procés tan important de la seva vida. Llavors intentem de buscar programes que puguin interessar, com jo crec que el d'avui. Jo crec que el d'avui, que bueno, he intentat de buscar informació, però gràcies a que avui ens ve, no, ja no només és una amiga, és una excel·lent professional i veïna que anem a caminar plegades. És allo que fem en l'exercici físic, allò, l'empoderamiento, allò de dir l'envejecimiento saludable, com diuen, que és la Patricia, que després ja la saludarem i explicarem el que és ella. Aviam, el tema molt important que ja fa dies, no sé si te'n recordes que sempre parlàvem, hem de parlar de la dona rural, que no se'n parla de la dona rural i de la dona rural gran. Però m'he trobat que hi ha molt poca contextualització. Possiblement, si hi ha algú que en sàpiga i que jo no he tingut la sort de saber-ho trobar, doncs que ens ho diguin. Però jo faré una petita contextualització,
0: sisplau,
1: territorial, també de polítiques, i després donarem el pas a la Patricia, que ens pugui parlar d'uns temes que jo crec que han de tenir molt present les dones, i no només rurals, grans, les dones rurals, sinó qualsevol dona, i a causa també de lo que estem visquent últimament totes les dones en aquest context social.
0: Val.
1: Llavors, si vols, començo.
0: Sisplau,
1: et
0: va,
1: sembla
0: som-hi,
1: bé?
0: Som-hi, vale. Som-hi. Entrem.
1: Primer faré una contextualització territorial. Anem a veure. M'he centrat una mica amb la dona de més de 75 anys i evidentment, sí que podem veure que territorialment hi ha una evidència d'un envelliment molt progressiu de la població. Primer de tot, perquè causada per les migracions. Molta gent ha anat a buscar-se feina a altres nuclis urbans, però tot aquest fet ha fet de que la dona gran es quedi a casa per continuar tenint la cura de la seva família i dels seus nets. I amb el seu terreny o amb les seves masies s'han vist afablides econòmicament i han hagut d'esperar una certa requalificació econòmica per poder tenir una mica més de pensió econòmica. Per tant, ens veiem que avui en dia la persona dona gran, hi ha una manca d'empoderament. La persona gran encara es considera, la dona gran es considera com la consorte, la que està al costat d'una societat patriarcal on les tasques que ella desenvolupa són les tasques de suport.
0: Ja.
1: I que en moltes ocasions no té cap ingrés econòmic, possiblement el té més endavant. Imagina't això, la complicació que li pot portar a una dona si vol prendre una decisió determinada. La dona rural té una manca de formació i d'informació sobre el que pot tenir dret. Ja no només de formació individual, de creixement com a persona i professional, sinó també inclús de les noves tecnologies. La bretxa digital, la qual cosa també dificulta que aquesta persona pugui tenir una certa autonomia. Parlem de la bretxa digital, no només com a persona gran, sinó també com a dona dintre del món de la pagesia. Sentiment, ja dic sentiment, de soledat no volguda. Ja vam parlar en un moment determinat què passava amb la soledat. No només la tenim en els nuclis urbans, sinó que també la tenim. Quin fet fonamental o més bàsic provoca això? La distància territorial. La distància geogràfica fa que la dona no pugui sortir de casa. Hem de tenir present que fins fa poc la dona pagesa només sortia de la masia per anar al metge. La qual cosa també es troba en una situació que dius, jo què faig aquí? Llavors, com afecta tot aquest mapa actualment amb una dona de més de 65 i 75 anys? Aquest és el punt de partida que després la Patrícia també ens ajudarà. Fer-se gran, l'esperança de vida, aquest augment de l'esperança de vida, que també és un moment de que ens augmenta l'envelliment, no tots els àmbits poden ser positius. Vull dir, la feblesa de l'autonomia i de la malaltia i afegida que estàs lluny del teu territori pot agreujar molt. Llavors, en el segle XXI es fan unes propostes, unes polítiques. Hi ha un interès de poder desenvolupar què fem amb la persona dona pagesa avui en dia. Llavors, volen impulsar la igualtat d'oportunitats. Garantir la pervivència de la dona dintre de la món de la pagesia pel seu propi desenvolupament personal i professional. I donar importància també a totes les seves aportacions, no només en el sistema aquest patriarcal. Ara, en el segle XXI, aquesta situació no ha variat gens. Continua havent-hi aquesta diferència. Per tant, estem parlant d'una bretxa de gènere. Hi ha una estadística, ho llegeixo, publicada per la Sobany, S-O-B-A-N-Y, que exposa que les dones rurals actualment treballen un 85% menys de la seva jornada, generant un sobreesgotament on no té ni temps de repòs ni temps d'esbarjo. Llavors, si hi ha un interès de fer unes polítiques de la dona rural, aquesta es pot parlar d'una conciliació i que fomentin aquesta igualtat en el món rural? Ja veurem, aviam què passa. Estem en aquí. Llavors, la dona, si vol sortir-se'n, promocionar-se, desenvolupar-se econòmicament, es troba que està igualment en una societat patriarcal, que totes les seves propostes no estan valorades com es podrien valorar. Llavors, si vol sortir-se de tot aquest entorn, diu, bueno, és que jo em sento feblida i si no puc sortir-me, jo de què viuré? Jo de què viuré? Tot això es ve agreujat per una manca d'una adequada distribució, que és el que penso jo, de drets socials. Estan força lluny. Estan a distàncies geogràfiques. Llavors, és una consorte la qual cosa no cotitza la seguretat social. Llavors, de què viuré? I en ocasions ens trobem amb una certa violència de gènere que la persona, la dona, vol separar-se i es troba doncs, amb una diferència de recursos i de serveis perquè no pot accedir. Llavors, davant d'aquesta situació, per això tenim a la Patrícia.
0: Molt bé.
1: Llavors, si et sembla bé, Patrícia, et donaré...
0: Li podem sentir la veu, ja, eh?
1: Podem sentir la veu. Bon dia, Patrícia.
2: Bon dia a tothom.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: A més, em va ajudar molt, perquè vas a salvar la vida. No tinc gaire el tema de la dona. Jo sé que tu ets una gran experta i jo crec que avui donarà un mapa de com es troba la situació, les dones, i jo crec que ens ajudarà. Mira... La Patrícia és advocada, apunta't el currículum, Pere, apunta't el currículum que és força interessant. La Patrícia, advocada especialista en drets de família i dona, membre de l'Associació de Dones Juristes, membre de, dic les lletres, és la Societat Catalana Advocats de Família, SCFA, assessora jurídica de diferents SIATs, Serveis d'Informació d'Atenció a les Dones, a Vilafranca, Sant Quirze, Vilassar i Lliçà d'Amunt, entre d'altres. De què es parlarà avui?
2: No, Vilassar no, eh?
1: Ah, no?
2: No, no, no, no, no, no.
1: Perdona.
2: Lliçà d'Amunt, la Mancomunitat del Tenes i Sant Quirze del Vallès.
0: Va, doncs no, no li haguis més feina, que ja en té prou,
2: sí,
0: la Patrícia, pobra.
1: Vaig escoltar malament, gràcies. Va, llavors, crec que les dones, si ara ens estan escoltant, han de tenir present el que ara ens dirà i ens informarà la Patrícia, per si hi ha algú que també es vulgui posar en contacte, perquè tal com estem avui en dia hi ha moltes dones que es puguin identificar amb el que ella ens parlarà. Ens parlarà de drets de família, drets laborals, manca de la seguretat social, que també hi hem fet una petita contextualització, la figura de l'hereu, que també ja n'hem parlat, la tasca de cuidadora de la dona, que també ja n'hem parlat, i, evidentment, ella ens dirà a on hem de demanar ajut en cas d'una situació que nosaltres, com a dones o les que ens estan escoltant, se sentim vulnerables o afeblides i dir què faig i on he d'anar.
0: Molt bé.
1: Per tant, Patrícia, moltes gràcies. I si ens surten preguntes, les hi preguntarem,
0: eh? I tant. Intentarem interactuar i ajudar la Patrícia perquè pugui exposar aquesta qüestió, que és molt àmplia i molt extensa.
1: Si no surt algú que ens vulgui preguntar alguna cosa...
0: Correcte, sempre ho diem, eh? La participació sempre és oberta, i a més amb aquest tipus de seccions que tenen una clara vocació de servei, i sempre ho recordem. Si algú vol enviar un WhatsApp, vol dir el que sigui, vol preguntar sobretot, aprofitant que tenim això, el mestratge de la Patrícia, que ens enviï un WhatsApp al 638-58-99-88, que no dubti en fer-ho, sisplau. Hi ha molta cosa a explicar i a exposar, Patrícia. Per on podem començar?
2: Ai, a veure, jo crec que la Gemma ha fet una molt bona contextualització de com es troba la dona al món rural. Sí que una premissa que jo potser explicaria és que a nivell formal sí que hi ha una igualtat entre homes i dones, però aquesta igualtat a nivell formal no es correspon amb una igualtat a nivell real. És a dir, ja des de l'any 2007, amb la Llei d'Igualtat, es van començar a promoure polítiques igualitàries entre homes i dones, però, com explicava la Gemma, hi ha una bretxa molt important, no només en temes de violència, sinó en discriminació salarial, en discriminació en quant a pensions, inclús a pensions de viudetat, hi ha un major atur femení, una escassa representació de les dones a la política social, cultural i econòmica, i, evidentment, un problema molt gros de conciliació de vida laboral i vida familiar. Si tot això ja es dona en un context urbà,
0: ja,
2: diguem, imagineu-se en un context en el món rural on, bàsicament, el principal problema que té una dona és l'aïllament.
0: Clar.
2: No només la solitud que pugui sentir, sinó l'aïllament. Comentava la Gemma una cosa molt interessant, que deia normalment la dona, quan surt del món rural, surt per anar al metge. Per anar al metge, jo afegiria per anar al metge on ha marcat.
0: Ha marcat, sí, també ha vingut al cap de seguida. Sí.
2: És a dir, la dona surt o bé per un problema de salut, que normalment surt malament i tard, perquè va aguantant, aguantant i aguantant, o per anar al mercat a realitzar una tasca que ni tan sols està reconeguda a nivell laboral.
0: Sí.
2: Quan pensem en la dona al món rural, pensem bàsicament en dones, actualment, comentava la Gemma, majors de 75 anys, perquè són aquestes dones les que ja no han tingut un accés a una seguretat social i a uns drets laborals que els hi pertocaven. Imagineu-se si... jo quan penso en la dona al món rural penso una mica en la dona que inclús ha treballat fora de casa, que pot ser que hagi treballat fora de casa, però ha fet tasques dins la casa, no només de cuidadora dels seus fills, sinó cuidadora dels animals domèstics que hi havia en un mas o en una masia, com puguin ser les gallines, els porcs, etc., de treballar també la terra a les vinyes, i moltes vegades de cuidadora dels seus sogres.
0: Clar, dels padrins.
2: Exacte, dels padrins, perquè moltes vegades aquestes dones viuen en una masia on el cap de la masia són els seus sogres i l'hereu, que normalment és el seu marit, I ella, doncs, bueno, doncs, té aquest context. Quan tot això falla, és a dir, quan la relació de parella no va bé, quan es produeix en l'àmbit de parella violència, etc., doncs imagineu si hi ha una dona que té una problemàtica en el món urbà, en el món rural, evidentment això es multiplica. Mireu, el meu interès per la dona al món rural va sorgir a través de la tasca que jo faig d'assessora jurídica a diferents punts de servei d'informació i atenció a dones, com pugui ser a Vilafranca del Penedès i a la Mancomunitat del Tenes, que la conformen diversos municipis i nuclis relativament petits, com Santa Eulària de Ronçana, Vigues i Riells o Lliçà de Montbal.
0: Molt bé.
2: Sí que em vaig trobar que la majoria de dones que vivien aïllades perquè vivien en una masia o en un mas, totes elles tenien una cosa en comú, i és que quan es produïa un trencament de parella o una crisi de parella, eren elles les que marxaven de l'habitatge. Llavors, clar, a mi això em va donar que pensar i vaig pensar, ostres, quan es produeix això amb una dona dins d'un nucli urbà, com sigui Barcelona, Vendrell, Vilafranca, etc., aquesta dona no ha de marxar de la seu habitatge,
0: clar,
2: si es queda amb la cura dels fills, diguéssim. Mm-hmm. Però vaig veure que la majoria d'elles acabaven pactant en el seu trencament de parella unes condicions que les desfavorien. Moltes d'elles motivades pel fet de que elles es negaven a treure els seus propis fills d'un àmbit molt estable com era la vida en un mas. I clar, deien, jo no puc marxar a viure a una ciutat, no tinc mitjans econòmics, i trec els meus fills, els desarrelo d'un tipus de vida que bueno, pues elles consideraven...
0: Que és positiu,
2: que
0: no,
2: és per positiu
0: per
2: elles. Però clar, la realitat era que aquesta dona... no acabava vivint en un mas amb els seus sogres i fent fora, que no seria aquesta la paraula, però havent de marxar al pare de les criatures, no? Perquè és que es quedava a viure amb els seus propis sogres, i això no, la dona, diguéssim, no ho permetia. Amb la qual cosa, bueno, doncs, a través de l'assessorament amb ella sí que ens donàvem compte que això era, bueno, doncs una bretxa molt important per la dona en el món de la pagesia i en el món rural. Ja ni comentar-vos ja el tema de la violència.
0: Ja.
2: O sigui, si a nivell... quantes vegades no hem sentit a nivell de... a nivell urbà, que la gent diu, ostres, com és que aquesta dona patia aquesta violència, nosaltres no hem vist res, els propis veïns et diuen que ell era una persona encantadora i no hem vist res, doncs imagineu-vos...
0: Amb un mas aïllat, clar.
2: Exacte.
0: Clar, clar.
2: Amb un mas aïllat en el que t'és difícil demanar ajuda i és difícil... inclús verbalitzar el que t'està passant, perquè les pròpies persones que conviuen amb tu doncs són més properes a l'agressor que no a tu mateixa. Val? O sigui que una mica la situació que avui volíem visualitzar era aquesta.
0: A mi hi ha un fet que em perturba força, perdoneu, és que clar, estem parlant del segle XXI, i que estem parlant d'aquest 2023, per entendre'ns, que sembla que ens estiguem fent referències a la vida rural de fa 30, 40, 50 anys, que tot és una trajectòria quan parlem de persones encara més, però que és una realitat que encara es viu en zones urbanes, i és el que a mi, ostres, em frapa molt, que encara sigui una realitat tan absoluta, tot això.
2: Sí, et diré que potser la diferència entre dones majors de 75 anys i dones menors de 75 anys, seria possiblement que la gran majoria de dones que són menors sí que han accedit al mercat laboral fora. Exacte. Però el fet de que hagin accedit al mercat laboral fora de l'àmbit familiar no vol dir que no segueixin tenint la tasca de cuidadora en l'àmbit familiar i de realitzar altres tasques que no estan remunerades i no estan sota l'aixopluc d'una seguretat social. Val? Llavors, sí que hi ha hagut, hi ha polítiques fomentades d'igualtat en aquest sentit, i l'Institut Català de les Dones ha elaborat tot una feina i uns protocols per la dona al món rural, però jo trobo que encara ens cal fer molta feina i donar molta informació a aquestes dones.
1: Clar, perquè una pregunta, ara jo em poso jo com una persona que pugui estar afectada. Jo si ara em trobo en una situació afeblida, que jo vull prendre una decisió però que em sento limitada i no indefensa i amb poca... Dic, què faig? Llavors, per si alguna dona ens pot escoltar, quins recursos té? Com ho pot fer? Quin guiatge pot tenir? Si pot estar protegida fora d'aquest entorn? Perquè, clar, quan una persona pren una decisió, aquesta l'ha de tirar endavant i assumir les conseqüències. Però, clar, amb una certa seguretat, perquè tu tens un futur. Jo he de seguir menjant i tinc uns fills que jo tampoc em vull desvincular. Ja ho viu que jo pugui tenir la meva família, que em puguin ajudar, que em puguin donar suport, però és la meva vida. Llavors, clar, quan jo prenc aquesta decisió de dir no puc tirar més endavant, però em sento atrapada en aquesta situació, ara que tenim veu, si una dona ara es troba en aquesta situació i vol prendre la decisió de dir poc a poc com inicio aquest camí, què ha de fer? Quines sortides té? Com es pot tornar a adaptar en el seu dia a dia? Si pot continuar doncs, amb la cura dels seus fills, en el seguiment bueno, de la seva vida, de la seva vida amb els seus fills, deixant a banda doncs, la vida en el mas, la vida amb el seu marit i amb la família que comporta per ell, sobretot si estàs en una situació de violència, de violència ja no física, que pot ser d'ignorància, psicològica o verbal o
2: de que econòmica,
0: tu, econòmica que,
2: la gran majoria de dones
1: econòmica, imagina't, on va a buscar-se la vida, perquè és el teu futur.
2: Mira, jo en dones que es puguin trobar en una situació d'una crisi de parella o una situació ja més de més greu de violència, sigui psicològica, sigui violència física, com sigui violència econòmica o inclús violència vicària, el primer que els diria és que s'han d'adreçar als SIATs, als Serveis d'Informació i Atenció a Dones. Les dones que viuen a nuclis urbans com ara el Vendrell es poden adreçar al SIAT de l'Ajuntament del Vendrell. Però les dones que viuen a les afores del Vendrell amb nuclis rurals s'han d'adreçar al Consell Comarcal del Baix Penedès. En el cas del Baix Penedès està a la plaça del Centre, número 5, i el telèfon és el 977 15 71 77. Què és el Servei d'Informació i Atenció a Dones? És un servei on a la dona se li dona assessorament jurídic, atenció psicològica i atenció molt especialitzada en violència de gènere. És un servei gratuït en aspectes relacionats a la vida de les dones, tant en l'àmbit personal, familiar, social i laboral. Pot ser que una dona s'adreci a un servei d'aquest sense tenir cap problema ni de violència ni de crisi familiar, etc. Penseu que des dels Serveis d'Informació i Atenció a Dones s'organitzen tallers d'empoderament, tallers d'autoestima, bueno, diferents tallers i diferents activitats adreçades a les dones que, a més, també fan que les dones es puguin comunicar entre elles i bueno, i és un espai on també parlar de les seves problemàtiques. O sigui, no cal adreçar-se en aquests llocs només quan tens un problema de crisi de parella o crisi matrimonial o un tema de violència. No, et pots adreçar doncs, perquè tu no estiguis bé amb tu mateixa, vulguis un major empoderament i bueno, doncs, tindràs una atenció psicològica. Sí que és veritat que hi ha una especial cura i una especial atenció a les dones, evidentment, víctimes de violència. Però és un lloc on te pots trobar molta ajuda i pots trobar molta companyia.
1: Companyia, vols referir també acompanyament en el camí a seguir per aconseguir els recursos per marxar d'aquest entorn.
2: Exacte.
1: T'acompanyen, t'ajuden, et donen suport, hi ha seguiment?
2: És un suport tant a nivell jurídic com a nivell psicològic i a nivell social. Penseu que també hi ha treballadores socials allà que t'expliquen quin tipus d'ajuts pots tenir i quin tipus d'ajuts econòmics, em refereixo. I també pensem que les dones, no només quan s'adrecen en aquest servei, vulguin iniciar un trencament de parella. O sigui, hi ha dones que venen al servei d'informació i atenció a dones per saber senzillament els seus drets. O sigui, el que volen saber és, escolta'm, jo en cas de que no em vagi bé amb la parella, en cas de tindre problemàtiques inclús amb els fills. Penseu que també, aviam, estem parlant de violència de gènere, però parlem també de violència filiomarental. O sigui, hi ha molta violència en aquest aspecte. Mm. Bueno, doncs, elles necessiten parlar i treure-ho. Moltes vegades, a través de l'atenció psicològica i a través de l'empoderament que se'ls dona a les dones, a vegades, bueno, doncs la dona acaba obrint els ulls i diu, mira, el problema que em passa és aquest concret. O realment estic vivint una crisi de parella que l'he anat amagant o camuflant bueno, perquè no tinc un moment per pensar en mi mateixa. Val? Però no necessàriament ha de trencar la parella. Penseu que jo dono assessorament a moltes dones que venen perquè realment es senten incompreses.
0: Ja. Yeah.
2: O sigui, sí que és veritat que, ostres, dones majors de 75 anys els hi costa molt demanar ajuda, però us puc assegurar que jo he tès dones grans que em venen i fa poc, per exemple, una em va fer la següent pregunta. Em va dir, jo puc anar al cinema sense demanar-li al meu marit?
0: Ostres, encara avui en dia.
2: O sigui, estem a segle XXI,
0: sí.
2: I clar, jo vaig pensar, bueno, aquesta dona no ha vist la tele, no ha mirat, no sé, em va sorprendre. Bueno, però clar, quan tu vius en un entorn aïllat, on tot està en contra del que tu puguis fer, o és molt difícil sortir-te de determinat camí que se t'ha traçat durant tota la teva vida, et costa acceptar determinades coses. I, bueno, és difícil, és complicat.
1: És que ara jo m'estic imaginant aquest mapa, no sé si penseu el mateix. Imagineu-vos els municipis, la feina que tenen perquè no arriba aquesta informació adequadament dels drets que tenim tots plegats, ja no només com a persones grans, sinó també com a persones. Jo crec que s'haurien de fer programes o d'apropament a aquestes realitats, perquè, home, primer hi ha identificar que tens una problemàtica, posar paraules a uns sentiments, a unes emocions, ja és força complicat, i més amb dones que a l'igual no tenen aquesta formació acadèmica i que van prendre la decisió de formar aquesta família amb molta il·lusió i el dia a dia s'han trobat què he fet? I ara què puc fer i on puc anar? Vull dir, ja estem en el segle XXI, crec que s'hagi avançat tant, eh?
0: No, i tal, que jo volia reflectir abans, que com sembla que estiguem parlant de generacions passades i estem parlant justament de l'actualitat, sí. I de la situació de moltes dones, i moltes dones grans sobretot, que són les protagonistes d'aquesta secció. Podem considerar que el Baix Penedès és una comarca rural?
2: Jo crec que sí.
0: Jo també ho penso, eh?
2: Sí,
0: té aquesta dualitat, no? És a dir, és una comarca plenament desenvolupada també a nivell industrial, però encara té nuclis importants a nivell rural, amb la vinya, sobretot, que abans hem comentat, sí. L'oliva, per exemple. Però és veritat, no? Podem considerar que és una comarca amb un tant percent elevat d'incidència rural.
1: El Vendrell ha crescut molt. Vull dir, estem amb 40.000 habitants en molt poc temps, eh? Vull dir, llavors, gent que ha vingut d'altres nuclis i municipis de la vora de Barcelona. Sí que és cert que hi ha una banda bastant d'urbe, de ciutat. Ara bé, hi ha molta pagesia.
0: Sí.
1: Hi ha molt de rural. Sobretot les famílies del Vendrell, identificant per tu de quina casa ets.
0: Sí, encara passa, i tant, eh? I tant. Sí.
1: Digue'm el nom, llavors, clar, això és identificatiu de que en una ciutat possiblement passa, però ara ja no passa tant. Jo penso que cada vegada no ho sé, no estic en el món així de la indústria, no estic posada, però si dintre de l'estudi aquest on he aconseguit la informació ens trobem de que volen requalificar els terrenys perquè no els és rendible una producció i per poder tenir una millor jubilació, doncs possiblement estem pensant de que estem perdent territori de pagesia
0: i tant.
1: I d'agricultura. Vull dir, no només tenim aquí la vinya, crec que alguna d'oliva també tenim,
0: sí,
1: no?
0: Sí, vinya sobretot, sí. Oliva també hi ha una bona representació.
1: Cosa...
0: La garrofa cada vegada també està prenent més força, altra vegada.
1: Clar. El que sí és cert que jo m'he trobat així per passejant i contactant amb persones grans, de que els hereus que han continuat amb els terrenys, els pares, o sigui, els avis, en el moment de recol·lecta, no compteu amb mi perquè estic ajudant el fill a recollir.
0: Sí.
1: Vull dir que també encara les persones grans són puntals en el seguiment,
0: clar.
1: Sobretot si es queden en la masia, en el mas,
0: sí.
1: I continuen amb l'economia agrícola.
0: I tant.
1: Sí.
0: Clar, suposo que també... la situació que es troba avui en dia, no? el món de la pagesia, ja no només a nivell climàtic, que també és un factor importantíssim, per suposat, però som conscients, no?, que cada vegada aquest camp de proximitat, aquesta pagesia de proximitat, certs projectes que estan aflorint i que tenen molt bona pinta, però diguem que es va desfent, no? Cada vegada hi ha, com deia la Gemma, més intenció de vendre's les terres, de buscar un altre futur econòmic, no potser per les generacions de les dones més grans, sí, pels que venen al darrere, però això també és un factor determinant, suposo, no? És a dir, quan aquelles persones grans decideixen que els fills no segueixen, que no hi ha continuïtat, no hi ha un hereu que vulgui fer-se càrrec de les terres, vendre-se-les.
2: Sí, bueno, no? Perquè a més hi ha una escassa valoració del món de la pagesia. I una precarietat, evidentment, una precarietat econòmica. Estàs una mica en mans de la natura i del clima.
0: No és gens fàcil.
2: No és fàcil. Sí que és veritat que cada vegada hi ha moltes més dones que condueixen,
0: sí.
2: I que, bueno, pues el fet de tindre carnet de cotxe i poder-te moure no et deixa tan aïllada. Però, bueno, l'aïllament jo crec que potser és el tret diferencial...
0: Sí, és el punt clau de la situació.
2: El punt clau, perquè, sí, bueno, pensem que poden conduir, es mouen, evidentment, però, bueno, qualsevol tipus d'accident o qualsevol cosa que ja et passi i depenguis del cotxe, si ja no tens carnet de conduir, depens d'una altra persona.
0: Clar.
2: I, bueno, crec que, sí, ho resumiríem així, que l'aïllament...
0: És la clau, eh?
2: És la clau per intentar evitar trencar aquesta bretxa tan diferent que es dona en nuclis urbans i en el món de la pagesia.
0: Perquè també, perdoneu, desconec que inclús serveis essencials com la teleassistència, per exemple, pot arribar un mas aïllat, sí, pot arribar,
1: sí,
0: en aquest sentit, sí.
1: Sí. El que passa que ja moltes vegades n'hem parlat, el teleassistència té uns criteris, a no ser que sigui d'àmbit privat,
0: que aquest és un altre tema,
1: que aquest és un altre tema, és un recurs de serveis socials que per mi és bàsic perquè també ajuda a no tenir aquesta solitud, perquè et van telefonant i et van preguntant com estàs a banda d'una situació d'emergència puntual. El que diu la Patrícia, allò de l'aïllament, sí que és cert. El que sí també vaig poder trobar, que hi ha molta dona que s'està començant a empoderar, que la dona condueix, hi ha dones ara que comencen a conduir tractors, amb el que això que comporta amb la diferència de la bretxa de gènere, perquè mira, aquesta ara comença. Sí que, em sembla que ho vam comentar amb ella, aquesta nova trajectòria de la dona que es vol empoderar, i que abans de desfer-se d'un mas es dedica a l'agroturisme
0: i
1: també a la producció d'elaboració de productes de quilòmetre zero, però també es troba que hi ha una indústria molt potent i llavors tot el que és l'àmbit sanitari i el control sanitari també a vegades les limita molt a continuar. Per tant, dius, tinc l'empoderament, tinc les ganes de seguir endavant, i cada vegada em vaig trobant en situacions que dius, bueno, què és el que puc fer, no? Què m'estan dient, no? Que ho deixi córrer tot.
3: Sí, sí, sí.
1: Aviam, poder, hem de fer un crit de dir, escolteu,
0: intentem fer burocràticament i legislativament, ajudem. Intentem una mica fer-ho més fàcil, eh?
1: Sí,
0: a més, si volem això, que jo crec que la intenció... hauria de ser, que és la conservació, és que l'estic dient ara obvietats potser, però és la conservació d'aquest entorn, no? La conservació del patrimoni paisatgístic.
1: Sí.
0: Si no conservem amb aquest tipus de, no, d'iniciatives empresarials privades, malament ho tindrem.
1: Sí, sí.
0: Perquè ara potser em fico en un jardinio, eh? I tot just que ha acabat eleccions. Però és que a vegades sembla que sigui el contrari, és a dir, no, que públicament, sí? És a dir, sí, que hi hagi més interès en privat de defensar un paisatge, en això econòmicament, que és més habitual, que hi hagi iniciatives econòmiques privades de defensa del territori, amb això, amb projectes rurals, de productes de proximitat, ecològics, que no pas legislativament que aposten per altre tipus de motors econòmics, com, ja m'enteneu, com...
1: Sí, sí.
0: Bueno, és això. Clar, doncs, una mica de facilitat cap a aquest aspecte. Perdoneu, i això voldria enllaçar a un tema important que també ha sorgit, i crec que és un punt de servei molt destacat per moltes dones d'aquesta generació que ens puguin escoltar, aquestes generacions ja passades, no vull dir una paraula mal d'això, és a dir, el que dèiem, dones grans que han treballat durant tota la vida a la pagesia, el que comporta la dona al món de la pagesia i la càrrega de feina que ha comportat la dona a la pagesia ha sigut cabdal, sens dubte. Uh-huh. És a dir, aquest reconeixement d'un reconeixement econòmic, no? d'una pensió, d'una seguretat social, que no l'han tinguda mai.
1: Sí.
0: Sé que ara s'està posant molt, no en el món de la pagesia, sí que a nivell general sembla que hi ha una mica d'intenció de començar ja, no, a posar una mica de llum al que significa treballar a casa, però en el món rural encara és més complicat, això. Hi ha algun projecte que ho treballi, això? S'està treballant a nivell legislatiu, Patrícia?
2: Sí, a nivell legislatiu s'estan fent... altes, diguéssim, a la seguretat social específiques per aquest entorn. El que passa que el gran problema és quan hi ha un trencament en aquesta dona de la seva vida rutinària. El que dèiem, quan es produeix una crisi, per exemple, de parella. Pensem ara en una dona que està vivint en el món rural, una dona gran, major de 65 o 70 anys, que vol trencar la parella. Anem a veure, els pagesos i pageses no són rics.
0: No,
2: o sigui, treballar
0: no,
2: la terra costa molt.
0: Doncs
2: imagina't el que comporta sortir d'una masia, d'un nucli familiar, que evidentment aquesta dona que s'ha dedicat a la cura dels fills, a les tasques de la llar, té dret a una sèrie de compensacions econòmiques com tindria qualsevol altra dona? Sí, naturalment, però és que estem parlant de repartir misèries. És a dir, si tu l'economia familiar ja és precària, quan una dona surt d'aquest nucli o un home surt d'aquest nucli, clar, posats a repartir, si ja és difícil repartir en un entorn urbà, i d'una gran ciutat, doncs imagineu-se, doncs, aquesta dona que necessita un habitatge, que els seus fills probablement no volen sortir d'un entorn de pagesia per anar-se'n a viure en un apartamentet al Vendrell. És un dia, o sigui, us ho explico gràficament perquè veieu realment la problemàtica en la que es troba aquesta dona.
0: D'acord.
2: Que probablement, quan estem parlant de dones grans, no hagin cotitzat, o sigui, una altra cosa és les dones ara en el món de la pagesia, les dones ara en el món rural, joves, que poden accedir ja a una sèrie d'ajuts.
0: I aquesta dona gran pagesa que mai ha cotitzat i no cobra una pensió com tots podíem conèixer, avui en dia no pot defensar i demostrar que ha cotitzat durant molts anys sent pagesa a casa? És molt complicat, això.
2: És complicadíssim. És que encara que ho demostri, o sigui, hi ha, evidentment, ajuts a nivell social, hi ha pensions no contributives,
0: hi
2: ha la renda garantida, etcètera, etcètera. Per això és important el que us deia, que la dona s'adreci a un SIAT, a un Servei d'Informació i Atenció a Dones.
0: D'acord.
2: Allà li explicaran quins drets socials té, quins ajuts se li pot donar, però, clar, per molt que se li donguin ajuts, el gran problema
0: ho entenem,
2: a nivell personal és el trencament de tota la teva vida.
0: Clar.
2: O sigui, has estat tota la vida vivint en un mas, dedicant-te a la cura dels teus fills, del teu marit, de les terres, dels animals domèstics, dels teus sogres, i surts per... Bueno, ha de ser un abisme.
0: Evidentment. Aleshores, en aquest sentit, clar, acompanyament, informació, recolzament...
2: I trencar sobretot l'aïllament, demanar ajut. Ja. Demanar ajut a altres dones. Hi ha serveis on hi ha una tasca multidisciplinar d'ajuda a les dones. I això, trenqueu el vostre propi aïllament.
0: I la solitud, que t'hem comentat, que penso que és un punt important.
1: Sí, vegades... ara estava pensant també, Pere, perquè ella parla de l'aïllament, però el sentiment de solitud i estic sola...
0: Clar. Uf. Clar, aquest sentiment que ens pot passar al mig de la Rambla del Vendrell o al mig de la Diagonal de Barcelona, un exemple, és a dir, una persona gran es pot sentir sola enmig d'aquest bullici de gent.
1: Sí, sí.
0: Clar, suposo que encara es deu agrejar-ho més, inclús a vegades, inclús, penso, sensacions d'angoixa i de por, no? De poder estar sola, sentir-se sola en un mas aïllat perquè les circumstàncies li hagin portat fins aquí, perquè s'hagi quedat vídua, etc.
1: La impotència,
0: clar,
1: aquesta.
0: També és un, clar, és un, anava a dir un valor afegit, no? És com un contrapunt afegit.
2: Un contrapunt afegit, exacte.
1: Sí, és l'aïllament sumat amb el sentiment de sentir-se sol.
0: Correcte.
1: Això sí que emocionalment com ho gestiones, això, si no tens un acompanyament.
2: Per això us deia que no cal adreçar-se en aquests serveis només quan ets víctima de violència o només quan vols iniciar un procés de separació, de divorci. No. Cal adreçar-se a aquests serveis per saber les activitats que s'hi fan, per compartir la teva experiència amb altres dones, per anar a tallers, per fer altres coses que et cultivin en tu com a persona i et sentis acompanyada i puguis trencar aquest aïllament i aquesta solitud.
1: Clar, que és el que dèiem. Cal estar informat, tenir aquesta informació i tu decideixes què fas amb això. Però has de tenir la informació i voler-la tenir.
0: No, clar. Tenir la voluntat de poder tenir aquesta informació.
1: Voler-la tenir. Sí. I llavors, perquè clar, jo també entenc que moltes dones... ja m'està bé.
0: Sí.
1: Ja m'està bé.
0: No, a la meva edat, què m'haig de posar? Tota la vida ha estat així,
1: l'edatisme,
0: què tal?
1: L'edatisme que també parlàvem, no? Sí. Ara ja amb l'edat que tinc, què he de fer? Ja veies tu, em fa mal això, els nois ja els tinc grans, i què he de fer jo aquí sola? Pues no, pots fer moltes coses. Clar, és molta valentia.
0: No, i tant. Clar, és... Els joves en diuen allò de sortir de la zona de confort, no?
1: Sí, això està molt de moda ara.
0: Exacte,
1: hi ha molts que diuen, però què més està a la zona de confort? Exacte. Mira, hi ha molts que s'hi tiren a la piscina.
0: Però clar, amb una persona gran i una dona gran i pagesa, que avui és el cas, clar, té que haver aquest punt, no?, de consciència, si més no, de dir, estic en una situació que no estic còmoda i tenir la capacitat no d'acostumar-m'hi i d'entomar-la i de patir-la, sinó no

0: moment de, que et remou la consciència de dir, ai, doncs poder jo estic així, doncs posa't en marxa.
1: Clar, el que sempre dèiem, una trucada, una consulta, el que sigui, eh, anunciat, que és un dels aspectes que avui hem destacat, no costa res, és a dir, no pateixin, no vol dir que hagin de desmereixer la seva situació o que hagin d'acusar a ningú, eh, ni molt menys. Mm-hmm. Simplement és un punt d'informació. Exacte. Tinc un cert neguit i no està de més exposar-lo, no, ni més ni menys, i ja està, no? És important això, aquest missatge. I també vull posar el dit una mica a l'anafra, també, Patrícia. El paper de la família.
2: Ah, i el paper de la família.
0: Patrícia, lo de la família és una de les coses que sempre a mi em posa la banya. Jo, com a treballadora social que he estat, ja li he explicat les experiències que jo he tingut amb la família. Ara, digues tu el teu parer.
1: Però veus, ja ha fet aquesta exclamació. Ai, la família.
2: Ai, anem a veure. El paper de la família, ai. Mira, una mica el que comentàvem, Pere. Aquesta dona normalment està acompanyada d'una família que no és la seva.
1: Ja.
2: Que no és la seva. És la família de la seva parella o del seu marit, que està ella, evidentment, amb els seus fills allà, els seus fills i filles, però... anem a veure, la família palo bueno i palo malo. Així de clar. Com ens passaria a totes les persones, jo crec que lo important és saber-se identificar una mateixa i saber trobar què és el que amb tu, què és el que tu necessites i què és el que a tu et manca. Difícilment una dona en el món rural vivint en una família que no és la seva d'origen, difícilment, no dic que sigui impossible, però difícilment trobarà ajut en la família. És molt difícil, perquè ella trenca els esquemes. Inclús et diré que és difícil que trobi ajut en els seus propis fills.
1: Sí?
2: Sí.
1: Ostres, jo volia apretar una miqueta més cap aquí.
2: Amb és això. Difícil que trobi ajut, sí, en els seus propis fills i filles. Perquè... se la culpabilitza de trencar aquesta harmonia,
1: ja,
2: que
1: va,
2: tenen.
1: Ja, clar, és la culpable,
2: o sigui,
1: de
2: clar,
1: la situació.
2: És la culpable de la situació. O sigui, i és molt complicat que aquesta persona se n'arribi a sortir sense un ajut extern d'empoderament, de conèixer els teus drets, de conèixer tots els seus deures també, i de que els teus propis fills i filles tinguin també una mirada oberta a tot això. Yeah. O sigui, ja és difícil, Pere, que tenir una mirada i una perspectiva de gènere en un món urbà, doncs, anem a veure, fora dels nuclis urbans, també és complicat. No dic que sigui impossible, evidentment, no. I no ho és, però... moltes vegades la dona es troba que l'ajut en la família és més aviat escàs. Per què? Doncs senzillament perquè és una tasca normalment que ha passat de generació en generació.
1: Clar, i té una càrrega cultural, exacte, tradicional. Sempre s'ha fet així.
2: Exacte.
1: La figura de l'hereu, que la també
2: figura,
1: l'hem comentat.
2: Exacte,
1: no?
2: I la figura de, bueno, però què et queixes si això ha estat així tota la vida? I una mica... a vegades les dones pequem de posar-nos en comparació, de dir, bueno, doncs si el meu sogre era pitjor, o la meva sogra em feia no sé què. No, o sigui, tu pots tindre una vida plàcida amb una família que no és la teva, diguéssim, d'origen, i pots tenir una situació complicada. Inclús la tenim complicada amb les pròpies famílies, els propis pares i mares, o germans, doncs imagina't... amb els sogres, amb els cunyats, bueno, és una situació difícil,
1: sí, sí.
2: Difícil.
1: M'ha vingut al cap altra vegada seguida, no sé si és una mala comparativa o no, o si estàs d'acord, tinc que saber la teva opinió, Patrícia, per exemple, mediàticament, la pel·lícula Alcarràs. No sé si l'heu vist,
2: sí,
1: o no,
2: sí,
1: que
2: sí.
1: Descriu allò, doncs, una, totalment fictícia, s'ha de dir, una vida rural, on queda molt clar aquesta figura patriarcal.
2: Sí. Sí. Queda molt clar la figura patriarcal, i jo et diré que jo vaig passar la meva infantesa en una masia que tenia la meva família, i hi havia uns, bueno, ens cuidaven la casa uns masovers, i vaig viure molt de prop el que era la tasca de la pagesia. I sí que és veritat que sempre admirava la figura

0: figura de l'àvia, de la família i de la mare de família, que realment es dedicaven absolutament a tot, sí. A tot. Mm-hmm. O sigui, les veies fent tasques de neteja de la casa, de la roba, de cuidar la llar, de cuidar els fills, de cuidar els avis, del dissabte anar a mercat i vendre...
1: Cuidar el bestiar,
0: fer conserves... Sí. O sigui, jo ho trobava... per mi era un món màgic. Jo visc a Barcelona i vivia a Barcelona i quan anava a la Masia, bueno, se m'obria tot un món. I ara realment, amb la perspectiva del temps, penso, mare meva, quina vida més dura aquestes dones. Sí. Quina vida més dura.
1: Sí, sí, sí.
0: I penso en les dones que no han estat bé a nivell de parella, perquè si tu has estat bé a nivell de parella, perfecte, però penso en aquelles dones on no hi ha hagut un reconeixement d'aquesta tasca, on no hi ha hagut una sintonia amb la teva parella, el gran aïllament i la solitud que sí. han d'haver sentit i l'abisme que se'ls obria d'abandonar tota aquesta vida.
1: Sí, sí, sens dubte. Jo crec, ja per finalitzar, que se'ns acaba el temps, jo crec que és evident que en aquestes seccions hem posat una miqueta, si es pot dir així, en lo pitjor d'aquests casos, eh?
2: És a dir, que qualsevol
1: dona pagesa o no que necessita aquest recolzament, aquesta ajuda, per suposat que hi ha tot aquest engranatge que segurament es podia millorar i molt, però que està funcionant i que està a l'abast de qualsevol persona que ho pugui necessitar, aquest és el missatge principal. Jo crec que també és una secció que ha de servir per homenatge, com ara dèiem, a aquestes dones pageses que les tenim al cap.
2: Sí, sí.
1: I si se'm permet l'expressió, que tampoc no se m'interpreti malament, dones pageses catalanes, amb aquesta força i aquest empoderament que tenien ara fa 80 anys i que si no arriba a ser per elles, allò no tirava endavant.
2: Dones valentes.
1: I aquest reconeixement que va a totes aquestes dones.
2: Sí, sí.
1: Us sembla bé?
0: Em sembla perfecte.
2: Sí? L'únic, recordada que tinguin present que si estàs disseminada, que vagis al Consell Comarcal.
1: Val.
2: Si estàs al nucli, doncs vagis a l'Ajuntament, i bueno, per qualsevol cosa la Patrícia Alza es pot orientar on pot anar, sí. O qualsevol cosa.
1: Fantàstic.
2: Eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Crec que és un tema molt interessant, m'ha encantat, i fins a la propera.
1: Sí, molt interessant, de veritat. Patrícia, un plaer. Aquí sempre us amenacem de que heu de tornar un altre dia.
0: Molt bé, Pere, igualment. Gràcies.
1: Així que t'esperem qualsevol
0: altre
1: dia.
2: A vosaltres moltes gràcies, Pere.
1: Adéu-siau.
2: Moltes gràcies, Patrícia.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents, amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
8: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
9: Res, 30 segons perquè siguin les 11 en punt del matí. Farem l'actualització que pertoca als butlletins de la xarxa de comunicació local, com sabeu, i de seguida ja saltarem la que serà la tercera i última part del programa amb més qüestions i amb més coses amb aquest espai sobre tecnologia o la intenció de perdre la por a la tecnologia amb en Joan Molines. No us ho perdeu, que de seguida ens hi posem. Fins ara.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
10: Esteu escoltant la repetició de La Calaixera.
3: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
9: Les notícies al butlletí de les 11 i que ens porta, ja com sabeu, la tercera i última part de programa. De fet, passem gairebé 4 minuts a les 11 i això, tornem ja a la proximitat i la sintonia del 107.1 de la FM. Amb la intenció, les ganes i sempre l'objectiu habitual i diari d'acompanyar-vos, de portar a terme aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però sempre ho diem amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Avui és dimarts 11 d'agost, programa número 4022. I els dimarts, en aquesta tercera i última hora, sempre ho encapçalem amb aquesta secció tecnològica habitual amb en Joan Molines, de Goil al Vendrell, amb la intenció de perdre la por a la tecnologia. A més, avui amb un tema que jo crec que és molt present i que n'he sentit a parlar, crec, en moltes ocasions, que és l'eclipsi total que arriba tot just demà dimecres. O com la tecnologia pot ajudar a veure aquest eclipsi total de sol. Ho farem de seguida. Començarem per aquí. I després ja ens quedarà una estoneta per acabar de composar, doncs, algun apunt musical, alguna trucada de participació, si voleu, i una mica acabar d'acomiadar tota aquesta calaixera d'avui dimarts. Doncs vinga, no perdem més el temps, i ens endinsem en aquesta tercera i última part. Som-hi.
3: La Calaixera, un programa únic de tots.

0: Senyor Molines, com està vostè?
1: Molt bé, i tu?
0: Sí, bé.
1: Bueno, això és bo.
0: Bé.
1: Amb ganes de vacances?
0: Última setmana de temporada, sí, no? Perquè no t'has de mentir, Joan.
1: No, no, està bé, està bé. Sí. Està genial i fabulós.
0: Amb ganes de vacances i de descansar.
1: És important.
0: Perquè hi ha una cosa que, mira, quan era més jove no em passava i que ja fa un parell d'anys que em passa, i és que arribo amb la veu molt cansada a aquesta època de l'any.
1: Bueno, és que parlar cada dia durant, sí, què són, 3 hores? 4 hores?
0: 3 hores diàries.
1: 3 hores diàries.
0: Sí.
1: Et fas alguna cosa per,
0: no,
1: per tractar la veu? O...
0: No, que, potser aquest és el problema, que me l'hauria de cuidar una mica més. Tot i que no faig res que la pugui... No faig res tampoc que me la pugui perjudicar, per entendre'ns. No fumo, no bec alcohol...
1: Bueno, però sempre he de parlar 3 hores sense
0: però...
1: parar...
0: I ja quan arriba aquesta època de l'any, de debò que m'ho noto, és allò que em costa.
1: Bueno, doncs pues ara no parlis molt.
0: No,
1: gran,
0: mare.
1: Que t'agafes, 2-3 setmanes?
0: Sí, 3 setmanes. Doncs
1: pues no parlis molt.
0: No, m'estaré callat, no diré res a casa, que em deixin tranquil.
1: O parles per tu internament.
0: Exacte.
1: Parles tu internament.
0: Amb allò, reflexions internes sense estagnalitzar-les, que també de quan en quan està bé. Però abans de marxar de vacances, clar, hi ha aquesta efemèride que ens tocarà una mica estar al 100% allò laboralment i cognitivament, perquè és l'eclipsi de sol que hi haurà demà dimecres, del qual ens tocarà fer la cobertura informativa, etc. I de fet s'ha convertit en un dels esdeveniments d'aquest estiu. Fins ara sembla que passava molt desapercebut, sí que n'hem parlat molt aquí, però ara, clar, aquestes darreres setmanes s'ha com potenciat la informació, internet està ple, xarxes en va plena, no?, davant d'aquest eclipsi, i avui parlem una mica d'això, Joan?
1: Sí, avui tenia diversos temes, uh-huh. Hi ha alguns que me'ls guardo per quan tornem, que estigui la Sílvia també.
0: Val.
1: I he pensat, mira, anem a parlar de l'eclipsi. No sóc cap expert, no en tinc ni idea d'eclipsis,
0: no.
1: ni és del meu interès, però sí que m'he estat informant una mica de com la gent pot fer fotos, com ho pot veure.
0: No, és important,
1: sí. Sí, perquè, bueno, he estat mirant de gent que se li havia trencat el mòbil per fer fotos amb un eclipsi, bueno, és... És curiós.
0: Val.
1: És curiós. Segurament les coses que diguem estiguin malament, algunes d'elles.
0: O no.
1: O no, però pot ser, perquè és un tema que jo almenys no domino gaire, no sé tu si
0: sí.
1: domina.
0: Bé, hem acabat dominant entre cometes, però clar, hem recollit molta informació arrel d'aquest any estem parlant molt de l'eclipsi.
1: Jo tinc quasi zero informació.
0: Recopilant informació.
1: Ja tinc quasi zero informació, però bueno, ha estat interessant. I com sempre parlarem de les nostres coses, Pere.
0: Molt bé, aquí sí, ja... sempre dona peu.
1: Sí, bueno, i si no és per mi, és per tu, i si no serà per la Sílvia, que avui no ens acompanya, però sempre acabem parlant
0: sí,
1: de les nostres
0: sí.
1: coses.
0: De fet, la Sílvia ens ha acompanyat en moltes ocasions parlant d'aquest propi eclipsi, i ella ja ens deia, sobretot, aquesta màxima de seguretat visual personal, que és utilitzar les ulleres, sobretot, ulleres homologades, que estiguin fetes explícitament per veure l'eclipsi de sol, perquè, i ja ho he dit moltes vegades, que a vegades pensem, un moment, no passa res, però que les conseqüències poden ser greus
1: sí.
0: i irreversibles, que és el més important.
1: Sí, sí, sí.
0: I per això que a nivell personal i físic n'hem parlat en moltes ocasions, però tecnològicament no n'hem parlat massa, que després ho farem, Però és això, no sabem si podem fotografiar directament el sol amb un mòbil, amb una càmera, si ens les pot espatllar, que crec que sí, oi, Joan?
1: Sí.
0: Després ho desenvoluparem,
1: Jo també et diria, això opinió pròpia, Això és sí. com quan vas a un concert i graves un concert amb el mòbil. Mm-hmm. No és la millor qualitat i al final ja hi ha gent que en sap molt més, que té càmeres especials que ja faran fotos molt millors. Llavors jo personalment, opinió pròpia, trobo una tonteria el treure el mòbil, el meu iPhone, que té una resolució que té, fer-li una foto que es veurà segurament malament, uh-huh. que pot fer que se'm trenqui el telèfon. Jo el que faria és no fer fotos, que la facin la gent que en sap molt més, que tenen ja càmeres molt més ben preparades, amb resolucions, filtres i resolucions, i que faran una post-edició molt millor del que puguem fer nosaltres, perquè al final, jo no sé tu, Pere, però quan jo vaig als concerts i gravo alguna cosa, després no m'ho miro mai.
0: No
1: m'ho miro mai, em consumeix molta bateria del mòbil i molta memòria, i al final no serveix de res. Sempre pensem que ho recuperarem, però difícilment ho recuperarem, perquè la qualitat no és bona, no són eines preparades per aquest tipus de coses.
0: Sí,
1: amb l'eclipsi penso...
0: No, i tal. Si ara busquéssim, ara mateix, busquem per internet eclipsis de sol i en trobaríem 300.000,
1: correcte.
0: Que no sabríem dir si són d'aquí, si són d'aquí, és complicat perquè fa anys que no passava, però no sabem si són de les Maldives, d'Anglaterra o del Canadà, no ho sabrem.
1: Jo penso que l'Uai és anar, disfrutar del moment, veure-la en persona, i si volem fotos i tot, deixem-li els experts que ja facin fotos amb les seves càmeres, amb la seva postedició, amb gent que en sap molt més que nosaltres de fotografia per tenir una bona fotografia, en el cas de que la vulguem. I, per exemple, en aquest cas, m'és igual, però...
0: Sí, no. El miraràs, per això, Joan, o què, l'eclipsi?
1: Sí, sí, sí.
0: Aniràs a veure'l, no si el miraràs, sinó si aniràs sí. a veure'l, sí,
1: Sí, però més que res, perquè és algo que passa cada molts anys, segurament així, crec... Bueno, després ho explicarem, però fins als 50 i pico no torna a passar algo semblant a la zona en la que estem. Llavors... aniré, perquè mira, per veure coses més úniques. El meu interès a l'eclipse és, bueno, si passa bé i si no també. Però em sembla curiós el fet d'anar i veure alguna cosa que és tan únic, que sempre ho veus pues, per la tele i tot, doncs anar allà i també fer una mica de comunitat, parlar amb la gent i al final fer alguna cosa diferent.
0: Sí, sí. Jo crec que això és el que més atrau a la gran part, i a mi també em passa, que és no perdre't un esdeveniment històric i únic d'eclipsi total, que de parcials n'hi han hagut molts i n'hi hauran més, els hem vist, però eclipsis totals diuen que inclús pot ser que en aquest cas mai tinguessis l'oportunitat de veure'ls si és que no viatges en condicions normals.
1: És que el normal és que no tinguis l'oportunitat de veure'ls. És que el normal és això. El normal és que no passi.
0: Clar. I per això el fa tan especial i per això fa que qui més qui menys o que tingui més o menys interès al final digui, al final sí, no, que anirem a veure.
1: Sí, i a més quan estava preparant el programa que m'estava llegint una mica el que passarà el pre, el durant i el post de l'eclipsi total, doncs diuen que veus com llunes als terres, que comences a sentir fred, hòstia, pues no sé, pues experiències.
0: Jo crec que sí.
1: Experiències per poder dir, jo vaig estar allà.
0: Exacte. I inclús el que diuen, que ja dèiem, la recomanació en aquest i molts altres esdeveniments, com abans hem dit concerts o el que sigui, el més important és viure-ho en persona, viure amb els teus propis ulls, no estar pendent de gravar-ho amb el mòbil, no cal, Però en el cas de que volguessin fer algun tipus de fotografia, algun tipus de record, diuen que el que s'ha de fer és justament això, és mirar el contrari del sol, per entendre, sinó que és veure l'ambient, veure quan tot canvia, fotografiar o gravar la gent com mira l'eclipse, quines reaccions hi ha, etc. Una mica és això.
1: Aquí el que diuen és que quan és complet és quan no és perillós. Això és el que jo he estat llegint. O sigui, quan està tot tapat és quan no és perillós. Quan s'està tapant i quan es comença a destapar és quan és perillós, perquè és quan tornes a tenir el raig del sol directament apuntant. I que això pot fer que les lentes, no sé com es diu en català, les lents, això.
0: Sí.
1: O sigui, que les lents doncs, es cremin o que passin aquestes coses. Diuen que quan més segur és que no s'ha de fer, ni molt menys,
0: Però hi ha gent que sí, hi ha gent que no. Hi ha debat, en això, de treure no les ulleres. Quan és eclipsi total, Quan no és total, evidentment, no les podem treure mai, Quan és total, diuen que sí, que ens els podíem treure, però clar, hem de pensar que dura 10, no recordo els 30 segons, crec que són. Aquí, depèn d'on miris i canvia, i a més és molt heavy com la diferència entre el Vendrell o Cubelles ja varia de 10-20 segons. És espectacular com en pocs quilòmetres... hi ha aquesta variació. Aquí el Vendrell crec que són 30-40 segons com a màxim. Clar, hem d'anar molt en compte, si ens traiem les ulleres, de seguida ens hem de posar, no hem de passar massa.
1: No, ho hem de mirar amb ulleres. O sigui, jo parlava de la càmera. O sigui, al final, la diferència entre la càmera i el nostre ull és que quan tu mires el sol, doncs fa mal i l'apartes, i el sistema nerviós automàticament et treu la vista del sol. El mòbil no es queixa. El mòbil és, es desenfocant aquí, perfecte. Ai, ja s'ha cremat el sensor.
0: Ja.
1: Sí, llavors, no...
0: Es pot arribar a cremar, doncs?
1: Bueno, per el que he estat buscant...
0: Te la vull fer després, la pregunta, però si un cas...
1: No, cap problema. El que he estat buscant és que el sensor de la càmera del mòbil concentra la llum solar d'una manera similar a l'ull. O sigui, agafa la llum
0: sí,
1: i la concentra. I pot cremar els píxels de forma permanent.
0: Val.
1: O sigui, quan jo parlo de cremar és que cremes els píxels de la càmera, que és, agafo la llum entra per unes petites coses que són els píxels i això després fa que es converteixi en imatge. Doncs el que fa el raig del sol és cremar aquests píxels. Llavors pot ser, depèn de la càmera, depèn el model, depèn de l'antiguitat, depèn de moltes coses, que aquests píxels es cremin.
0: Sí, sí. És que justament ahir quan parlàvem, en que hem tingut diverses reunions sobre tot aquest tema per fer el seguiment informatiu, i ahir vam tenir una d'aquestes reunions a redacció, justament parlàvem això, no?, d'això que passaria amb els mòbils. Clar, ho enfocàvem cap als mòbils moderns, i una mica pensàvem, i crec que tots més o menys anàvem cap aquí, que els mòbils moderns avui en dia deuen poder tenir la capacitat, no?, de poder, no?
1: No ho sé,
0: si,
1: no
0: si
1: ho
0: veu que es va danyar, no? És a dir, que bueno, acabarà quedant en negre, no? Que no, abans de danyar-se la deixarà
1: penso
0: en negre.
1: Un píxel mort és un píxel mort, o sigui, un píxel mort és un punt negre.
0: Ja.
1: O sigui, no sé si t'ha passat alguna vegada amb una tele.
0: Sí, sí.
1: Els píxels morts són quan tens una tele i tens parts
0: que no van.
1: Que hi hauria d'haver un punt de color i és un punt negre.
0: Sí, sí,
1: això és un píxel mort. Llavors, jo si voleu provar-ho, jo us animo.
0: Tu no ho has fet,
1: jo,
0: per això.
1: No, perquè no faré la foto que vull.
0: No, és molt complicat fer-la.
1: I a vegades ens creiem fotògraf i de fotografia no en tenim ni idea, jo el primer.
0: Sí,
1: llavors,
0: sí.
1: No, jo vaig a disfrutar-lo en persona, vaig a mirar-lo amb les meves ulleres i...
0: Wow.
1: Bueno, i ja buscaré fotos.
0: Clar, això que dèiem, que els mòbils moderns tenen la capacitat de, no és la paraula, com desconnectar, no? Abans de fer-se molt bé, doncs tenir la capacitat de, no, de desconnectar la càmera perquè no es fes molt bé. No sé, és el que dèiem,
1: Em sorprendria.
0: Ja,
1: pot ser. Em sorprendria.
0: Bé, fem una cosa que tu abans ho has dit bé, crec que és molt important per afrontar una mica tecnològicament tot això que ha de passar demà, que és fent el pre, el durante i el post, no? De l'eclipsi, que és important. Si et sembla, comencem per el pre, que és on estem ara, encara avui és el pre. Tecnològicament, el que hem pogut veure i el que s'ha pogut fer, o es pot fer ara si encara voleu fer-ho, és anar a veure per internet des d'on podem veure aquest eclipsi.
1: Exacte.
0: Quines zones podem veure l'eclipsi, quines zones no estan en ombra, que és com diuen ells, oi?
1: Sí, i algú que m'agrada molt, que és que ara ja és de calaix i tots ho veiem molt normal, però el que puguem preveure com es veurà el futur, hi ha tecnologia darrere, hi ha uns algoritmes de predicció, de si aquest és el sol, aquest és la lluna i aquesta és l'ombra que fa, doncs es veurà per tot això. I això em sembla espectacular, que puguem predir el futur, perquè aquí estem predint el futur. Hi ha pàgines web que em sembla que hi ha una de l'Estat, o si no hi ha pàgines web de
0: l'Observatori Nacional d'Astronomia,
1: o de la NASA, o de tots aquests, que et surt el mapa d'Espanya i tu veus exactament quina és l'ombra que farà l'eclipsi. Hòstia, doncs això ja és... És ja tot un algoritme darrere que al final tampoc és molt difícil, però és, si jo tinc el Sol, jo tinc la Lluna i aquesta és la Terra, doncs passarà per aquí perquè sé quina serà el moviment de la Lluna envers el Sol.
0: Uh-huh.
1: I un tema molt important, que a mi aquestes coses m'encanten, és que en aquest cas, perquè sigui l'eclipse solar, i si hi ha algun oient que ho explico malament que ens corregeixi, la llum, o sigui, si no ho vaig entendre malament, amb el tamany del Sol, de la Lluna i de la Terra, la Lluna és bastant més petita que el Sol, però la diferència entre la distància envers el tamany entre la Terra i la Lluna és la mateixa entre la Lluna i el Sol.
0: Mm-hmm.
1: O sigui,
0: sí,
1: és d'aquestes coses que dius, com pot passar, o sigui, amb lo gran que és l'univers i tot, com pot passar? Doncs el ratio de diferència entre la Lluna i la Terra és el mateix que la Lluna i el Sol. I llavors això fa que sigui un eclipsi total perquè ocupen el mateix en l'espai.
0: Clar,
1: quan saps tot això i ho fiques dintre d'una màquina, dintre d'un ordinador, doncs pots predir totes aquestes coses. Llavors, sí, tornant a la pregunta que m'has fet, que la gent pugui consultar, jo crec que si a Google busques eclipsi total Espanya ja et sortirà a on, i jo crec que nosaltres estem al límit, no? Aquí estem al límit.
0: Aquí entraríem també un tema una mica delicat aquí al Vendrell, perquè en un principi i a començaments, bueno, ja l'any passat ja s'anunciava que el Vendrell era un dels municipis o un d'aquests punts que en aquest cas la Generalitat ha establert 18 punts oficials.
1: Vale.
0: On es pot anar a veure l'eclipsi de forma total, còmoda i tal. Inicialment el Vendrell estava inclòs en aquesta llista, segons es deia era el municipi més al nord on es podria visibilitzar correctament l'eclipsi, però fa un parell de mesos que va caure.
1: Sí,
0: sí.
1: És que ja dic, està molt desconnectat.
0: Sí, va caure. És a dir, si s'ho fixeu, ara mateix el Vendrell no està en aquests 18 punts oficials d'observació. Va caure en el seu moment.
1: Hòstia, per algú bo que teníem al poble, per algú bo que sortíem a les notícies i no ho tenim.
0: Clar, això ha comportat que a nivell oficial i des de l'Ajuntament es va encetar una campanya espectacular del Vendrell mira el cel, a convidar la gent que vingués al Vendrell a veure l'eclipsi, tot plegat, i resulta que això, doncs, finalment no ha caigut.
1: Nosaltres anem a les Madrigueres, que van dir que és un...
0: Sí.
1: És des d'on es veu o des d'on es diu que es veurà millor.
0: Jo crec que puc dir-ho. Aquestes alçades, jo crec que puc dir-ho.
1: Si no, ja et
0: despediran. Sí, si no, ja em vindran a buscar. O mira, si en cas que m'agafi de vacances. El punt el punt de visibilitat important del Vendrell són les madrigueres, però hi ha un petit problema,
1: que són,
0: que és un espai protegit,
1: que és un espai protegit.
0: Aleshores no s'hauria de convidar a la gent que hi anés allà.
1: No ho sabia.
0: Per no alterar l'ecosistema, perquè és un espai protegit. Cada un pot fer el que vulgui. Cada un és lliure...
1: O la platja que hi ha abans i la platja que hi ha darrere...
0: El punt exact, és a dir, el punt exacte de millor visibilització de l'eclipsi de sol al Vendrell és les madrigueres. Si t'hi fixes... clar, crec que ho puc explicar-ho, perquè si qualsevol persona mira el mapa, ho veurà de seguida i veurà com dins de tota la zona d'ombra. Per exemple, Vendrell municipi, Vendrell poble, està en negre, està totalment amb tota la taca negra, la gran part.
1: Jo volia mirar des de l'oficina, que estic al costat del campanar,
0: sí,
1: i em van dir que no es veia.
0: No es veia. Sant Vicenç, molta gent es pensa que anar a zones elevades, i no és així tampoc, s'ha d'anar en compte que tampoc no és així. Sant Vicenç no es veu, Montmell, etcètera, tampoc no es veu.
1: No, perquè jo que vinc a la zona, sí, ja ho vaig mirar i no
0: es veu.
1: La muntanya ens tapa.
0: Correcte, així. I aleshores, clar, queda aquesta franja, si ho mireu, queda com un corredor que és madrigueres amunt. És a dir, madrigueres i aniria, passaria per urbanització, per Romaní, Eden Park, Baronia de Mar, tot això d'aquí...
1: És que l'oasis també diuen que es veu...
0: Sí, perquè clar, si tinguéssim un mapa davant, ho veuríem de seguida perquè és molt visual. És com un corredor que just agafa l'amplada de les platges de Madrigueres i a partir d'aquí tira cap amunt. M'explico? Saps? És com un corredor.
1: I ja estarà ple les
0: i aleshores, és, clar, oficialment, és a dir, l'Ajuntament del Vendrell no pot dir que la gent vagi a les Madrigueres a veure l'eclipsi de sol perquè és una zona protegida i teòricament s'ha d'intentar la mínima alteració d'aquest espai natural i protegit.
1: Doncs no animem a la gent a les Madrigueres.
0: Imagina't com és la qüestió, eh? Com m'ha anat desembocant aquí la qüestió aquí al Vendrell. Sí.
1: Quina mala sort.
0: Sí. A partir d'aquí, jo convido això, de Romaní cap amunt. Jo crec que si algú recorre a les urbanitzacions que més o menys tots coneixem d'aquí, això, Romaní, Eden Park, Baronia de Mar, tot plegat, que a més, com a mesura que puges et passa a l'avant, jo crec que també és un bon punt, és trobar algun raconet que estigui bé, clar... Has de buscar un raconet que sigui agradable, no? Que pugui seure una estoneta i que...
1: On veuràs tu, Pere?
0: Jo treballant...
1: Ah, clar, tu treballant.
0: Jo treballant, però aniré aquí.
1: On no pots anar.
0: On teòricament no es pot convidar que hi vagi la gent.
1: Fabulós. Fabulós. Així va tot.
0: Sí. Així va tot. Clar, és així. I tot i que estem buscant, i això és veritat, i també crec que es pot explicar, un dels punts oficials és des d'aquí, i estem buscant, informativament parlant, un segon lloc a veure on podem anar a veure, on es podia veure, per tenir una altra perspectiva i un altre punt de...
1: Bé, entenc que de Vendrell cap a baix sí que es veuria, no? O sigui, tot el que és Roda de Barà, Torre d'en Barra, com més
0: sí,
1: a baix,
0: sí, sí, millor. Exacte, és a dir, per exemple, d'aquests punts oficials, Altafulla està considerat un punt d'aquests oficials de visualització.
1: Vale.
0: Crec que Torre d'en Barra també, ho estic de memòria. És a dir, el límit del nord que es pugui veure bé, teòricament, aquesta llista oficial, seria això, Altafulla. Altafulla, Torre d'en Barra. Torre d'en Barra, Altafulla. Després també crec que des de Valls també es pot veure.
1: Jo ho buscaré, ara quan arribi a l'oficina ho buscaré per veure si podem anar a un lloc on no fem mal a la...
0: Bueno, també allò també és...
1: Ja, però ja vindran tota la gent de Calafell, vindrà tota la gent de Comarruga, vindrà tota la gent de Salvador...
0: Que aquí ja també entrarem, que també s'està fent molta pedagogia, que és el tema desplaçaments, vehicles privats, l'accés, els aparcaments... Tot això està per veure. Sí. Clar, el problema és que només hi ha una oportunitat per entendre'ns, no? A veure què ens hi trobem.
1: Sí, perquè si per algú no destaquem en aquest poble és per aparcament.
0: No.
1: I a les platges tampoc, llavors, no. Perquè en tota aquella zona l'aparcament més a prop que hi ha és el de la pista aquella de futbol, que és el de la dreta, que l'estiu sempre està ple perquè la gent hi viu allà, i és normal. I el següent seria cap al càmping, no sé com es diu el càmping aquí, el que està abans del RAP.
0: Sí, que vols dir.
1: Llavors que la gent vagi caminant, haurà d'anar caminant.
0: Per exemple, l'Ajuntament del Vendrell ha programat autobusos gratuïts que portaran de Vendrell fins a la zona de Comarruga, fins a Comarruga, fins al Passar de les Palmeres.
1: Bueno, estàs a... Sí. 10 minuts caminant.
0: Això mateix. I bé, això, o si no, mira, fent un passeig. Que també diuen que també es diu que baixant per la ruta, per la Via Verda, per la ruta del colesterol, hi ha algun punt que també hi ha bona visibilització per veure'l. Que també és, mira, baixes tot caminant i tot passejant per la Via Verda, que és un passeig amb prou temps, i si trobessis un raconet que tens bona visibilitat, doncs també t'hi podries quedar a la zona.
1: Ja quan arribo a l'oficina ja miraré aquest punt, perquè ja tinc, o sigui, no he mirat res. Jo conto amb el que em diuen la gent, i és veritat que amb lo de les, amb lo de les madrigueres sí que és un espai, és un espai natural que hauríem
0: de preservar.
1: De preservar, perquè que anem allà implica brutícia, implica moltes coses que...
0: Bueno, simplement el moviment ja altera l'ecosistema.
1: Sí, però si a, sobre, si a part del moviment embrutes l'ecosistema...
0: No, clar, sí, segurament molta gent que anirà amb temps, però això no, és que no vull tal, jo vindré amb temps, o esclar, venen allà, ja portaran el pícnic, el berenar, les taules, les cadires... Clar, aquest és un problema.
1: I és les madrigueres cap a dalt...
0: Sí,
1: cap així.
0: Sí, si mires, si entres al mapa, a quan miraré, a l'oficina, tu mires el mapa i ja veuràs el marquen amb negre, i els punts negres són els punts en ombra que no es veuen perquè això, perquè hi ha per orografia, doncs hi ha algun tipus de muntanya, un altiplà que no t'ho deixa veure, o també el que marca són si hi ha edificis, com que està cartografiat, sí. I ho saben, si hi ha edificis, etc, també t'ho marca. I queda molt clar, queda molt marcat així com en ombres negres, i ja et dic, ja veuràs que nucli del Vendrell i nucli de Calafell, per entendre'ns, que és el que està al costat, doncs està tot bastant negre, i al mig aquest corredor, que és el que estic dient, que parteix d'aquesta platja tirant cap amunt, com un corredor que sí, sí. Va cap això, cap que deia, cap a Baronia de Mar, a l'Oasis, a Romaní, crec que es diu també aquesta d'això, per entendre'ns.
1: Sí, sí, sí.
0: Saps?
1: Bueno, mirarem.
0: Sí.
1: Sí, mirarem. Que no faci mal temps demà.
0: Aquesta és una altra. Aquesta és una altra.
1: Que no faci mal temps, que no faci núvol. Sí. Vaig a mirar el temps que diu. Perquè...
0: En principi diuen sol, però també sorgeix el dubte si realment aquestes previsions...
1: Sí, ja és sol... Sí, demà tot el dia sol.
0: Sí.
1: Sí, sí, perquè muntar totes aquestes coses perquè després et plogui en l'últim moment...
0: Clar. És complicat. Però això, els experts també... que és un tema que ha sorgit molt, també, les xerrades i la divulgació d'aquest eclipsi, i això ha sortit molt, què passarà, però clar, tant de feina, perquè després quedi nublat i no veiem res. I els experts el que diuen, és una mica el que anàvem abans amb la fotografia, al final sí que és cert, clar, veure en directe la corona solar ha de ser impressionant, no? Però no és el més important de l'eclipsi. El més important és això, no? Perquè encara que estigui nublat, el cel s'enfosquirà.
1: Totalment.
0: I llavors que es torni de fosc de cop, de quina és la reacció de la fauna, perquè això els ocells deixen de cantar de cop, tot queda en un silenci estrany, la temperatura baixa moltíssim... Sí. És a dir, els experts el que diuen és s'ha de gaudir d'aquest tipus de coses. I això és el que...
1: Sí, perquè la fotografia ja...
0: El que dèiem. Clar, sí, és això, que si busques per internet en trobaràs 50.000 de fotografies, i si et diuen que és el Vendrell te la creuràs. I com que trobar, que també és una de les discussions que teníem aquí a la casa, és com trobar la fotografia d'aquest eclipsi amb alguna referència vendrellenca. Saps? És a dir, que no sé, l'eclipsi darrere el campanar, m'invento, però clar, sí, és impossible, perquè el sol està molt a baix, això és impossible. I aleshores, per exemple, una de les últimes, això sí que donaria importància a aquesta fotografia, de dir, ostres, no, l'eclipsi de sol al Vendrell. D'altra manera, clar,
1: ja la pots creure o no.
0: Clar, està fet al Vendrell, o està fet a Altafulla, o està fet a Teruel, clar, no pots saber-ho. I per això que... L'important seria trobar una fotografia real, que després, clar, evidentment que la pots muntar i el que sigui, però una fotografia de real que una mica doncs emmarqués el municipi. Això està complicat. Nosaltres, per exemple, t'he dit moltes coses, estem mirant a veure si la torre d'aigua és d'allà com arruga, a veure si podria passar alguna cosa així, saps? Que podríem emmarcar la torre d'aigües amb el d'això.
1: La torre d'aigües és...
0: La torre d'aigües està baixant cap a Sant Salvador.
1: Sí.
0: Que si t'hi fixes, clar, és que és molt coneguda. Baixant per Sant Salvador, quasi quan ja arribes a baix, baixant a mà dreta, hi ha una torre d'aigües de color marrón.
1: Sí.
0: Doncs jo identifico una mica la zona, i com que per la zona, aleshores, allà estem mirant a veure si allà sí que poguéssim trobar la imatge de, no?, l'eclipsi amb la torre d'aigües. I que identifiqués
1: què
0: és allò.
1: Sí, jo segurament no ho reconeixeria.
0: Bueno, clar, com que aquestes torres d'aigua n'hi ha 50.000. Però bueno, ja seria un punt de referència, ja seria algo diferent.
1: Quina llàstima que no ho puguem veure des del centre.
0: Sí.
1: Sí, perquè des del campanar seria...
0: Sí, clar, és per l'hora. Els experts diuen, lo bo és que és el vespre, i llavors tothom ja està alliberat de feines, etc, i lo dolent és que és el vespre. Perquè el sol està a 4 graus, només de l'horitzó.
1: Sí, perquè va anar, no, el campanar, per veure si es veia bé.
0: Sí, no, des d'un principi es va descartar. Sí, no es veu.
1: No, perquè sembla que hi ha la muntanya que ho tapa, no?
0: Exacte. Hi ha l'orografia que no ho deixa veure, no es pot veure. Que també hi ha aquesta percepció, i que també l'he de desmentir, que molta gent es pensa que si es va a un lloc elevat es veurà. I no és així, eh? No, és això. Has de tenir una part alçada, però que no tingui cap tipus de barrera ni arquitectònica ni geològica davant, no? Ni cap altiplà, ni cap d'això. I de fet el Vendrell, tot i que queda més amunt de la platja, però el Vendrell queda com enclotat. Tot i està més amunt, sí, per... que la costa sí. queda com enclotat.
1: Sí, sí, sí.
0: I per això no es veu des del nucli.
1: Bueno.
0: Veus?
1: Perquè el municipi de Vendrell acaba el Francàs. El municipi de Vendrell acaba el Francàs.
0: Sí.
1: I des d'allà no tindria un millor lloc o algú més representatiu? Des d'aquella part?
0: Crec que no. Des de la rotonda... Jo no ho he mirat exactament, però jo crec que hi ha molta gent que hi treballa des de fa molt de temps.
1: Sí, sí, sí.
0: Per exemple, una d'elles és la Sílvia. La Sílvia està immersa en aquesta comissió amb el Marc Rodero, que és meteoròleg, i de debò que ho ha mirat de tot arreu. Han fet 50.000 excursions, han anat a Sant Vicenç, han intentat trobar el punt, però no...
1: I l'únic és el lloc innombrable.
0: L'únic allò és el lloc que no es pot dir.
1: Innombrable.
0: Sí.
1: Sí, és el Voldemort dels equips.
0: I per això que no... Bé, per això, el que dèiem, bueno, les eines a través d'internet i aquestes pàgines que poden permetre buscar el lloc on veure l'eclipsi.
1: I en el cas de que algú s'animi a fer-ho amb el seu mòbil i tot, una solució molt casolana és que d'unes ulleres li treus el filtre de les ulleres i el fiques davant de la càmera.
0: Val, aquestes ulleres homologades
1: que
0: fetes expressament.
1: Que ho tinc aquí, que és... És la ISO 12312-2. Uh-huh. No sé quina és, però aquesta és la que és. I una alternativa casolana és aquesta, és agafar una d'aquestes ulleres homologades i agafar el filtre aquest negre, uh-huh, i ficar-lo davant de la lent de la càmera.
0: Val.
1: Al final faria igual que amb els nostres,
0: sí,
1: amb els nostres ulls.
0: Clar. És el que dèiem abans. No sabem si el mòbil es pot arribar a espatllar o no, perquè no ho hem provat mai, i crec que ningú s'animaria a provar-ho, si el mòbil s'espatllaria o no, al mirar directament cap al sol. Clar, les càmeres de fotografia, que segurament són més sensibles encara que un mòbil, doncs encara tenen més perill, no?, de fer-se molt bé,
1: sí,
0: si directament apuntem. A més, també, clar, té una càmera, diguem, ja més completa i més professional, també té aquestes lents que són més gruixudes, més amples, que potser inclús deuen encara irradiar més, no?, i encara deuen potenciar més l'efecte del sol.
1: Sí. I una cosa que jo crec que és òbvia, però que a vegades pot semblar que no, el fer zoom no varia si és millor o pitjor. Si fer zoom de més lluny no implica que càmera estigui... Bueno, ja. Sí, a vegades coses que semblen de calaix...
0: Perdó.
1: Si moltes vegades no són. Doncs el fer zoom no fa que si et fas zoom més a prop la càmera estigui com més a prop, i si fas zoom més lluny, doncs la càmera estigui com més lluny. La càmera està a la distància que està,
0: val,
1: i els rajos arriben a la distància en la que està, independentment,
0: sí, sí,
1: del
0: siguin zooms òptics o digitals, això tampoc és igual, eh?
1: Sí,
0: sí, ho vull dir que...
1: Els mòbils no tenen zoom òptic, perquè al final el zoom òptic, bueno, tu en sabràs molt més que jo,
0: sí, sí,
1: però quan gires la...
0: Sí, hi ha una lent física, no?
1: Una lent física que va que
0: i ho augmenta, sí, sí, com un llargavistes.
1: El que tenen els mòbils són el zoom digital, que és la lent no se'n mou, uh-huh, i amb software va i...
0: Clar, sí, sí.
1: És el mateix.
0: Val, per això, no podem donar un consell directe. Bueno, sí, el que fèiem abans, que el consell directe és que la gent el miri, el gaudeixi en viu,
1: sí,
0: que es deixi estar de càmeres, que es deixi estar de fotografies, etc. Si no és un fotògraf professional, o un aficionat, o un col·leccionista, està clar.
1: Exacte.
0: Però la gran majoria de gent, la gran majoria de mortals, doncs...
1: El guai és viure'l.
0: Exacte.
1: El guai és viure'l i les fotos que les facin.
0: Sí, sí, sí,
1: més, i disfrutem el moment.
0: Exacte. I també que diuen, a les males és amb un trípode. Agafar el mòbil i que ens gravi a nosaltres la reacció de quina reacció tenim i el nostre entorn quan estem mirant l'eclipsi.
1: Sí. Jo amb això no portaria res més perquè...
0: No?
1: No. Al final això, que el disfrutem, que és una cosa que passa... em sembla que fa 150 anys que no passa.
0: Sí, sí.
1: Hi
0: ha com una barreja de xifres, cada un diu una mica la seva, però més de 100 anys que no es veia.
1: 114, ni torna a veure una el 2027 i ni torna a veure una el 2028.
0: Uh-huh.
1: El 2027, si no recordo malament, és a Ceuta i Melilla.
0: Uh-huh.
1: A veure, l'estic buscant.
0: No sé si estan gaire per eclipsis.
1: No, jo crec que no volia comentar el tema, però el 27... és a Ceuta i Melilla, i el 28 és el tercer eclipsi anular anell de foc visible al sud-oest peninsular.
0: Val.
1: O sigui, més que la part d'Andalusia barra Portugal cap a baix. O sigui, val, aquí no el veurem. Passa a Espanya, no, però Espanya
0: però
1: és gran.
0: Però en altres franges, sí. Com ara, que ara és com aquesta ara, franja, com ara, com i ara, en altres llocs no es podrà veure, per com exemple. Ara.
1: Exacte.
0: Mm-hmm. Mira, tot i que diuen, quan tu preguntes a un expert, i jo he preguntat experts, divulgadors, etc., de la matèria, i els experts on van a veure aquest eclipsi de demà és a Terol.
1: Ah.
0: A Terol, perquè es veu que hi ha molta tradició astrològica.
1: Terol estava cap a...
0: Terol està cap a la franja, per entendre'ns. Està cap a Lleida, franja Lleida...
1: Sí, passant, no?
0: Correcte.
1: Sí, Saragossa també deien que es
0: Terres
1: veia...
0: Terres de l'Ebre, la franja, que diuen.
1: Saragossa també deien que es veia bé.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí,
1: és de zona aquesta part que està just al centre,
0: clar,
1: de l'ombra aquesta.
0: Sí, sí, sí. I es veu que a Terol, de fet, també hi ha un observatori nacional, perquè és un punt estratègic, hi ha molta cultura de... Si no m'equivoco, astronomia o astrologia? L'astronomia.
1: L'astrologia és l'interpretació de les estrelles, em sembla.
0: No, o dels horòscops.
1: Sí, això dels horòscops.
0: És a dir, l'astrologia, estrelles o planetes, això, i l'astronomia és la ciència.
1: És la ciència que estudia,
0: doncs,
1: el
0: això,
1: planeta.
0: Allà a Terol hi ha molta cultura d'astronomia, hi ha molt d'estudi, hi ha tal, i llavors jo sé que els experts van fins allà a poder veure-ho, i també creu que orogràficament també és molt beneficiosa, perquè això no hi ha grans depressions, no hi ha molta urbanització, i... És un lloc com...
1: Jo, si fos expert, faria el mateix. L'únic, sí, que com no ho soc i la meva afició és...
0: No.
1: A veure què tal va, doncs...
0: Ens quedarem aquí, eh?
1: Doncs ens quedarem...
0: Terol és maco, eh? Terol existe.
1: No hi he estat mai.
0: És una bona zona,
1: Terol existe, també.
0: Terol existe, sí.
1: Vale. No hi he estat mai.
0: Doncs tota aquesta zona de la Franja, tot plegat, Horta de Sant Joan cap avall, eh? Arnes, Atraveses, Valderrobles... És una zona molt, molt xula, eh? Molt,
1: no,
0: molt pintoresca.
1: Si hi he passat, no m'hi vaig quedar.
0: Doncs te la recomano, que... Allò es pot estar un parell de dies, perquè realment és una zona molt, molt, molt xula, molt xula, molt xula. Això, i finalment, i no ens cansarem altra vegada d'aquesta matèria de seguretat, sobretot que la gent no faci vents raros,
1: sí,
0: que no es faci anar de fumar vidres o de vidres de soldador o les radiografies, coi, que no em sortia, etc.
1: Ah, aquesta no la sabia, la
0: no, sí, és no. Que tu ets molt jove, Joan. Però antigament es deia d'utilitzar les radiografies per mirar el sol. Sí, sí, sí, sí.
1: No,
0: sí.
1: El ser humà i la seva capacitat
0: és espectacular.
1: Inventar solucions és espectacular.
0: Doncs res, ni tan sols les millors ulleres de sol comercials del mercat, tampoc, encara que estiguin polaritzades, que siguin per anar a la muntanya, per esquiar... No serveixen.
1: Fem les homologades.
0: Correcte.
1: No hi ha més. I la Sílvia, encara no sé si en té, però la Sílvia...
0: Sí, s'estan esgotant, en tenia. No sé si encara en té. Però aneu i pregunteu-ho.
1: Sí. Òptica Edu.
0: Això mateix.
1: Això és una mica de cunya publicitària.
0: Sí, a més són ulleres, que jo crec que tampoc no es farà ric amb aquestes ulleres.
1: No crec.
0: És un servei.
1: Ojalà poguessin venir aquí a parlar de com una empresa es fa rica amb ulleres de l'eclipsi.
0: No
1: crec que sigui el cas, ojalà fos així.
0: Segurament qui les ha fabricat, potser sí, però els que les venen, i en el cas de la Sílvia, que ho fa allò com a servei, i són extremadament econòmiques, vull dir, no cal patir. Això, ulleres homologades, amb la ISO, que tant se n'ha parlat i que tant podem trobar per tot arreu.
1: Sí. I després també, si després de tot el que estem explicant la gent segueix tenint curiositat, hi ha les aplicacions, hi ha aplicacions d'astronomia, aplicacions oficials i aplicacions fetes per fans dels eclipsis, on te les pots descarregar al mòbil i veure també la zona, veure quina hora serà i tot. Llavors, no en tinc cap ara instal·lada, però si fiques Eclipse a l'App Store i Google Play, segur que en trobes alguna,
0: sí,
1: que fa que en puguis tenir. Més que res per estar segur que si estàs al lloc correcte, a l'hora correcta, doncs... Uh-huh. I no hi ha núvol.
0: I no hi ha núvol, que esperem, no hi ha núvol. Que esperem que no.
1: Veuràs l'eclipsi. Sí, veuràs l'eclipsi.
0: Clar, de fet, l'astronomia i la tecnologia van agafades de la mà, no? Són molt lligades.
1: Bueno, perquè l'astronomia no seria possible sense la tecnologia que calcula tot.
0: O sigui, sí.
1: Com podem fer una foto a un forat negre, per exemple, o com podem fer una foto amb un eclipsi, o com podem calcular la zona aquesta, l'ombra que comentàvem abans? Doncs perquè la tecnologia ho permet, perquè hi ha ordinadors molt potents que fan càlculs matemàtics i amb aquests càlculs treuen exactament on es pot veure. I tu abans ho has dit, l'orografia, que no és un pla 2D, és un pla 3D. Necessito un mapa en 3D per posicionar el sol, posicionar la lluna, posicionar l'ombra i dir, vale, des d'aquí es veurà, des d'aquí no es veurà. Clar, tot això que entenem que és tan, entre cometes, fàcil de fer i que és tan de calaix, perquè ara tot això ja és com no hem de tenir aquestes coses, doncs amb tot això, sense la tecnologia, seria impensable. I sense la gent que entén com funcionen les coses i les passa a la tecnologia, que això també és important. Totes aquestes fórmules matemàtiques que es digitalitzen perquè en un punt sàpigues si fas, si no fas, si estàs, si no estàs.
0: Sí, sí, sí. I és realment molt interessant. Sí. A més, això també a nivell d'usuaris o d'aquells amants de l'astronomia, que n'hi ha molts, ens consta, això que també hi ha un munt de, tu deies, aquestes aplicacions, però en podem trobar de moltíssimes, de la posició de les estrelles, no? No, tampoc no recordo com se diu, estic molt espès avui, allò de la ossa menor, sí, les constel·lacions, coi.
1: Del carro.
0: Exacte, constel·lacions, sí, aplicacions que te les ensenya, etc. És a dir, que qui estigui interessat per l'astronomia també a nivell d'així d'usuari d'aplicacions i tot plegat pot trobar molt de material i molts recursos.
1: És un tema molt interessant. Sí. És un tema que si a un li apassiona és molt interessant perquè és que no s'acaba mai, o sigui, l'univers
0: no, és infinit,
1: o sigui,
0: clar.
1: No s'acaba mai i a mesura que evoluciona tot, doncs tenim millor tecnologia que podem saber com passen més les coses. O sigui, i jo crec que l'últim així gran descobriment va ser quan es va fotografiar el forat negre.
0: Sí.
1: És un forat negre que es va fotografiar, que era la primera vegada que s'havia fotografiat. Era un molt borrós, però clar, està a milions d'anys llum, clar. I una fotografia, bueno, és moltes fotografies a la vegada d'un temps concret, doncs ho van fer. I sí, això, sí. Sense la gent expert tenir els investigadors i sense la tecnologia que ho recolzi, són només fórmules matemàtiques.
0: Correcte. No... Sí. Clar, perquè després en el fons, i quan parlem de tecnologia, a vegades hem dit una cosa que a mi també em crida molt l'atenció, que en el fons tot són números, no? En el fons estem parlant de números.
1: Tots són
0: és
1: números.
0: És curiós,
1: I el fons en tecnologia són zeros i uns.
0: Zeros i uns, no? Que encara podíem anar de prima, però és curiós, no? Com la base matemàtica pot donar peu a la tecnologia i arribar a fer fotografies a milions d'any llum.
1: Sí, i el diuen que les matemàtiques estan a tot arreu.
0: Correcte.
1: I és fascinant, és per la gent que sigui curiosa el com es fan les fotos de l'univers, que el que fas és deixes l'objectiu obert i va captant la llum i llavors vas fent moltes fotos, les muntes, és increïble.
0: Sí, és brutal.
1: Jo hi va haver un temps que vaig ser molt curiós amb aquestes coses i vaig estar investigant com feien les fotos de l'univers i de les galàxies i tot. Em sembla molt fascinant un tipus de càmera amb un tipus de lent,
0: clar,
1: amb un temps a una altura, em sembla fascinant. Com treus els satèl·lits, com treus els avions, és espectacular.
0: Clar,
1: perquè clar, si tu deixes la foto fent-la 6 hores,
0: però
1: ja t'han passat els Starlink, t'han passat el satèl·lit, t'han passat l'estació espacial, t'han passat els avions, ja t'ha passat tot.
0: Sí.
1: I ho treus per anar... És
0: brutal. És també això que estem parlant a vegades de la... Simplement la posició física d'aquest aparell, que també és allò per micres, perquè clar, és allò, no? La distància fa que qualsevol mínim...
1: I la velocitat.
0: I la velocitat.
1: L'estació espacial ha d'anar a una velocitat exacta per orbitar amb la Terra, perquè clar, si no cauria o sortir... És fascinant.
0: Per dir a l'òrbitre. Sí, és espectacular.
1: És
0: interessant.
1: És allò que dius. Sí. Sí, no som capaços de fer una transferència d'un manga amb un altre a partir de les 5 de la tarda sense
0: veritat,
1: dos dies.
0: És veritat.
1: I enviem gent a orbitar la Terra, a treure fotos a milions d'anys llums i... O sigui, aquestes són les coses que no s'entén. O sigui, ojalà tot es destinés, o sigui, tot l'esforç es destinés a...
0: Està clar.
1: A aquest tipus de coses.
0: La transferència sí que es pot fer. El que no es pot fer és gratuïta. Si la pagues, te la fan.
1: Ah, sí, clar. Sí, clar. Però que el 26 encara haguem d'esperar dos dies per rebre els diners quan fas una transferència entre bancs...
0: Sí, aquesta i moltes altres.
1: I moltes altres.
0: És veritat.
1: I dius, no pot ser que estiguem enviant coets que van i tornen i... O sigui, com es diu... s'autoaterren i tot, i no siguem capaços de transferir 10 euros o 1.000 euros o el que sigui d'un compte amb un altre, però no interessa.
0: Clar, o en mobilitat, o en, sí, o en fòssils combustibles, etc. Vull dir, tecnològicament jo crec, no, que tenim la capacitat de produir, no?, o de moure's.
1: No interessa.
0: O energies totalment renovables i que siguin zero danyines.
1: L'hidrogen és una de les que més apuntava. I em sembla que el primer cotxe d'hidrogen es va inventar per un espanyol.
0: És possible.
1: I...
0: Però no interessa.
1: I desapareció.
0: Clar, tot perquè algú va intentar apostar i va invertir diners en l'elèctric i ens pensem que és això, sí, perquè la indústria ha anat cap aquí.
1: Sí,
0: no
1: sí.
0: Per res, eh?
1: Els lobbies que mouen massa diners. Aquí està. Això serà altre tema.
0: Un altre capítol. Joan, doncs res, hem parlat d'aquest eclipsi, de com la tecnologia ens ajuda a veure'l, que recordem-ho serà demà dia 12, al vespre, aproximadament l'eclipsi total arribarà...
1: A quina hora és, aquí?
0: A les 8:27, crec.
1: A les 8...
0: Eclipsi total, tot i que una hora abans ja comença.
1: 8:27, una hora abans ja comença.
0: Comença, és a dir, una hora abans la Lluna ja comença a tapar el Sol. I arribarà a ser total, crec que és a les 8:27. I estarà tapat fins a les 8:35. No, sí? 35. Ai, no, estic parlant de memòria.
1: No, però dius tapat, o sigui, tapat complet?
0: Complet.
1: Estarà 7 minuts tapat complet, més o menys. Si són 28... No, uns 9 minuts, no?
0: Sí, és que
1: l'estic... És temps, perquè...
0: M'estic equivocant. Estic barrejant números. Potser estem parlant de segons, i no de minuts. És a dir, no tinc les dades, Joan. Hosta, que malament estic quedant ara. Mira que les he mirat vegades.
1: Mira, jo he estat buscant, durada de la totalitat molt variable, 76 segons a Corunya fins a 104 segons a Burgos.
0: No, aquí no estan.
1: Minut. I...
0: Sí,
1: no, un minut, durarà un minut, més o menys.
0: Uns 40 segons, que és el que deia abans. Uns 35-40 segons durarà.
1: Clar, és que a mi 9 minuts m'estranyava molt.
0: No,
1: el màxim que dura, que estava buscant abans, són 5 minuts i és el del 27.
0: No, per això he ratificat de seguida, perquè no és això. Són 35-40 segons, crec.
1: Tot el que es mou per 35-40 segons.
0: Imagina't. Bueno, l'eclipsi total,
1: sí, sí, sí.
0: Tot el procés durarà quasi 2 hores.
1: La gent no va ja a veure com es va...
0: El punt culminant aquest.
1: Bé, molt bé.
0: Ja ho explicarem.
1: Sí, al setembre.
0: Al setembre, exacte, quan tornem a la temporada, doncs explicarem aquestes i altres moltes coses.
1: Quina temporada serà aquesta? La 20 i moltes? La 30 i poques?
0: Per mi? Sí. Per la calaixera serà la 21ena.
1: 21.
0: Sí, la 21ena, sí.
1: I capítols?
0: I capítols, avui estem fent el capítol 4022. Sí.
1: Llavors acabarem el 4025.
0: Correcte. Tal qual.
1: Acabes amb números rodons.
0: Sí, acabarà amb una xifra maca, és veritat. Sí.
1: Molt bé.
0: Molt bé, Joan.
1: Sí, Pere, que vagi molt bé les vacances.
0: Gràcies.
1: Ens veiem a la tornada. Portarem molta més informació i ja per una temporada més.
0: Molt bé, i amb ganes d'explicar-la.
1: I amb ganes.
0: És a dir, portar informació i ganes d'explicar-la.
1: Totalment.
0: Que és l'important. Gràcies, Joan, de veritat, una abraçada.
1: Que vagi molt bé. Adéu.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
6: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
6: La informació local i comarcal als informatius de 2:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
8: Parar. Frenar. Sintonitzar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
9: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
3: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
9: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Posem una mica de música i enfilem ja la recta final de la Calaixera avui dimarts. Els Tetiets, era això.

Sens dubte, una de les cançons de l'estiu, eh? Era això dels Tetiets, i que ens posa ja la recta final i aquests minuts finals de ritme abans d'arribar a les 12, de fer la connexió pertinent i actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local i que segueixi doncs, la programació d'aquesta casa amb la quarta d'hora, amb la quarta hora de la Marga Márquez, entre d'altres. Tot i així que ens queden aquests pocs minuts, si voleu participar i podeu dir la vostra, podeu fer-ho, eh? Sempre aquests minuts finals dedicats a la participació, a les trucades, tot i que a vegades el contingut fa que tot vagi una mica més atapeït i sigui una mica més difícil, però bé, sempre en aquesta part final, temps de trucades i participació per aquests canals que en principi ja coneixeu. El telèfon, el 977 15 70 69 o missatge de WhatsApp al 686 101 101. L'estiu ets tu, de l'Aina Machuca.

I per mi la cançó de l'estiu és aquesta. No sé per què, m'ha caigut en gràcia, m'agrada molt i la vull escoltar molt sovint. És Auxili i Trapella, de Rinetes al Sol. I amb això posem el punt final de la calaixera d'avui. Gràcies per fer-ho possible. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9, amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de calaixera. Que tingueu una molt bona jornada. Adéu-siau.